Music. It's a spiritual thing, a body thing, a soul thing.

Focus on swole, everybody watch.

0: Són les 6.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Són les 7.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
3: Doncs res, una setmana més, eh? Aquí les setmanes passen ràpid, eh? Fa res estàvem fent el programa la setmana passada i ara ja tornem a ser aquí, què et sembla?
4: Sí, sí, a més, entre tants actes i festes majors...
3: Sí, no, i això no s'acaba mai, però està bé, estem en un sector imparable, imparable. Escolta'm, llum vermella, que comença el programa.
4: Som-hi.
3: Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet.
4: Hola, Amadeu, hola a tothom. Aquest Festa Festa l'hem penjat el divendres 2 d'octubre de 2026. Una jornada ben especial perquè celebrem la Diada de la Mare de Déu de l'Acadèmia, patrona de la ciutat de Lleida. I atenció, perquè aquest és el programa número 865 de la nostra etapa digital i el 2654 de tota la nostra trajectòria.
3: Com sempre, ens podreu trobar al nostre web www.festafesta.cat. Avui enviem una salutació especial a tots els veïns i veïnes de Corçà, de Sudanell, de Medinyà, de Riudecols, que aquest cap de setmana estan de festa.
4: I pel que fa als continguts d'avui, el nostre reportatge central ens portarà cap a la comarca de l'Anoia per descobrir tots els detalls del festival Mort de Riure, de Copons.
3: Tenim per endavant 55 minuts de cultura popular de la bona, de la bona, de la bona de debò. Tradició i molt de ritme, ja ho veureu. Ens acompanyeu?
4: Comença el Festa Festa.
5: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
3: Us recordem que podeu seguir tota la nostra activitat diària a les xarxes socials, per Facebook, per Instagram, per X i pel nostre canal de Telegram. I per descomptat teniu tots els continguts i àudios actualitzats a la nostra web, com sempre, però també podeu accedir-hi des del portal del Tornaveu i des de la web de l'Institut de Cultura de Barcelona.
4: I una salutació molt especial a totes les persones que ens escolteu des de les plataformes digitals com Spotify, Apple Podcasts o Overcast. I un agraïment també molt sincer a les emissores de ràdio que setmana rere setmana ens emeten i fan possible que arribem a totes les comarques del nostre país.
3: Avui tenim un programa ben complet, l'actualitat associativa amb l'Emma Robres, la visió castellera amb la Sara Soriol, les dites i refranys amb el Víctor Pàmnies, la narrativa oral de l'Albert Estengre, la sopa de cançons amb en Noé Ribas i les històries de gegants amb el Nico Alonso i la Berta Miró. Però ara és el moment de conèixer una iniciativa cultural ben singular. Ens traslladem a Copons per descobrir la proposta del festival Mort de Riu.
5: Festa, festa!
6: Amb Laia Camproví
5: i Amadeu Carbó. Festa Festa és un programa patrocinat per la Federació d'Ateneus de Catalunya i l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona.
4: Un dels grans temes universals que més respecte, inquietud i fins i tot por desperta és, sens dubte, la mort. Tot i ser l'única certesa absoluta que compartim tots els éssers vius, la societat contemporània ha tendit a amagar-la, convertint-la en un tabú incòmode, un silenci incert o una realitat difícil d'abordar amb naturalitat. Però què passa quan decidim trencar aquest silenci i mirar-la de cara? I sobretot, si en parléssim des de l'humor, la celebració i la creativitat? Aquesta és precisament la proposta trencadora del festival Mort de Riures, una iniciativa pionera que transforma la reflexió sobre la mort, el dol i la finitud en una experiència cultural, participativa i, sobretot, profundament desacomplexada. Lluny d'enfocar-ho des de la frivolitat, el festival utilitza la comèdia i l'art com a eines d'alliberament i d'enfrontament amb les nostres pròpies pors. Des de fa 4 edicions, el municipi de Copons acull aquest esdeveniment singular. Entre els seus carrers i espais emblemàtics es desplega una programació multidisciplinària que combina espectacles de teatre, arts escèniques, música en directe, xerrades, tallers i espais de conversa. Amb tot plegat, es reivindica que el riure i la ironia no només són compatibles amb el respecte, sinó que són instruments valuosos per humanitzar el tema. Alhora, aquesta cita posa en valor el territori i la vida rural, demostrant que els pobles petits tenen una gran capacitat per generar propostes valentes, acollidores i capaces d'esdevenir autèntics referents culturals. En aquesta nova edició, el Festival Mort de Riures continua eixamplant els seus horitzons i consolidant una identitat pròpia molt marcada, oferint un equilibri entre entreteniment, pensament crític, memòria i tradició. Per entendre com es construeix un espai d'aquestes característiques i quina reflexió hi ha al darrere, hem volgut conèixer més a fons el projecte i la gent que el fa possible. Per això, avui parlem amb Oriol Pi, un dels coordinadors del festival, que ens descobreix les claus d'una iniciativa que ens convida a canviar la perspectiva sobre la mort, sense perdre l'empatia i la solemnitat, però sense renunciar, tampoc, al poder terapèutic d'un bon somriure. La mort és un tema que tradicionalment s'ha viscut des del silenci o la solemnitat. El festival planteja una mirada alternativa.
0: Un festival per a tots els públics, en què la cultura és la porta d'entrada que genera preguntes, que genera reflexions, que incentiva el diàleg per trencar aquest tabú que tenim a la societat, que és la mort.
4: La programació també veu de tradicions i celebracions vinculades al cicle de la mort, molt presents en la cultura popular.
0: El Festival Morts de Riure de Copons ve del Festival Somriures, un festival d'arts escèniques de carrer que vam crear a Copons, del qual ens faltava l'ànima i l'essència. No hi trobàvem sentit en aquest festival, ja que era un festival que podries trobar tot arreu. Vam creure oportú posar-li una temàtica que tingués sentit en el municipi i que tingués identitat pròpia. I aquí va ser quan vam crear el Festival Morts de Riure. Per puntualitzar, el projecte neix amb la Nit de les Ànimes, aquest ritual, aquesta celebració que fem el dia 31. Després d'alguns anys d'haver fet aquesta celebració, ens donem compte que volem parlar més sobre la mort, no? Que no només s'ha de parlar un dia, sinó que se n'hauria de parlar sempre, i és quan nosaltres agafem diferents propostes, dintre de les quals agafem el Festival Existent, com hem comentat abans, i el transformem en Morts de Riures. A part també aquestes xerrades, aquests col·loquis, aquestes activitats escolars, no?, per poder arribar a tot tipus de públic i que tot tipus de públic pugui trobar el seu tema per poder-ne parlar, no? No tots ens agrada escriure, no tots ens agrada el teatre, no? I per tant intentem tocar tots els temes possibles, des de totes les temàtiques, vull dir, per poder parlar sobre la mort.
4: Més enllà de la temàtica, el festival s'ha convertit en una proposta cultural que implica tot el municipi.
0: Fer un festival en un micropoble com el nostre permet tenir una relació molt més directa amb els mateixos artistes, amb els creadors, amb el públic en general, i fa que els veïns i veïnes no sigui un simple públic, sinó que formi part d'aquest mateix festival. Per tant, això fa que també sigui un festival arrelat i real en el municipi, no? La gent participa cosint banderoles, decorant els carrers, deixant-nos els baixos de casa com a espais escènics, etcètera, etcètera, no? Per tant, fa comunitat i fa poble, no? Això és una cosa molt important que ens dona el festival i el projecte en si, no? Reptes que tenim, doncs, són molt clars. És falta de recursos o recursos limitats, podríem dir, i equips petits perquè són molt pocs. Però aquests reptes, aquesta falta de recursos i aquests equips petits ens provoquen, no, que tinguem una mica més d'augment de la creativitat pròpia. Per això acabem creant com els microespectacles que hem fet pel festival, aquests espais escènics que són els baixos de les cases, que ocupem les places, ocupem els carrers, no? I clar, això ens passa, doncs, perquè nosaltres no tenim grans sales d'actes ni grans sales de teatre, etcètera, etcètera, no? Per tant, aprofitem, no, l'entorn que tenim per donar valor a aquest entorn i per donar valor a això que estem fent, no? I demostrant així que els micropobles, no, també tenim capacitat de proposar propostes artístiques d'un nivell de qualitat, no, a més, sense malbaratar zero diners.
4: Un dels objectius del projecte és normalitzar la conversa al voltant de la mort i arribar a públics molt diversos.
0: Doncs respecte a això, podríem dir que sí, hem vist un canvi. Hem vist un canvi, sobretot, a la canalla del municipi, per exemple, no? Que a l'hora de parlar sobre la mort tenen una mirada molt més oberta, sense tants tabús. Hem vist que la gent del poble, que al principi deia que això no tindria durada, que no tenien clar el canvi de rumb per parlar sobre la mort en aquest festival, bueno, no ho veien clar, no? Veiem que ve, que repeteix, que agrada les iniciatives noves que anem aportant, I no només ens passa en el festival i amb la Nit de les Ànimes, sinó que també passa a les altres activitats que fem, no? Les altres activitats que fem durant l'any, xerrades, col·loquis, presentacions de llibres, veiem que cada cop ve més gent en aquestes coses puntuals que també fem, no? I, per tant, això ens indica, no, que hi ha un interès i que la mirada, a poc, va canviant, no? I, per tant, estem contents de poder participar en aquest canvi de mirada.
4: Cada edició incorpora noves propostes per arribar a públics diversos i mantenir viu l'interès del projecte.
0: Bé, doncs podríem dir que nosaltres hi treballem tot l'any. Som un grup divers, amb diferents mirades, i això ens ajuda també a poder innovar. L'any passat vam crear En Trànsit, que aquest any es consolida com una línia pròpia del festival. Utilitzem els baixos de les cases, que ens cedeixen els veïns i veïnes, com espais escènics. Aquest any tenim un espai de microteatre, de producció pròpia. Tant el guió, la direcció, com les actrius són del poble. Tindrem també un microcinema, una proposta de cant al voltant dels finals de vida, de tradició polifònica, i també tindrem dos espais més d'exposicions també de veïnes del poble, una de pintura i l'altra de creació de teles amb estampació natural. Aquest seria un dels grans actes del festival. També donem continuïtat als tallers d'escriptura i il·lustració. Creiem important el treball en altres àmbits que no siguin, doncs, el teatre i el circ, no? Continuem treballant amb l'escola i amb la mediació amb els infants. I el que tenim molt clar és que volem donar una continuïtat, no?, aquesta forma de treballar que combina les companyies amb un prestigi, amb les companyies de creació emergent i, sobretot, amb aquesta producció pròpia, no? Per això també portem els espectacles de Dues Ales, Un Buit, Rosetta i La Funerària, espectacles de diferents àmbits, des del circ, més teatrals, musicals, i que, bueno, que el que intentem, no, és que cada programació tingui un sentit, no? Que cada proposta que aportem, no, tingui una mirada diferent i generi alguna mena de conversa, no, i experiència al voltant de la mort.
4: Moltes gràcies, Oriol Pi, per acompanyar-nos als micròfons del Festa Festa. Nosaltres ara seguim endavant amb el programa.
3: I ara fem una aturada per escoltar el primer tema musical. Hem programat La nostra història, de la Judith Nederman amb El muchacho.

0: Hem escoltat La nostra història, una col·laboració plena de sensibilitat i de ritme entre Judith Nederman i el Muchacho.
1: I ara connectem immediatament amb la redacció del Tornaveu per saber què vull en el món associatiu. L'Emma Robres ens porta una setmana més les notícies del Tornaveu. Endavant, Emma.
2: Festa, festa!
3: Les notícies del Tornaveu.
4: Vilaseca es convertirà el pròxim 3 d'octubre en el punt de trobada del món bastoner català amb la celebració de la 51a Trobada Nacional de Ball de Bastons a Catalunya. Una jornada que portarà al municipi colles d'arreu del país i que servirà per compartir danses, músiques, vestuaris i tradicions. L'esdeveniment s'emmarca en la celebració del 50è aniversari de l'Esbart Dansaire Ramon Dolzina de Vilaseca. La seva presidenta, Mar Melero, ens explica com una trobada com aquesta supera tota expectativa que tenien per aquesta commemoració.
5: Quan vam imaginar quin tipus de trobada podíem fer per celebrar el 50è aniversari, vam pensar que per què fer una trobada de quatre colles quan podem tenir una trobada molt gran, no? Amb moltíssima gent, que això és el que havíem somiat, poder fer que aquella plaça que anirem a acabar, doncs que sigui plena de gent ballant alhora.
4: L'organització preveu un programa que s'estendrà durant tot dissabte i que tindrà el seu moment central a la tarda, amb 6 cercaviles simultànies pels carrers de Vilaseca que confluiran en una gran ballada conjunta al Parc de la Riera. A part de les 62 colles catalanes participants, destaca la presència d'una de Viana de Castelo, seu de la primera trobada internacional de ball de bastons. Ha estat convidada per l'Esbart i la coordinadora de Ball de Bastons com a mostra d'agraïment per la bona acollida i per haver fet del Ball de Bastons un llenguatge universal. Els cineclubs prenen el paper protagonista amb una nova edició de la Setmana del Cineclubisme, esdeveniment que té lloc a la Filmoteca de Catalunya. Del dimarts 6 al diumenge 11 d'octubre se celebra, doncs, la 13a edició, que oferirà 6 sessions presentades per representants de la Federació Catalana de Cineclubs. Es tracta de la gran ocasió dels cineclubs per trobar-se, veure cinema i debatre. L'elecció d'aquests 6 films ha estat fruit de l'aportació i les idees de diversos cineclubs i persones, sempre, però, amb un mateix criteri, com explica Àlex Portolés, president de la Federació.
6: Són aquests 6 dies on s'ofereix una programació que al final és molt, molt eclèctica, amb un criteri, òbviament, cinèfil, i que és una miqueta mirall de la heterodoxia dels cineclubs.
4: Durant la setmana, la Federació també atorga els premis José María Núñez, que reconeixen la tasca dels cineclubs i les seves activitats. Així, organitzat en 4 categories, seran entregats els guardons al millor fet cineclubista, al cineclub L'Opergui de Miravet, a la millor pel·lícula catalana de l'any, el film Sorda, d'Eva Libertat, l'Internacional, el director Eugene Green i, finalment, l'honorífic a l'exhibidor garriguenc Josep Maria Miró, responsable del cinema L'Ambra. Des de la Federació esperen que la setmana pugui ser un retorn a la feina feta per la Filmoteca i el públic, element imprescindible del moviment cineclubista.
0: Moltes gràcies, Emma Robres, per apropar-nos un cop més a tota la informació del teixit associatiu. Et retrobem la setmana vinent.
1: I del món de les entitats passem directament a les places castelleres. Connectem amb en Carles Esteve per repassar les millors diades i l'estat de les colles al Baròmetre Casteller.
3: Festa, festa.
2: Baròmetre Casteller, amb Carles Esteve.
3: Disset novetats estrella en un cap de setmana d'èxits ben repartits.
7: Hola, companys, una setmana més per explicar-vos aquí les novetats de la darrera setmana del Baròmetre Casteller. Anem a pams. Els Minyons de Terrassa han sumat el primer 5 de 9 de l'any i, a més, han recuperat el Pilar de 8 carregat. Per la seva banda, els Castellers de Barcelona han recuperat el 3 de 9 carregat. Els Castellers de la Vila de Gràcia han recuperat el 5 de 8, mentre que els Castellers de Lleida han presentat el 7 de 8 i la Jove de Barcelona el 9 de 7. Figueres i Cerdanyola han recuperat el 2 de 7. Els Castellers d'Esparreguera, vencedors de la jornada de Torredembarra del concurs, han descarregat el primer 5 de 7 amb l'agulla de la seva història. Els de Sarrià han fet per primer cop el 3 de 7 amb l'agulla i, paral·lelament,

0: Acabem d'escoltar el Changuito amb aquest Canta amb mi.
1: Festa, festa! I ara obrim la nostra finestra a la ceguesa popular del món de les parèmies de la mà del nostre expert paremiòleg, Víctor Pàmies. Avui ens descobreix el sentit i l'origen d'un refrany ben curiós.
2: Fes ta festa.
3: Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
4: Val més ser cap d'arengada que cua de lluç. O val més ser amo d'un ou que mosso d'un bou. O val més ser un ocell de bosc que un ocell de gàbia. O val més ser un petit amo que un gros mosso. O val més ser un petit pagès que un gran masover. D'una manera general, podem dir que és millor tenir una posició alta en un nivell baix que no pas una posició baixa en un nivell alt. O dit d'una altra manera, que val més ser primer de la segona classe que l'últim de la primera. I encara amb unes altres imatges, millor és ser petit i lliure que gran i esclau. Sembla clar que dependre de nosaltres mateixos ens ha

0: aportar molta més llibertat i poder de decisions que haver de dependre d'un centre de poder que és lluny físicament i també pel que fa a interessos.
1: Quanta raó, i tant que val més ser cap d'arengada que cua de lluç. Moltes gràcies, Víctor Pàmies. Com sempre, un goig. Abans d'entrar en el darrer bloc de seccions, escoltem una tercera proposta musical. Des de Menorca, el grup Pèl de Gall ens presenta Ja no tenim por.

0: Vegas Score.
1: Hem escoltat els Pèl de Gall amb aquest Ja no tenim por. I ara continuem amb la força de la narrativa oral i la imaginació. Benvingut, Albert Estengre, als teus contes i mentides.
2: Fes ta festa.
3: Contes i mentides.
2: Amb la col·laboració de VilaWeb.
3: Amb Albert Estengre.
4: Diu que una vegada hi havia un noi que no tenia por de res. Però de res, de res. Era en Pere. Ja des de ben petit, quan va néixer, varen veure que el noi no plorava per res de la que li passés. Tothom l'espantava perquè els hi feia gràcia que un nen petitó plorés una miqueta, encara que fos. Però res, de cap de les maneres en Pere plorava res. Era en Pere sense por, no li feia por res. Un dia, de gran, ja era gran, ja era bastant ganàpia, va decidir anar-se'n a buscar la por. En el seu poble i a la seva família i els seus amics mai ningú li havia ensenyat què era la por. I hi havia molta gent que en tenia i deia, jo vull saber què és la por. Diu, oh, la por és una cosa molt greu. Sí, però jo vull saber-ho, perquè no ho sé. Ai, mare meva, i què puc fer, què puc fer, què puc fer? En Pere sense por, en Pere sense por, en Pere sense por. Se'n va anar de viatge. Ja tornaré, quedeu, quedeu en pau, que jo vaig a veure què és la por, i quan ho sàpiga ja tornaré, perquè jo vull ser normal. I en Pere sense por se'n va anar caminant, caminant, caminant, i va arribar al mar, a la vora del mar, i per tot allà on passava anava preguntant si algú li podia fer por, i algú va mirar d'espantar-lo, però tothom l'engegava dida, perquè és que no tenia por ni s'espantava de res, de veritat, Va arribar allà, arran de mar. I arran de mar li van dir, si vols saber què és la por, vés-te'n en aquell castellot. Un castellot que havia al damunt d'un turó que donava cap a mar. I què li passa en aquell castellot? És normal, no? Diu, no, en aquell castellot hi ha un fantasma. Hi ha un fantasma que no deixa que ningú hi passi una sola nit. I el rei ha dit que si algú hi passa una sola nit, es podrà casar amb la princesa. Només que hi passi una nit sola, sencera, per això, exacte, sencera. I el noi va dir, sí, ja hi aniré jo. I s'hi va plantar. I en allà va veure que hi era un castellot, un casalot gros, grossíssim, brut, brutíssim, perquè és que ningú gosava entrar-hi per res. I quan ell va entrar, va trobar dos soldats a la porta. I aquests dos soldats, quan li varen preguntar, que et quedes aquí aquesta nit? Doncs aquests dos soldats, quan ell va dir que sí, varen fugir corrents de la por que tenien de què teniu por? Va preguntar ell. I els soldats ja no hi eren. Allò no feia por. Sí que era brut i vell, però és que... Esclar, si no hi anava ningú a arreglar-ho. He de passar la nit en aquí, va pensar. Doncs me'n vaig cap endintre. Va arribar allà on hi havia una llar de foc, que era la cuina, el primer que va trobar. Hi havia quatre troncs de llenya, va començar a fer foc amb la llenya, i allà es va engiponar una mica un lloc per dormir, un cau per jeure, I allà, quan es va fer fosc, es va estirar davant del foc per no tenir fred i, vinga, a dormir. I va dormir de seguida, sense tenir por, i feia por estar allà dintre, perquè feia por. I tot d'una, quan ja havia fet el primer son, aquell noi va sentir un crit. Es va despertar. Què passa? Ai, que caic! El noi va voltar per tota la casa, no va veure ningú. Va obrir finestres, no hi havia ningú. El poble allà lluny, llunyíssim. I la veu que de ben a prop anava dient Ai, que caic! I tant es va empipar que al capdavall va dir doncs cau d'una vegada i deixa'm dormir. I se'n va anar cap a joc, al llit. I quan es va tapar, abans de dormir-se, va tornar a sentir «Ai, que caic, doncs cau!» I cataclac va caure. Per la xemeneia va sentir «Cloc, cloc, cloc, puf!» I al damunt del foc, vet aquí, que va caure en una cama. Una cama grossa, una cama que amb ell li arribava fins aquí, més amunt del nas, La va agafar perquè no es cremés, que no fes pudor de cremat, i la va llançar allà amb un costat. Es va posar a dormir i al cap de poca estona Ai, que caic! Una altra vegada, ai, que caic! Ai! El noi va tornar a mirar a veure d'on venia la veu i va decidir que allò no podia ser normal, que havia de ser el mateix d'abans i que era una cosa estranya, però com ell no li feia ni gota de por, Ai, que caig, doncs cau d'una vegada i deixa'm dormir, va tornar a dir. I es va estirar i es va dormir. I abans de clocar tots dos ulls, vet aquí que cloc, cloc, cloc, cloc, la xemeneia em va caure una altra cama. També igual, l'altra, una era la dreta i l'altra era l'esquerra. La va llançar a sobre de la primera cama que ja tenia. Al cap de poca estona ja podeu comptar. Una altra vegada aquella veu, ai, que caic, ai, que caic. I ell ja no es va ni aixecar. Doncs cau d'una vegada i no m'atabalis. I em va caure tot una panxa i el cul. Va agafar i ho va llançar cap allà. Al cap d'una altra estona, ai, que caic, ai, que caic. I així es va passar tota la nit aquella veu dient, ai, que caic, ai, que caic. I ell anava dient, doncs cau d'una vegada i no m'atabalis, cau d'una vegada i no m'atabalis. I cada vegada en queia un tros, que si en queia una mà, que si un braç, que si l'altra mà, que si l'altre braç, que si en queia el coll, que si en queia el cabell, i al capdavall em va caure el cap, sense cabell, perquè el cabell ja havia caigut. Ai, que caic, ai, que caic, cau d'una vegada, i cada vegada queia una cosa diferent. I ja tenia tot allà, tot allà. I al cap de no massa estona que ell ja dormia amb tota aquella pila de coses en allà, va sentir croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc. Va obrir els ulls i allà mateix, al seu davant, hi tenia un gegantàs que se'l mirava així, a un pam del nas. El gegantàs se'l mirava i li va dir al gegantàs, ja he caigut i ja sóc aquí. Us penseu que el noi es va espantar? En Pere no es va ni espantar. Li va dir allà mateix, sense moure's, eh? I què vols, tu? M'has despertat, fes el favor de jeure i de dormir, que encara no és de dia. I aquell fantasma va quedar fumut i va tirar enrere. I ell, en Pere, li va tornar a dir, i si no saps què, tal com has caigut, ja te'n pots entornar, que aquí no hi fa res de bo. Vés-te'n, que em fas nosa per dormir. I aquell gegantàs, amb un pam de nas, un altre pam de nas, va tirar xemeneia amunt, tal com havia vingut, a trossos. I el noi va poder dormir la resta de la nit. I quan es va fer de dia, va obrir les finestres perquè tot es ventilés, va obrir la porta. I quan va obrir i va sortir per la porta principal, vet aquí que allà hi va trobar el rei i a tots els soldats que el venien a buscar. M'han dit, va dir el rei, m'han dit que tu, Pere, has passat la nit en aquest casalot. M'han dit que no t'han vist sortir i ara ho veig perquè encara ets aquí dintre. Que has passat molta por. Diu, no, majestat, ni gota, ni era un que queia, que queia, que queia, al capdavall va caure, i m'atabalava tant que no em deixava dormir, que li vaig dir que se n'entornés per allà on t'havia vingut. I d'aquesta manera se n'han tornat. Doncs mira, li va dir el rei, fent això, has fet que la maledicció se n'entornés enrere. Ara aquest castell ja no és maleït, perquè aquell que havia caigut a trossos n'era el dimoni. I ara d'aquesta manera seran tornat i no tornarà mai més. I fill meu, va dir el rei, tu, Pere, et casaràs amb la princesa perquè te l'has ben guanyada, perquè has fet fora la maledicció. I en Pere es va casar amb la princesa, guapa, guapa, guapis. Bé, no sé si era guapa, però era princesa, era molt, eh? I vet aquí que en el casori hi varen convidar a tothom, hi va anar, eh? I els amics d'en Pere li varen dir, què, que saps què és la por, ara ja? I en Pere va dir, no, jo em caso amb la princesa, però encara no sé què és la por, no ho sé pas, eh? I es varen casar, el casori, el convit, i després va venir la nit, varen fer un ball, i després del ball se'n varen anar a dormir la princesa i en Pere. I estaven enjugassats estaven, i cansats, eh? I ara jugaven a cuita amagant allà a l'habitació, i al capdavall en Pere, oi, estic cansat, princesa, adormim-nos d'una vegada. I la princesa riallera li va dir, sí, dormim. I en Pere, de seguida, es va estirar, es va tapar i es va dormir. I tot d'una es va despertar amb un espant dels grossos. Vet aquí que la princesa, que no tenia son i tenia ganes de jugar, va agafar una galleda d'aigua freda, glossada, i li va tirar pel damunt d'en Pere, de la cara d'en Pere. I en Pere, quan li va arribar l'aigua a la cara, de seguida, ai, què passa? Ai, quina por, què ha estat això? I la princesa li va dir, que has tingut por, si només era aigua. I en Pere sí, havia tingut por. va estar tan content de tenir por, va estar tan content que es va abraçar la princesa i varen viure feliços per sempre més. I qui no s'ho vulgui creure que ho vagi a veure, perquè varen ser tan feliços que varen menjar això, anissos.
5: Gràcies, Albert Estengra, per transportar-nos un cop més amb les teves històries. I ara preparem la cullera musical, perquè arriba Noé Ribas amb la seva sopa de cançons. Avui, Lluís Maria Panyella i la cançó La bicicleta.
2: Fes ta festa.
3: Sopa de cançons.
6: Un espai escrit i presentat per Noé Ribas.
7: En Lluís Maria Panyella és tot un veterà de la música. L'any 67 va crear el grup de ball en català Flendits. L'any 68 es va integrar el grup La Gresca, grup sorgit del dissolt grup de folk, i a partir de l'any 1979 va començar a fer d'animador en solitari, participant a partir de l'any 1980 del conegut col·lectiu Cinc Dits d'una Mà. I d'ençà l'any 1989 participa del duet La Bicicleta. Va participar en el mític programa de ràdio Mainada, que dirigia l'Enric Frigola, de l'any 1990 al 1994. Feia i dirigia el programa de televisió Vet Aquí a Televisió Clot de BTV, Canal 39, i ara porta 11 anys fent i dirigint el programa Yupi Iaia de Ràdio Pineda. Ha publicat gravacions com Fol de Camp, el llibre CD Bon Nadal, entre d'altres. També va publicar l'any 1995, juntament amb la Maria Josep Hernández, la primera biografia d'en Xesco Boix. Xesco Boix, un amic, un mestre. Editat per Raima l'any 1995 a la col·lecció Paideia número 27. I l'any 2009, la segona biografia d'en Xesco Boix. Xesco Boix, Història de la nostra història. Publicat per l'Abadia de Montserrat. De l'any 2009 al 2014, el CAT va participar al Tradicionarius a les seves matinals folk amb el grup Àrabe de Bo. També ha actuat al Cosmo Caixa en diversos cicles d'estiu amb els espectacles L'Arbre Generós, La Lluna a la Pruna i Medi Content. En Lluís Maria Panyella sempre ha entès la cançó com una eina de lluita pel redreçament de la nostra cultura i la normalització de la nostra llengua. És el creador d'una cançó molt coneguda, popularitzada per en Xesco Boix, que és la que ara escoltarem, La bicicleta.
8: Vista des de dalt és una creu.
9: Vista al costat unes ulleres.
8: Corre i corre per tot arreu.
9: Però compte, que si caus et pots trencar tres costelles.

0: Hem escoltat La bicicleta d'en Lluís Maria Panyella.
1: Moltes gràcies, Noé Ribas.
2: Festa, festa!
1: I ara tancarem la ronda de col·laboracions d'avui mirant ben amunt. Arriben les històries de gegants, amb guió de Nico Alonso i la veu de Berta Miró. Avui viatjarem fins al Baix Llobregat.
3: Festa, festa.
4: Històries de gegants. Amb guió de Nico Alonso i la veu de Berta Miró.
5: Els gegants de Sant Boi nasqueren de la mà de l'imatger Toni Mujal de Cardona l'any 1990, tot aportant d'aquesta forma la creació d'una colla gegantera per tal de promoure a la població el coneixement del món geganter i de la cultura popular del nostre país. La colla gegantera, a més de realitzar sortides fora de la població, també hi participa activament als diversos actes locals que s'organitzen al llarg de l'any, com per exemple la Festa Major de Sant Baldiri, el mes de maig, la Diada de Catalunya, l'11 de setembre, o la Fira de la Puríssima, el novembre. La parella de gegants de Sant Boi són dos personatges molt identificatius per a la vila. El gegant s'anomena Baldiri, en honor al Sant Patró, i representa el marquès de Marianao, actualment un barri de Sant Boi. Segons es comenta, aquest senyor vingué de Cuba amb una gran fortuna, tot fent-se construir el Palau de Marianao, donant-li una certa semblança als que es podien trobar a l'illa en aquella època. La geganta Ramona, en canvi, representa una pubilla de Sant Boi, tot duent en una mà un cistellet de pomes en record dels antics conreus de pomeres que hi havia a la vila, i a l'altra mà d'un mocador brodat amb el seu nom. El nom de Ramona ve donat per l'altre patró, Sant Ramon, en aquest cas passat al seu femení. L'any 1992, la família creix amb la incorporació d'en Ramon, un gegantó que representa un jugador de rugbi de la Sant Boiana. Cal recordar que aquest esport és un dels més arrelats a Sant Boi. Ja entrats al nou mil·lenni, concretament l'any 2003, s'estrena la Laieta, que representa la filla d'en Baldiri, la Ramona, i vol homenatjar amb el seu nom a les àvies del poble, moltes de les quals es deien així. El 2008 s'estrena un nou gegantó, en Sambo, que representa un personatge històric del conegut Club de Futbol Sant Boià. Actualment, els gegants de Sant Boi es poden veure en exposició permanent a Can Massalleres.
6: Moltes gràcies, Nico Alonso i Berta Miró. Sempre és un plaer conèixer la història dels nostres gegants. I amb la imatge de les figures de Sant Boi de Llobregat, aquest Festa Festa número 2654 va arribant al seu final.
7: Festa Festa!

0: Volem agrair sincerament la feina de tots els col·laboradors i col·laboradores que han participat en el programa d'avui. Són l'Emma Robres, la Sara Soriol, en Víctor Pàmies, l'Albert Estengre, en Noé Ribas, en Nico Alonso i la Berta Miró. Sense la vostra aportació, això no seria possible.
1: I per descomptat, el nostre reconeixement a tot l'equip tècnic i humà que fa possible que la roda del programa giri, giri, giri cada setmana sense parar, a la Núria Pasqual, la Marta Ibanya, del Joan Serra, el Josep Maria Dell i els micròfons, la Laia Camproví
0: i l'Amadeu Carbó. Ara pareu atenció a l'agenda perquè tenim una recomanació imprescindible. El dilluns dia 5 d'octubre a les 7 de la tarda al Teatre Casino de l'Aliança del Poble Nou de Barcelona tindrà lloc un concert excepcional del cicle de Cobla Barcelona. És un espectacle titulat Obres a dues cobles, amb la participació de la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, i la Cobla Marinada. És una cita imprescindible per als amants de la música de cobla.
1: I ara sí, marxem, però ho fem amb la millor música que nosaltres us podem oferir, que sempre us oferim. Doncs música de cobla i sardanes. Us deixem amb la sardana Trocs, una composició de Jesús Ventura interpretada per la Cobla Mil·lenària i la Cobla Sant Jordi, és a dir, estem parlant d'una sardana a dues cobles, sota la direcció del mateix mestre Jesús Ventura.
0: Que passeu una bona setmana i ens retrobem la setmana vinent.
1: A reveure!

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat estan rescatant aquest matí diversos conductors atrapats per l'aigua a Granollers i Canovelles, al Vallès Oriental. Els bombers ja acumulen més de 900 serveis des de l'inici d'aquest temporal i, per la seva banda, els bombers de Barcelona han atès 910 trucades i han realitzat 145 serveis fins a les 7 i 20 minuts d'aquest matí. Les pluges han deixat fins a les 6 de la matinada gairebé 248 litres per metre quadrat a Granollers, 244 a Mataró o 231 a Cabrils, a la comarca del Maresme, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya. Aquest episodi de pluges torrencials ha impactat amb força a la zona metropolitana sud, amb desenes d'avisos per inundacions en municipis com l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà o Esplugues. A més, hi ha una desena de carreteres tallades a l'àrea metropolitana de Barcelona a causa de les inundacions. També recordar que Protecció Civil ha enviat un alert a les comarques del Vallès Oriental, Maresme, Selva, Baix Empordà i Gironès per recordar que està vigent una restricció de mobilitat. El missatge subratlla que hi ha múltiples incidències encara en curs i que es manté l'episodi de pluja torrencial en molts llocs. Coneguem, doncs, ara la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar.
2: Estem pendents d'aquestes hores del matí de les precipitacions que han tingut lloc aquesta passada nit i matinada, sobretot a les comarques de Barcelona i de Girona, que han caigut de manera torrencial i els registres d'aquestes hores són molt destacats. A les immediates hores, totes aquestes precipitacions s'aniran direcció cap a les comarques gironines i serà aquí on els registres aniran acumulant-se i, de fet, podran ser històrics a les immediates hores. A moment, les temperatures es mantindran, si fa o no fa, molt semblants a les d'ahir dissabte. La mínima serà molt més tranquil·la a les comarques de Lleida. I aquesta tarda els ruixats tornaran a aparèixer sobretot a les comarques de Girona, seran molt més irregulars, molt més dispersos i també es veuran aquests ruixats a les comarques del Pirineu i també del Prepirineu. Algun ruixat despistat també al litoral de Barcelona.
1: I encara referent a aquest episodi del temporal, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha constatat que la nit ha estat complicada i ha avisat que aquest episodi es desplaça ara cap a les comarques de Girona. En un missatge a la xarxa X, Illa ha remarcat que l'episodi meteorològic encara no ha acabat i ha fet una crida a no abaixar la guàrdia. I en cultura, al final del concurs de Castells de Tarragona s'endarrereix aquesta tarda, quan ja no estarà activa l'alerta de pluges torrencials. La jornada reservada a les 12 millors agrupacions del moment, segons el rànquing de la coordinadora, finalment es celebrarà a partir de les 4 de la tarda i es podrà seguir a través de la plataforma La Xarxa Més. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Badalona 94.4.
4: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

Soc Laura Pau, veu de Tradicionarius Punt i Seguit. El programa d'avui és un almanac de l'any 2024. Retalls i mirades a 366 dies d'un any de traspàs, any de Barrabàs, que ha donat moments interessants a la música folk. Per exemple, els concursos. Sons ha permès conèixer el grup Trèvol i nosaltres hem programat la seva labor. Folk and Roll, per exemple, és un títol del seu primer disc que ho diu tot. Aquest quartet tan especial, amistant-se les dues gralles amb teclats i bateria. Fer-ho lligar bé ha dut la Laia Gluck i els seus companys a guanyar el concurs Sons 2024 i gravar un disc, aquest.

Escoltàvem Nina Simonet interpretant Fado en mi menor. A Lleida, sota la direcció de la cantant Carolina Blàvia, s'ha celebrat el 13è Festival Interfado, amb músics arribats d'arreu del món que s'expressen a través d'aquesta música, una mica trista, però d'una gran bellesa. El programa vam aprofitar per oferir mostres de les relacions de la música de Portugal i Catalunya amb casos tan notables com el de Núria Piferrer, artísticament Névoa, que ja fa molts anys i molts discos que germana la brisa mediterrània amb la boira de l'Atlàntic. Fins i tot es va atrevir a passar les cançons de Joan Manuel Serrat pel filtre portuguès. Així sona, amb Névoa i Eduard Iniesta, de mica en mica.

Aquest 2024, el programa també ens hem atrevit a especular. Quant de temps necessita una cançó d'autor per convertir-se en tradicional? Hi ha erudits amb criteris diferents i fins i tot enfrontats. Per reforçar el tema, vam sentir una cançó de currículum espectacular. Ara veureu. La música va néixer al segle XIX, obra de l'insigne Pep Ventura, pare de la sardana moderna. I la lletra la van encomanar al poeta Joan Maragall unes dècades després i l'èxit ha arribat fins avui, passant per les versions que n'han fet artistes tan diferents com Ramon Calduc o Marina Rossell. Josep Maria Vidagany va preparar un muntatge amb les veus d'Emili Vendrell, pare, acompanyat de gran orquestra l'any 1958, i Emili Vendrell, fill, acompanyat de petit combo ballable 3 anys després, el 1961. I, finalment, Gemma Brier, al segle XXI, en piano jazz. On...

En Rafaelito Salazar és un gitano de soc arrel. Té la mirada clara i ritme a la sang. Amb guitarra o campana, posa en marxa el ventilador. La rombeta, vaja. Provinent d'una família de músics, ha aportat molts anys de la seva vida a la música del país. Un dia us vam oferir pinzellades de la seva obra. Us en recordeu? Una obra que el públic va conèixer a finals dels anys 80 i que al segle XXI continuen escampant alegria i rumba catalana. Entusiasta, ple d'energia i sempre generós, disposat a col·laborar. Aquests són els trets principals que ajuden a dibuixar la imatge de Rafaelito Salazar, un dels millors músics del país i que amb un currículum ric i variat té corda per donar-nos molta música. Més de 40 anys d'escenari i l'activitat de l'any 2024 ho confirmen.

Tradicionarios Puniseguit és una producció del Centre de Recursos Vila de Gràcia que compta amb el suport del Centre Artesà Tradicionarios i la xarxa audiovisual local. Guió i realització, Josep Maria Vidagany amb la col·laboració especial d'Ovidi Franquesa. Us ha parlat Laura Pau.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. Iniciem temporada i ho fem parlant de la vacunació de la grip i també de la Covid-19. Ho fem de la mà de la infermera del Centre d'Atenció Primària de Camp Antiquet, de Mollet del Vallès, centre de l'Institut Català de la Salut. És l'Esther González, infermera, com dèiem, i que ens acompanya en el dia d'avui aquí als micròfons de Ràdio Mollet. Benvinguda, Esther, com estem?
2: Hola, què tal? Bon dia.
1: Gràcies. Diem allò com estem. I, de fet, anem a parlar d'una vacunació que n'estem sentint ja al carrer. Moltes persones que, doncs, et diuen estic refredat, estic refredada. Sembla que ja n'hi ha molts casos de grip i també de Covid, fins i tot, no?
2: Sí, bueno, Covid tenim gairebé durant tot l'any i ja s'està veient que el Covid és més d'estiu i la grip... Hem començat a tindre alguns casos, però el gros vindrà després, com sempre. El gros ve de cara al desembre. Per això és molt important començar la vacunació quan abans millor per tindre la prevenció i estar ben vacunats.
1: Jo li comentava a l'Esther, quan comença la vacunació? I em deia, no, aquest any anem una mica més tard. L'any passat van començar a finals de setembre, però aquest any és el 5.
2: El 5 d'octubre comencem la vacunació amb les persones majors de 80 anys, immunodeprimits, gent que viu a residències o centres sanitaris o sociosanitaris i a les embarassades. I després ja el 26 d'octubre comencem per tota la resta de població, que en principi és per majors de 60 anys, gent que té patologies respiratòries, cardíaques, diabètics, hipertensos, fumadors, obesos, i els nens d'entre els 6 mesos, no, entre els...
1: Petits, petits.
2: Sí, entre els 6 mesos i els 4 anys. Sí,
1: també sí. S'han de vacunar.
2: També s'han de vacunar, sí.
1: I estava pensant, i també aquelles professions, no?, que potser jo professorat, els sanitaris...
2: Exactament. Nosaltres com a sanitaris entrem a la primera tangada, la del 5 d'octubre, i després la resta de professions essencials, com són bombers, policies, mestres, gent que treballa a farmàcies, i també gent que treballa amb animals, o sigui, tots els que tenen granges d'aus i de porcs i coses d'aquestes també s'han de vacunar per evitar les grips creuades.
1: Clar, de fet, estava pensant en totes aquelles professions que tenen relació amb persones, no? Estava pensant fins i tot un perruquer perruquera, no? Podria ser, no?
2: Sí, estaria indicat. Sí, sí. També tota la gent que és cuidadora, això és, tots els que tenim pares grans, gent gran o gent malalta al nostre voltant, també és important que es vacunin, perquè d'aquesta manera el que fem és cuidar el nostre pare, el nostre company, que si està malalt evitem també que el contagiem.
1: Molt bé. Doncs anem a parlar allò de que com es fa aquesta vacunació, perquè és indicat. Jo et comentava, Esther, hi ha moltes persones ara ja refredades. Anem a diferenciar, no? De vegades es fa difícil entre refredat, gripa, la Covid. L'altre dia sentia també allò de si hi havia el virus del mosquit del Nil. No sé, hi ha molts virus que tenim.
2: Sí, no? Tenim molts virus.
1: Llavors, per diferenciar què és el que ens està afectant i que potser el tractament ha de ser més lleu del que ens pensem, no? Que no hem d'anar a buscar l'antibiòtic.
2: Això mateix, no, l'antibiòtic sense prescripció mèdica mai, vale? Llavors, un refredat, vale? Un refredat comença molt poquet a poquet, vale? Doncs avui tinc mocs, demà em fa mal la gola, l'altre dia tinc tos, l'altre dia em fa mal el cap, és així, i és això que és que m'estic congestionant, vale? Això va poquet a poquet. La grip té tots aquests símptomes, però comencen de cop. O sigui, avui em fico al llit superbé i demà dic, ostres, estic fatal, vale? Però la grip el que té també és que tens febre alta, que normalment és 38-39, amb un refredat normalment no es té febre, i si es té, es té unes decimetes de 37-37,5, comença molt de cop, es té un cansament molt extrem, i durant molts dies, vale? Dura entre una setmana, 10 dies per acabar-te de recuperar bé. Vale? A més, la grip el que pot produir és empitjorament de malalties que ja en tenim, es poden descompensar molt. Si un és asmàtic, aquesta grip pot fer que es descompensi més un diabètic, un pacient que tingui malaltia cardíaca es pot descompensar amb un agric, cosa que amb un refredat, sí, que sigui respiratori, pot tenir una complicació respiratòria, però habitualment la grip, el refredat és molt més suau que una grip. I després tenim la COVID, que els símptomes són molt similars, i ja, bueno, o fem un test per averiguar si és una grip o una COVID, o els símptomes són molt similars. I també tenim el virus respiratori sincicial, que aquest bueno, ha assistit sempre, però ara es parla més, que aquest
3: perquè
2: virus...
3: Perquè afectava molt els infants, no? I crec
2: afectava els infants, però...
3: I afectava perquè hi ha una vacuna, no?
2: Sí, que ara ha començat fa un parell d'anys, crec que l'estan posant, i sí que sortirà o existeix ja una vacuna per gent adulta també, per gent gran, però encara no està finançada. Però sí que existeix, i els símptomes són molt similars també.
3: I en tots els casos estem parlant de virus, per això l'Ester ens ha dit, no, d'antibiòtics, res, si això. No hi ha... No? És a dir, quan la infecció és per temes vírics, normalment hem de prendre doncs antitèrmics, no? O analgèsics.
2: Això mateix. Sí. La millor prevenció és la vacunació. ¿Vale? És el millor tractament que podem fer, vacunar-nos i evitar que tinguem tots aquells símptomes. Però sí, si l'agafem, la grip o un refredat o la COVID o el virus respiratori sincicial, d'acord? El tractament d'elecció és el paracetamol. Prendre un paracetamol el podem prendre cada 8 hores i això que sempre diem, molta aigua. ¿Vale? La frase típica de paracetamol i molta aigua. Això per què és? Això té un sentit. El paracetamol el que ens farà serà que els nostres símptomes siguin...
3: Més lleus.
2: I l'aigua el que ajuda és aquests mocs que tenim és que es facin una miqueta més líquids i els podem treure. Llavors, d'aquesta manera, evitem que s'infectin. ¿Vale?
3: Clar, perquè hi ha moltes persones que diuen és que tinc una mucositat que no marxa, que et queda aquí, no? Jo li estic ensenyant allò aquí com la gola, no? A l'Ester. I per això el millor és aigua.
2: Per això mateix.
3: No? Que de vegades diem un xarop, alguna cosa...
2: Lo millor és que, com que és un virus, s'elimini sense posar medicació. Per això, paracetamol per pal·liar els símptomes i líquids, ja sigui en forma de brou, en forma d'infusions, en forma d'aigua. Molt important hidratar-nos per això, perquè aquests mocs siguin més suaus i puguin sortir millor. Després, gent gran, gent que té patologia respiratòria, gent que es complica en les seves malalties ja de bases, doncs aquesta sí que a lo millor tenen problemes respiratoris, fan una infecció respiratòria i aquestes persones sí que a lo millor necessiten un antibiòtic perquè fan una pneumònia, fan alguna d'aquestes complicacions que parlem que pot produir la grip. Llavors, aquestes sí que a lo millor necessiten un antibiòtic, però sempre sota prescripció mèdica. És molt important no prendre antibiòtic si no ho diu un metge.
3: Perquè si no es fan resistents.
2: Això mateix. Es fan resistències als antibiòtics i és molt important i s'està veient molt ara que es fan resistències als antibiòtics i després pel que sigui tenim mala sort de que tenim una pneumònia i els antibiòtics d'elecció no són efectius perquè hem pres antibiòtics mal presos, no terminem les dosis, no terminem el tractament i això el cos produeix resistències i llavors sí que s'està veient que s'estan fent moltes resistències als antibiòtics.
3: I Ester, explica'ns també, clar, has dit, la millor manera per evitar, no?, doncs aquest contagi és la vacunació, però quines són les vies de transmissió d'aquests virus? Què és el que hauríem de tenir en compte?
2: Les vies de transmissió és per contacte per gotes, o sigui, tu i jo ara mateix que estem parlant, vale? Sí que tenim una distància, però sí que les gotetes quan parlem sempre s'escampen i d'aquesta manera es pot transmetre. Després, amb el contacte entre persona i persona, clar, quan vivim amb gent, ens toquem, ens abracem, compartim, i per això, per compartir objectes també, doncs, bueno, el got d'aigua, que si ara veus tu, ara veig jo, i coses d'aquestes, amb tot això és com es contagia la grip.
3: Llavors, és a dir, l'entat de mans, ideal, i el tema de les mascaretes, si un està refredat, no?, per evitar doncs, escampar aquestes gotetes que comentaves, l'ideal seria que siguéssim responsables, no?, envers els altres.
2: Això mateix. Si ja comencem a tindre símptomes, posar-nos mascaretes i evitar el tenir contacte amb gent. I ja si sabem que tenim grip, òbviament, mascareta segura i amb la gent, perquè ja si tenim grip no sortirem gaire de casa perquè estarem molt xafats i molt fets pols, però amb els convivents de casa doncs intentar evitar-los una miqueta, i això sobretot rentat de mans, un cot solament per tu, no compartir estres, no compartir res.
1: Estem parlant amb Esther González, que és infermera, professional de l'Institut Català de la Salut. De fet, ella exerceix la seva activitat al Centre d'Atenció Primària de Camp Antiquet, a Mollet del Vallès. Voldríem saber, no sé si hi ha encara reticència, si la gent ja s'està acostumant o us trobeu allò de dir no, jo vinc a vacunar-me, però només de la grip. O, no, vosaltres oferiu totes dues, no? Grip i Covid.
2: Nosaltres oferim totes dues. Sí que és veritat que es veu que la gent és més proactiva a la vacunació de la grip i ens costa moltíssim, i la de la Covid la gent té més por amb la història de que és més nova. Vale? És més nova si ha sortit fa, bueno, 4 o 5 anys, ja, no sé des de quan van tindre...
1: Va ser el 2020, no?
2: Això, doncs 6 anys. Però hem de ser molt conscients que el Covid existeix i encara n'hi ha gent que es mor de Covid. O sigui, n'hi ha gent ingressada a l'hospital per Covid i n'hi ha gent que es mor de Covid. O sigui, el Covid ha vingut per quedar-se, ens agradi o no ens agradi.
1: A més, comentaves que a l'estiu també circula molt. És a dir, sempre tenim la idea de que el virus de la grip és quan baixen les temperatures, no?, que es fa com més resistent aquest virus, i per contra, el Covid... Doncs deies, no, és que l'estiu també hem tingut molt de Covid. És un virus que funciona diferent, no?
2: Sí, s'està veient que ara mateix el virus de la grip és estacionari, com sempre ha sigut, que sempre ve a l'hivern, però ja hem començat a tindre casos de grip, ja hem vist algú, i el virus de la Covid és més d'estiu. Pel que sigui, el virus actua més a l'estiu, i sí que és veritat que és que terminem amb la grip i comencem a veure casos de Covid, i aquest estiu hem vist molts casos de Covid.
1: Imagino que també el tema del canvi climàtic, no? Aquestes temperatures tan elevades que després estem amb aires condicionats, això també acaba doncs afectant-nos, no?, a les vies respiratòries.
2: Bueno, tot això sí, però això al final no és el virus. El virus l'agafem, és un virus. Això són canvis de temperatura que sí que ens poden donar doncs malestar, mal de gola, coses d'aquestes. Però el que és el virus de la grip és virus de la grip i és el que està voltant.
1: Circulant.
2: Sí.
1: Hem comentat als infants a partir dels 6 mesos, no?, i fins als 4 anys, és aconsellable, no?, es recomana la vacunació. Dones embarassades es poden o no vacunar?
2: Les dones embarassades s'han de vacunar. Vale? És important que es vacunin. Si una dona embarassada agafa la grip, durant el primer trimestre de gestació pot tindre malformacions al fetus. I si s'agafa la grip durant el segon o el tercer trimestre de gestació, poden haver avortaments, al primer trimestre també, poden haver avortaments, poden haver baixos pesos al néixer, es poden donar parts prematurs amb totes les complicacions que això pot tindre. Una dona embarassada és una persona sana, no té cap problema, però sí, tot el fet d'estar embarassada, tot aquest trasbàs de cos fa que estigui més tubeta o que el virus el pugui agafar abans, i també pot estar ingressada per una pneumònia amb tot això que comporta pel fetus i per la mare. Llavors és molt important que les dones embarassades es vacunin. I de fet són les primeres que s'han de vacunar, entren dintre del primer grup del 5 d'octubre que s'han de vacunar.
1: Mm-hmm. I també... ens ha dit allò l'Ester, no és que puguin o no, és que s'han de vacunar.
2: S'han de vacunar. És que és molt important que es vacuni la població. Si tothom es vacunéssim, o tota la gent gran es vacunés, i tots els nens, tindríem molts menys casos de grip de la que tenim, i també moltes complicacions. Una grip, sempre diem, el que es veu són, doncs, bueno, estic 4 o 5 dies al llit, estic malalt, em cuiden una miqueta, però no, la grip pot donar moltes complicacions, i cada vegada n'hi ha més estudis que estan dient que després d'una grip el risc de patir un infart és, no sé si es multiplica per 10. El risc de tindre un accident vascular cerebral, un ictus, el que diem un ictus. Mm. Totes aquestes complicacions es donen després de tindre una grip. Llavors, si una persona ja de per si doncs és fumadora, té colesterol, és obès o el que sí, o té una malaltia qualsevol, si té una grip, doncs s'eleva molt més el risc de tindre un infart després d'aquesta grip i el risc de tindre un accident vascular cerebral. O sigui, que és que dona molts problemes una grip.
3: No sé si, com s'han produït ja casos de grip, si s'està veient allò que és efectiva, la vacuna d'aquest any. Ho dic perquè la vacuna de la grip precisament varia cada any, no?, en funció del virus que està circulant. I hi ha hagut anys que ha estat molt més efectiva que d'altres. Sempre té una efectivitat, però, clar, al 100% no.
2: No, aquesta vacuna, malauradament, l'efectivitat no és molt gran. Bueno, no és molt gran. Té una efectivitat d'un 60% més o menys, lo qual, doncs, ja és molt. I, sobretot, el que prevé és de tindre les complicacions que pot tindre una grip, ¿vale? La vacuna no quita que una persona l'agafi encara que estigui vacunada. Però sí que totes aquestes complicacions, sobretot d'estar hospitalitzat o de cap a una UCI, que és fàcil terminar en una UCI si una persona és gran i té complicacions ja de base, la vacuna el que fa és evitar totes aquestes complicacions. I ara mateix, doncs, encara no sabem resultats perquè encara no estem vacunant. Comencem el 5 d'octubre. De fet, aquest any, pel que jo he sentit, comencem més tard perquè s'han canviat totes les cepes que té la vacuna. ¿Vale? L'any passat sí que va ser, no va ser tan efectiva com ens agradaria, però el virus de la grip és el que té, és un virus. I com bon virus, el que fa és mutar en quan pot. Llavors, en quan veu que la gent no, la vacuna apareix i està fent efecte, doncs intenta mutar per fer el seu efecte, que és fer de virus. Això ho fa molt bé.
3: Escolta'm una cosa, hi ha alguna mena de contraindicació, Esther, per aquest tipus de vacunació? Hi ha persones que diguis, no, perquè estem dient allò, persones més vulnerables, que tinguin alguna patologia de base... És a dir, que sembla que gairebé tota la població podria ser vacunada, però no sé si hi ha alguna exclusió, allò de dir, no, no, en aquest cas millor que no.
2: Les úniques contraindicacions que n'hi ha és si t'han posat la vacuna i has fet una reacció al·lèrgica greu, ¿vale? Que és, greu és això, que t'hagis ofegat, que hagis fet aturada cardíaca, llavors aquí sí que no es posa la vacuna. També que s'hagi fet una encefalopatia, ¿vale? 7 dies després d'administrar la vacuna, que això passa en un cas de cada no sé quants, i l'única contraindicació que ens acostuma a passar és que la gent en aquest moment estigui malalta. ¿Vale? Si tu en el moment de la vacunació estàs amb febre, no et vacunarem. ¿Vale? Si són decimetes o és un això, és
3: un
2: que
3: refredat.
2: No, és que tinc refredat, estic amb mocs, tens febre? No. Doncs llavors aquí sí que podem vacunar. Però anem, mira, és que estic amb una pneumònia ara mateix amb 39 de febre. Doncs aquí sí que no vacunarem. Però si no... I si, a veure, si veiem que efecte benefici és millor vacunar perquè si no aquesta persona no tornarà a vindre a l'ambulatori, millor vacunar. Davant del dubte, millor vacunar. Però bueno, serien les úniques tres contraindicacions de la vacunació.
3: I jo ja sé que de vegades ens dieu als professionals que això és un mite, però cada vegada, cada any, hi ha persones que et diuen m'he vacunat i al cap d'uns dies m'he refredat, no? He tingut allò un encostipat. Potser no ha estat una grip, potser no ha estat una Covid, però he tingut un encostipat. Això és així? És perquè hi ha una baixada de defenses, una reacció del nostre cos en aquesta vacunació i que afavoreix potser doncs, això, que agafem un refredat?
2: Ja hem dit que el refredat i la grip no és el mateix, ¿vale? La grip el produeix el virus de la influenza. Per això en tenim una vacunació per la grip, perquè normalment sol acostuma a haver un virus que muta més o menys, però sempre és el mateix. De refredats, n'hi ha 200 virus que poden produir un refredat. Per tant, clar, la vacuna de la grip no és efectiva per refredat, és efectiva per la grip. Però les complicacions, això que pot produir una grip, no és el mateix que les complicacions que pot produir un refredat.
3: Però la vacunació provoca una baixada, potser, de defenses que afavoreixi que...
2: En principi, no. Les vacunes no tenen virus vius. Les úniques vacunes que tenen virus vius de les de la grip són les que es posen als nens que són nasals. La resta no tenen el virus de la grip. Per tant, moltes vegades es coincideix. També molta gent ve a vacunar-se en el moment en què comencen a haver-hi molts casos. Ostres, que el meu veí té, que l'altre té, que l'altre... Ui, em vaig a vacunar. Moltes vegades ja estan contagiats. El període de ventana que n'hi ha des que t'encomanes fins que surten els símptomes són de 3-4 dies. I moltes vegades a la gent li passa això, que ve quan ja està contagiat. Llavors sí, posem la vacuna, però al cap de 2 dies surten els símptomes. Però molta gent per això, perquè espera l'últim moment, quan ja veu a tot el voltant seu infecta, que diu ui, vaig a vacunar-me.
3: Anem acabant fent referència a de quina manera hem de gestionar la vacunació, si podem anar de forma espontània, si és molt millor que demanem cita amb la nostra infermera, infermer, allò de referència, com s'ha de fer, hem de trucar al 061 a través de l'aplicació La Meva Salut.
2: En principi, com cada any, obrirem llistes per fer solament vacunacions, d'acord? Llavors, per agafar hora des de l'aplicació de La Meva Salut, on estan cites, n'hi ha un apartat que es diu vacunes i allà dintre està la vacuna de la grip. Si és candidat a posar-te, no sé això, que tinguis més de 60, que tinguis patologies de risc, ja et sortirà. A mi, per exemple, m'ho vaig mirar l'altre dia, com que no sap que soc sanitària, no em surt, vale? Però ja es pot agafar hora, ja tenim llistes obertes i ja n'hi ha llistes ben plenes. D'una altra forma, anar directament a l'ambulatori i agafar hora. Vale? I a partir del 19 de novembre es pot anar sense cita prèvia. Això vol dir que primer hem de passar pel taulell, apuntar-nos i després vacunar. O sigui, a partir del 19 de novembre s'obre llista per tothom que vulgui vacunar-se i sense cita prèvia. Però això no vol dir que no passin pel taulell per apuntar-se, perquè si no, nosaltres no tenim les dades del pacient.
3: Clar, perquè estava pensant igual en una persona jove, sana, però allò que comentàvem, però que en el seu entorn familiar o d'amics hi ha persones vulnerables, considera, no?, que per ell, però també, sobretot, per aquest entorn, és millor vacunar-se, això ho pot fer.
2: Sí. Mai diem que no a ningú, perquè això, tothom té un avi, té un pare o té qualsevol persona vulnerable que està a prop, una amiga que està fent quimioteràpia, tothom té dret a vacunar-se i hem d'oferir la vacuna.
3: I llavors, quan es fa el tema de la vacunació, no sé si més enllà... Has comentat, en La Meva Salut et sortirà vacunació de la grip. El tema de la Covid serà una vegada anem a l'ambulatori, que ens oferiran allò totes dues vacunes, o ja hem d'indicar que vull totes dues?
2: Nosaltres tenim vacunes de sobre per posar de la grip, de la Covid i de tot el que vulgueu. O sigui que no n'hi ha problema. Quan aneu, nosaltres ens preoferim les dues i l'ideal és que es posin les dues. I no passa res per posar-les juntes. No n'hi ha cap contraindicació per posar totes les vacunes que n'hi ha juntes. Als nadons de mesos els posen 5 i no els passa res, pobrets. I a nosaltres, com grans, podem posar-nos dues vacunes que no ens passa res.
3: I habitualment que feu allò en un braç cadascuna?
2: Una en cada braç, gent que té un aneu de mama no podem posar el braç i podem posar la cama, gent que no té braç li podem posar la cama, o sigui que tenim espai suficient per posar vacunes al nostre cos.
3: I alguna indicació per després de la vacunació? És a dir, ens pot fer una petita reacció? No una gran reacció, que ja han comentat que llavors aquesta persona hauria de parlar amb el seu metge per si realment, si ha tingut una reacció molt forta, potser no pot vacunar-se, però... Podem tenir petites reaccions, dècimes de febre, sentir-nos més cansats, inflamació...
2: Com totes les vacunes que posem, el que ens pot passar és que se'ns infla el braç, ¿vale? Si se'ns infla una miqueta de fred local, o que ens trobem una miqueta malament. Si ens trobem una miqueta malament, un paracetamol. I si ens fa molt mal el braç, també un paracetamol. El fet de que s'infli el braç vol dir que la vacuna està fent... O sigui, el teu cos està reaccionant contra aquesta vacuna, o sigui, que ja va bé que s'infli i que es posi una miqueta vermell.
3: No és que ens hagueu punxat malament.
2: No, això vol dir que el teu cos està fent les reaccions que ha de fer perquè aquesta vacuna sigui efectiva.
3: Està bé, ho aclarim, perquè de vegades surts allà dient... M'ha punxat malament. No. Els professionals ho fan molt bé i l'únic que, doncs, com s'estava explicant l'Esther González, la vacuna està fent reacció i això és positiu.
2: Això mateix.
3: Esther, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per haver-nos donat aquestes explicacions i esperem que tots siguem responsables, no només allò amb nosaltres mateixos, sinó també amb la salut amb la de la resta. Comunitat i, doncs, fem una aposta per la vacunació.
2: Moltes gràcies. Igualment, gràcies.
3: Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Protecció Civil ha enviat unes alertes als mòbils de Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Barcelona pel risc del desbordament del riu Besòs. Es demana a la població propera que si arriba l'aigua pugi a plantes superiors i que eviti soterranis, zones baixes o apropar-se al riu. L'Agència Catalana de l'Aigua alerta del cabal molt alt del riu al seu pas per Santa Coloma de Gramenet amb prop de 900 metres cúbics per segon, un cabal que multiplica per 45 el seu cabal habitual. Protecció Civil també ha enviat un segon missatge d'alerta a les comarques del Vallès Oriental, el Maresme i el Litoral fins al Baix Empordà per advertir d'incidències greus per les pluges i recordar a la ciutadania que es manté la prohibició de mobilitat fins al final de l'episodi. Per la seva banda, els bombers estan rescatant també aquest matí diversos conductors atrapats per l'aigua a Granollers i Canovelles i ja s'acumulen més de 900 serveis des de l'inici del temporal. Les xifres han deixat fins ara 248 litres per metre quadrat a Granollers, 244 a Mataró o 231 a Cabrils. L'episodi també ha impactat amb força aquesta passada nit a la zona metropolitana sud amb desenes d'avisos per inundacions en municipis com l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà o Esplugues. A més, hi ha una dotzena de carreteres tallades a hores d'ara a l'àrea metropolitana de Barcelona a causa d'aquestes inundacions. I el Tribunal Constitucional debatrà aquest dimarts les primeres ponències favorables a aplicar l'amnistia a la malversació als líders del procés. El ple estudiarà en primer lloc el text del magistrat conservador José María Macías sobre el recurs d'empara de Jordi Turull i, si té prou temps, el del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, sobre el de l'exconsellera Dolors Bassa. Els dos textos s'oposen a la interpretació que ha fet el Tribunal Suprem de no aplicar l'amnistia. El Constitucional estimarà els recursos dimarts, però necessitarà uns dies per publicar la sentència definitiva. I en cultura, la final del concurs de Castells de Tarragona s'endarrereix aquesta tarda, quan ja no estarà activa l'alerta de pluges torrencials. La jornada reservada a les 12 millors agrupacions del moment, segons el rànquing de la coordinadora de colles castelleres, finalment es celebrarà a partir de les 4, com diem, i es podrà seguir a través de la plataforma La Xarxa Més. I en els esports, el clàssic de la Lliga F entre el Barça i el Real Madrid finalment es jugarà a les 7 de la tarda i no a les 5, com estava previst, un canvi que arriba a causa del temporal que pateix a hores d'ara encara el territori català. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Badalona 94.4. Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar en connexió. Gràcies per tornar a la ràdio. Algú va dir... Si no fas res estúpid mentre ets jove, no tindràs res de que riure quan siguis vell. Ei, participa. Quina és la teva?
2: Mira, em dic Joaquim, soc taxista aquí a Barcelona i, si és possible, m'agradaria escoltar a l'Adriano Celentano, al Breguero.
1: Doncs gràcies a tu, en nom de tot el gremi de taxistes que segueixen, com sempre, escoltant la ràdio i que gràcies a ells arribem també als seus clients.

programa escoltàvem Aznavour, ara escoltem Adriano Celentano. T'has parat a pensar a quin altre programa escoltaràs aquestes coses? Aquests intèrprets? Aquestes cançons? Has connectat amb el Coco? El Coco representa una època en què compartir música significava reunir persones, pujar el volum i crear records que encara avui segueixen sonant a la memòria. L'amic taxista volia recuperar aquest pregueró que va tenir tant d'èxit als anys 60 i que Adriano Celentano també la va publicar en castellà amb aquest títol, Rezaré, que no té gaire a veure amb el títol original anglès. Però el que ha estat un tema recurrent sempre al llarg de la història d'aquest programa. Adriano Celentano, en la seva versió en italià, s'hi va estar 5 setmanes en el número 1 a Itàlia. Adriano ara té 88 anys. Nascut a Milà, tant a Itàlia com a Espanya, va sonar molt més la seva versió que l'original de Benny King en aquell 1962. Per cert que el company DJ, mestre de DJs, Jordi Carreras, m'ha regalat uns arranjaments nous que ell ha fet jugant amb les màquines de l'original de l'Stand By Me, però mantenint l'essència original del tema. I fent-lo molt més ballable. Per això omple la pista. Els diumenges a la tarda, quan encara tenim l'oportunitat de fer aquest programa de ràdio adaptat a sessió de ball. Encara no has vingut? Doncs aviat farà 15 anys que ho fem, diumenges a la tarda. Contra tot pronòstic, cada vegada en som més. Cada vegada està més maco, allò. Un ambientasso, la millor música de les últimes dècades. Diumenges tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona.

0: Quin tamarro, eh? Absolutament intemporal. Des de 1962, ara, en aquesta versió actualitzada, no comercialitzada, un regalet que m'ha fet el meu amic Jordi Carreras i que ens fa ballar els diumenges a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona. Arribau 242. Aquesta és la teva, Gabriel.
1: Well, I've seen you before on that discotheque floor. You were driving me out of my mind.
0: I a mi també m'agrada molt. I a mi també em porta records de nits fantàstiques.

Backs Exit de Suzy 4 al 77. El 78 va ser número 4 al Regne Unit i número 5 a Alemanya. If you can give me love... Si no em pots donar amor... Afegeixo jo, dóna'm música. Gràcies per el teu correu des d'Andorra, Gabriel Marín.

0: If you can give me love, si no em pots donar amor. Susie 4, 1978, ella havia nascut el 1950 a Detroit, Michigan.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.

0: Gràcies per estar en connexió. A qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris per la FM, algunes també per la TDT, i ara també a través de DAB+. El nou sistema d'emissió que s'està imposant a Europa. Ah, però que no ens toquin la nostra estimada FM, eh? Que no ens la tanquin, que no ens la paguin, que forma part de la nostra vida. Recorda que aquí tens una segona oportunitat. Per si has fet tard, per si t'has dormit, per si no et vols perdre res, pots recuperar els últims programes emesos, per exemple, a la plataforma iVox.com, també a Spotify o a YouTube. És gratis, és fàcil, és ràpid, i si ens descarregues, doncs ens pots escoltar quan vulguis, quan vulguis, allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya, sempre el Coco t'acompanya. Per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Rubí l'amic Pep Ruiz, que ens diu: hola Albert, escolto des dels Malla Musicals. Caramba, gràcies per la memòria auditiva. Diu: m'has acompanyat en molts viatges, perquè he treballat de comercial per tota Espanya. Abans et gravava els programes en casset a Rubí i me'ls emportava de viatge per tot arreu. Ara, amb els podcasts, és més fàcil. En recordo una nit molt especial de 1992. Et proposo escoltar Peor para el Sol, de Joaquín Sabina. Una abraçada des de Rubí, d'en Pep Ruiz. Doncs mira, abans d'escoltar la cançó, recuperem què ens va dir en certa ocasió el mateix Joaquín Sabina sobre les cançons.
1: Las canciones que yo amo son o debieran ser más simples. Yo creo que cosas que no caben en el género poesía las pide a gritos el género canción. Por ejemplo, creo que una canción, cuanto más cursi, mejor. Si tiene una gota de horterez, mejor. Si es desconsolada y demagógicamente triste, muchísimo mejor. Las hermosísimas canciones populares de José Alfredo, a Violeta Parra, a Machín, a yo qué sé, no tienen demasiado que ver con la literatura. Es otro vehículo muy especial, ¿no? Es un género que va, francamente, directo al corazón. Es un hombro donde llorar, ¿no? Lo popular puede ser, con perfecto derecho, demagogia, a condición de que se enseñen las cartas. Es decir, y cursi. Nadie va a pedirle a Machín que no sea cursi. Lo que nos gusta es que sea cursi, ¿no? Y demagogo, José Alfredo es el más, por ejemplo. El más dice: que te den lo que no supe darte, aunque yo te haya dado de todo. Es impresionante el tipo, ¿no? Qué cara más dura. Bueno, eso es lo que nos gusta. Así que la canción es un género que permite las mayores infamias, y no solo las permite, sino que le vienen bien a las canciones.

Meteor para el Sol formava part de l'àlbum Física i Química que Joaquín Sabina va publicar el 1992 i que va ser disc de l'any, és a dir, el disc que va estar més setmanes en el número 1, sobretot gràcies al primer tall de l'àlbum, I nos dieron las 10. Què tal, com van les coses, Coco? Tot seguit, un correu, si més no curiós, reflexiu. L'envia des de Molins de Rei en Joan Marín. Hola, Albert. Suposo que no sóc l'únic desencisat amb tot el panorama actual. Segurament no sóc l'únic dels cocos que segueix el programa que necessita un bri d'esperança. Sé que tard o d'hora escamparà i per compartir aquest sentiment m'agradaria escoltar Who'll Stop the Rain? Ah, la Creedence.

Who'll Stop the Rain? Qui aturarà la pluja? De 1970 i de l'àlbum Cosmos Factory de la Creedence Clearwater Revival. Metàfora sobre la desil·lusió, la confusió política i els temps

sacrificis. Ens diu en Joan Marín, també m'agradaria escoltar Well, My Guitar Gentle Weeps. Perquè diu, realment estem adormits. Mentre la meva guitarra plora suaument, 1967.

While my guitar gently weeps, mentre la meva guitarra plora suaument. Una de les poques ocasions que Lennon i McCartney van deixar els altres dos, George Harrison i Ringo Starr, que col·loquessin alguna cançó en els seus àlbums. Eren muy suyos los chicos.

La cançó es va incloure en el doble àlbum conegut com Àlbum Blanc el 1968. Sí, l'autor era George Harrison i la cançó portava el famós solo de guitarra que va tocar el seu amic Eric Clapton. Significa una reflexió sobre la tristesa, la desharmonia i el desamor universal. Però també va ser una crítica silenciosa a la tensió que llavors vivien els Beatles. Hi havia mal rotllo entre els components de la banda. George Harrison es va inspirar en el concepte xinès del I Ching, que creu que tot està connectat. Tu també ho creus? Jo moltes vegades a la vida he pensat, està tot lligat, està tot relacionat. Ah, i en Joan Marín, des de Molins de Rei, ens diu, també podríem afegir All You Need Is Love.

All you need is love. Tot el que necessites és amor. Els Beatles de 1967. Amb una crida a l'amor universal. A la pau, com la força més poderosa per unir la humanitat.

I l'amic Joan Marín, de Molins de Rei, diu que també podríem afegir Here Comes the Sun. És una delícia tornar-la a escoltar. George Harrison la va escrita al jardí de la casa de camp del seu amic Eric Clapton. Expressa un missatge d'esperança després d'una etapa difícil. Aquí arriba el

Here Comes the Sun, aquí arriba el sol. George Harrison per als Beatles, per l'àlbum Abbey Road del 1969. Del mateix any de Hair, l'òpera pop o rock, himne hippie, que també ens demana recuperar l'amic Joan Marín des de Molins de Rei.

ens diu Joan Marín: tal vegada hem tornat a la situació dels anys 70 amb Vietnam per Ucraïna, l'Orient Mitjà, com sempre. Es van escriure tantes cançons per la pau. On són els activistes amb guitarra d'enguany? On són els concerts com Africa AIDS, Bangladesh, Illa de White, etc.? Què se n'ha fet del Fes l'amor i no la guerra? Mentre la meva guitarra plora i jo amb ella. Com va dir Miguel Hernández, dejadme la esperanza. Gràcies. Joan Marín de Molins de Rei, que comença el seu correu dient: suposo que no sóc l'únic desencisat en tot el panorama actual. Segurament no sóc l'únic dels cocos que segueix el programa, que necessita un bri d'esperança. Sé que tard o d'hora escamparà i per això recordo algunes cançons per compartir aquest sentiment.

aquesta cançó sobre el festival de l'illa de Wight també té una història molt curiosa. Va ser un gran èxit aquí, amb una banda teòricament dita Kerouacs, però mai ningú ha sabut qui eren. Segurament eren cantants i músics de laboratori, d'aquests que estaven en plantilla en una companyia discogràfica. Com a anècdota, la van publicar en castellà, però el disc es va gravar a França. I com que només tenien aquesta cançó i havien de posar alguna cosa a la cara B del single, no se'ls va acudir una altra que posar a la cara B la mateixa cançó, però al revés, la qual cosa resultava realment insuportable, com ara pots comprovar, Coco.

Anteriorment, aquest invent l'havia utilitzat John Lennon a l'àlbum Revolver. White is White, una cançó d'amor i llibertat, que la cara B, el títol, també estava escrit al revés. És impronunciable, una cosa així com I'll see it twice. El Festival de l'Illa de White es va celebrar el 1970, entre el 26 i el 31 d'agost, a Afton Down, Anglaterra, i està considerat un dels concerts més grans de la història perquè va reunir més que Woodstock. La xifra estimada és de 600.000 persones. I en ell van participar llegendes com Jimi Hendrix, en una de les seves últimes actuacions, The Doors, The Who, Johnny Mitchell, Miles Davis o Leonard Cohen. El festival va marcar una mica el final del somni hippie dels anys 60 i l'últim festival massiu en aquesta illa, fins que va tornar al 2002. Però, tornant a la cançó és original del cantant francès Michel Delpech, que també va fer una versió que escoltem amb Dennis Russos en un programa de televisió.

0: La mala notícia és que el temps vola. La bona és que tu ets el pilot.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I aquí a cocodrilclub@gmail.com rebem aquest correu. Hola Albert, sóc la Fineta de l'Ametlla del Vallès. Escolto el teu programa sempre des del cotxe del meu marit, que és un molt i molt seguidor teu. Crec que busques cançons que ja ni es recorden i vas i les poses en antena. I així es poden tornar a escoltar. Em podries posar Aleluia cantat per la Maciel? Ja sé que l'autor de la lletra és Luis Eduardo Aute, però a mi m'agrada més la versió de la Maciel. Em fa sentir molt gran, fantàsticament gran. Moltíssimes gràcies, fina aventura. Doncs sí, és d'una època del 1967 que l'Aute escrivia cançons pels altres, però ell encara no les gravava. Més tard va gravar aquest, que va ser el primer èxit de Maciel, el 1967.
2: Por estas cosas y por vivir

una jove Maciel, perquè ella havia nascut a Madrid el 1947 i aquí tenia 20 anys, era el 1967, la cançó i la versió que ens ha demanat la Fineta de l'Ametlla del Vallès. I com sempre, marxem ballant. En aquest cas, barrejarem l'espai als més ballats de la història amb aquella pregunta que et fem de tant en tant. Recordes el primer disc que et vas comprar? I si no el recordes, m'envies un e-mail i em dius quin és el primer que recordes, que estarem encantats de compartir-lo. Encara que en aquest cas, escoltarem només una miqueta. Aquí a Cocodril Club, a @gmail.com. Dancing, dancing. Ens escriu la Montse Roset, que diu: el meu primer disc va ser el Max Mix de l'estiu 1997. És una compra cutre, sens dubte, diu la Montse. La raó de la compra era que era la banda sonora d'un estiu que va ser històric per mi. Els altres oients del Cocodril van dient discos de persones cultes, com Rod Stewart o Sau, i jo em vaig comprar un recopilatori de carrer amb músiques facilones com El Venao, El Venao.

I acabem el programa d'avui amb el correu d'en Benet de Sant Vicenç de Montalt, que diu que com a cançó lenta escolliria aquesta. Una de 1959, de Paul Anka. Posa el teu cap sobre la meva espatlla.

0: Put your head in my shoulder.
1: Put your lips next to mine, dear.
0: Polanca, que encara està en actiu, en l'actualitat té 85 anys i està treballant, està cantant, està publicant discos des de finals dels anys 50. L'amic Benet de Sant Vicenç de Montalt diu: aprofito per indicar-te que la meva discoteca de bons records era el Club d'Ara de Mataró, on el Get It On dels T-Rex em feia sortir a la pista. Gràcies per tot, Benet, bona musa. Bueno, els tiranosaurus rex de veritat es van extingir fa uns 66 milions d'anys, més o menys. Però els T-Rex de Mark Bolan van triomfar el 71 amb aquest Get It On, posa-t'hi. Unes gotetes de glam rock per demanar-te, com sempre, que procuris ser feliç. Val la pena intentar-ho, Cocodril.
2: Cocodril Club, el programa revival de

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Un home ha mort a Tordera en cedir un mur a l'interior del càmping internacional Costa Brava. Els bombers han rebut l'avís poc abans d'un quart de nou del matí. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat aquesta primera víctima mortal a causa de les pluges i ha expressat el seu condol als familiars. En paral·lel, els bombers fan tasques de buidatge d'un garatge completament inundat a Montornès del Vallès, al carrer dels Cirers, i és que una família ha alertat que troben a faltar un altre home. A hores d'ara, a més, els bombers també treballen en diversos salvaments a la zona del Vallès Oriental i a l'Alt Maresme, i ja s'acumulen més de 1.300 avisos des de l'inici de l'episodi. Per la seva banda, Protecció Civil ha enviat un SALER als mòbils de Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Barcelona pel risc de desbordament del riu Besòs. Es demana a la població propera que, si arriba a l'aigua, pugi a plantes superiors i que eviti soterranis, zones baixes i apropar-se al riu. I és que l'Agència Catalana de l'Aigua alerta del cabal molt alt al seu pas per Santa Coloma de Gramenet, amb prop de 900 metres cúbics per segon, un cabal 45 vegades superior a l'habitual. A més, Protecció Civil ha enviat també un segon SALER a les comarques del Vallès Oriental, el Maresme i el Litoral, fins al Baix Empordà, per advertir d'incidències greus encara per les pluges i per recordar a la ciutadania que es manté la prohibició de mobilitat fins al final de l'episodi. A més, hi ha una dotzena de carreteres tallades a l'àrea metropolitana de Barcelona a causa d'aquestes inundacions, i la sortida de trens d'alta velocitat des de l'estació de Sants de Barcelona està suspesa des de l'inici del servei, segons ha informat Renfe, que cita causes operatives, i la previsió és que es pugui recuperar a partir de les 12 del migdia. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha constatat també, referent a aquest temporal de pluges, que la nit ha estat complicada, i ha avisat que ara el fenomen es desplaça en les properes hores, o ja s'hi troba, de fet, a les comarques de Girona. En un missatge anterior a la xarxa X, ha remarcat Illa que l'episodi meteorològic encara no ha acabat i ha fet una crida a no abaixar encara la guàrdia. En aquest sentit, ha reclamat a la ciutadania que segueixi en tot moment les indicacions per part de Protecció Civil. I en cultura, la final del concurs de castells de Tarragona s'ha hagut d'endarrerir fins a aquesta tarda, quan en principi ja no estarà activa l'alerta de pluges torrencials. La jornada començaria a les 4 de la tarda i es podrà seguir a través de la plataforma La Xarxa Més. I en els esports, el clàssic a la Lliga F entre el Barça i el Real Madrid finalment es disputarà a les 7 i no pas a les 5, com estava previst, un canvi que arriba, òbviament, a causa del temporal que pateix el territori català. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

Una setmana més, benvinguts a la dansa catalana. Programa de cultura i informació sardanista produït per Ràdio Palamós, també per les emissores de la xarxa de comunicació local. Dirigint i presentant una setmana més, en Joan Teixidor. Doncs comencem amb el que els hem preparat per aquesta setmana. Començarem amb una sardana del nou compositor destacat. Parlarem de Joan Segura, de Josep Maria del Río i de Rafael Cabrises. Radiarem tres estrenes. I acabarem amb tota la informació sardanista. Comencem amb una sardana del nou compositor de mes, Joan Roure Gené, en el 105 aniversari del naixement. D'ell començarem escoltant la sardana titulada Alba, interpretada per la principal de la Bisbal.

Acabat d'escoltar la sardana de Joan Roure, compositor destacat de setembre, titulada Alba, interpretada per la principal de la Bisbal. Comencem parlant de Joan Segura Gutsens en el 90 aniversari del naixement. Joan Segura naixia a Olesa de Montserrat el 7 d'octubre de 1936 i també hi va morir el 7 de gener de 2017 als 80 anys d'edat. Músic i compositor, estudià al Conservatori Municipal de Música de Barcelona. En els seus anys de joventut va exercir com a pianista de l'Orquestra Olesana de Montserrat, activa entre 1958 i 1962, i posteriorment també va formar part del Pennsylvania Club, dues formacions de música de ball vinculades a Olesa. Però la seva principal vinculació amb la música fou la sardana. Va començar a compondre l'any 1957 i al llarg de la seva trajectòria en va escriure 16, moltes d'elles estretament relacionades amb Olesa de Montserrat, els seus indrets i les persones de la població. La seva darrera sardana, 50 en juny, fou composta l'any 2007 amb motiu del 50è aniversari d'Olesa Sardanista, una sardana que acabaria tenint una repercussió molt especial, ja que va ser escollida sardana de l'any 2007. L'any 2008, Olesa li va retre un homenatge per tota la seva trajectòria i el 2009 va rebre el Premi Joan Cererols i Fornells de Música dels Premis de Reconeixement Cultural del Baix Llobregat. Joan Segura Gutsens va ser, sobretot, un compositor profundament vinculat al seu poble, una trajectòria de 50 anys dedicats a la composició de sardanes que deixà una obra potser no gaire extensa, però molt arrelada a Olesa i a la seva gent. Escoltem una de les seves sardanes, una sardana dedicada a Olesa. Els Gegants d'Olesa, interpretada per la Cobla Vila d'Olesa.

escoltàvem Els Gegants d'Olesa de Joan Segura, interpretada per la Cobla Vila d'Olesa. Continuem recordant Josep Maria del Río Soliguer, del que dimecres es complirà el 30 aniversari de la mort. Josep Maria del Río naixia a Lloret de Mar el 28 de febrer de 1914 i morí circumstancialment a Girona el 7 d'octubre de 1996, ara fa 30 anys, sent enterrat a Lloret de Mar. Músic, compositor i artista polifacètic, va estar molt vinculat a la vida musical i cultural de Lloret. Va dirigir corals i participar en el món de les caramelles. Va actuar com a flabiolaire de la Cobla Turissa de Tossa de Mar i també va ser dibuixant, pintor i fotògraf. Però avui ens interessa especialment la seva faceta de compositor de sardanes. En va escriure aproximadament una vintena, algunes d'elles pensades per ser cantades. També va compondre obres corals, popurris de caramelles i música de ball. Entre les seves sardanes trobem la Pubilla de Barcelona, la Petita Margarideta, Gentil Lloretenca o Soc fill de Lloret, entre d'altres. A la darrera etapa de la seva vida va viure a Arbúcies, població a la qual també va dedicar diverses sardanes, mantenint així la seva vinculació al món de la música per a cobla fins als darrers anys. Josep Maria del Río fou, en definitiva, un d'aquells músics locals que van fer de la música una part inseparable de la vida del seu poble. I avui, quan es compleixen 30 anys de la seva mort, l'hem volgut recordar. Escoltem una de les seves obres més divulgades. Sardana de 1951, titulada Gentil Lloretenca, que ens interpreta la cobla Ciutat de Girona.

Acabat d'escoltar la sardana de Josep Maria del Río, gentil lloretenca, a la interpretació de la Copla Ciutat de Girona. Tanquem l'espai de les biografies parlant de Rafael Cabrisses Palau en el 138 aniversari del naixement i el 80 de l'estrena de la seva sardana, Cap de Creus. Rafael Cabrisses naixia a Cadaqués el 8 d'octubre de 1888, tot i que alguna font situa el seu naixement el 5 d'octubre de 1887. Va morir també a Cadaqués el 29 d'abril de 1950. Era fill de Sebastià Cabrisses, pastisser, i d'Anna Palau, tots dos de Cadaqués. La família regentava una pastisseria coneguda especialment per ser els creadors dels tradicionals taps de Cadaqués, establiment de nom Can Cabrisses, que continua vinculat a la família. Va rebre les primeres lliçons de música del seu sogre, Marcelino Gironès, conegut com Lino, i posteriorment va continuar la seva formació de manera pràcticament autodidacta. Tocava el piano, el clarinet i el contrabaix, i també va exercir de professor de música. Durant els anys 40 va tenir diversos alumnes, alguns dels quals s'ensenyava gairebé desinteressadament. Entre aquells hi havia el tenorista i compositor Joan Puig Fornis. La seva producció com a compositor se centra sobretot a la sardana, amb una vintena de títols coneguts. Entre les seves obres hi trobem Illa de Messina, Posta de Sol, El Peu Polidor, Cala Torta i La meva Anita. Aquesta última estrenada l'any 1925, quan Cabrisses tenia 37 anys i dedicada a la memòria d'una de les seves filles que havia mort de petita. Una altra filla també va rebre posteriorment el nom d'Anita, una circumstància poc habitual. Però si hi ha una sardana que ha mantingut especialment viu el nom de Rafael Cabrisses és Cap de Creus, la seva sardana més coneguda i també l'última que va compondre. Fou estrenada el 1946 amb lletra de Joaquim Gay i és una obra estretament vinculada al paisatge i a la terra que el compositor va conèixer i estimar tota la vida. Cabrisses també va compondre música de ball i altres peces, entre elles el bolero Somni d'amor i Badia de Cadaqués. Casat en català,

La Cobla Cadaqués ens ha interpretat aquesta coneguda sardana de Rafael Cabrisas titulada Cap de Creus. Anem per les primeres dues estrenes del programa, interpretades el 26 de setembre passat, al concert del 39è Aplec del Roser, celebrat a l'Auditori Joan Cererols de Martorell, amb la participació de les cobles Mediterrània i Marinada. En aquest concert es varen estrenar dues sardanes. La primera que escoltarem és deguda a Dani Gasulla, porta per títol D.O. Martorell, denominació d'origen Martorell, i la va estrenar la cobla Marinada.

Aquesta era D.O. Martorell, de Dani Gasulla, estrenada per la Cobla Marinada. A la segona part, les sardanes es varen interpretar per dues cobles, i en aquesta modalitat, Lluís Alcalà presentava una sardana titulada A de fines. A de fines, ad fines, és l'expressió llatina que significa aproximadament als límits, a la frontera o prop dels confins. En època romana, ad fines era el nom d'un punt de parada, un punt de descans de la Via Augusta que la tradició històrica situa a Martorell. Amb aquest nom llatí s'estrenava la sardana Ad fines de Lluís Alcalà, interpretada per les cobles Mediterrània i Marinada. Escoltem-la.

acabat d'escoltar la sardana de Siegfried Galvany, Montgat, Portal del Maresme, interpretada per la principal de Llobregat. Continuem endavant. Informació per aquest diumenge. A les 11 del matí i a les 4 de la tarda, a Malgrat de Mar, 52è aplec de la sardana, al parc de Francesc Macià, al matí amb la ciutat de Girona i a la tarda amb la principal de Llobregat, Juvenívola de Sabadell i ciutat de Girona. A un quart de 12 del matí a Barcelona, al Pla de la Catedral amb la Juvenívola de Sabadell. A dos quarts de 12 a l'Hospitalet de Llobregat, Setmana de la Gent Gran, a la plaça de l'Ajuntament amb la Maricel. A Mollerussa, commemoració al monument a la Sardana, a la plaça de la Sardana amb la Vents de Riella. A Sabadell, Diada del Soci, a la plaça de Lluís Sobirana amb la Copla Sabadell. A l'Ella, a la plaça de l'Ajuntament amb la Copla Xaloc. A tres quarts de 12 del matí a Barcelona, a la plaça de Can Fabra amb la Copla Principal de Llobregat. A les 12 del migdia, Sant Fost de Capcentelles, Festa del Patró, a la plaça de les Glòries Catalanes amb la ciutat de Granollers, a Vilafranca del Penedès, a la Rambla de Sant Francesc amb la Reu Jove, a Caldes de Malavella, Fira de l'Aigua amb la Contemporània, a Madrid, al Parque del Retiro, a la Glorieta Font de la Sardana, música enregistrada. Per les 12 del migdia i a les 4 de la tarda, a Martorell, 39è aplec del Roser, a la plaça de l'Església, al matí amb la Marinada i a la tarda amb la Maricel, Marinada i Mediterrània. A dos quarts d'una del migdia a Barcelona, al Pla de Montbau, amb la Nova Vallès. A la una del migdia i a dos quarts de sis de la tarda, a Mollet del Vallès, Diada del Soci, al Parc de les Pruneres, amb la ciutat de Terrassa. I pararem aquí. Pararem i ens aturarem el 52è aplec de Malgrat de Mar per escoltar la seva sardana ensenya, la que no falta mai en el seu repertori de l'aplec, perquè és preciosa. L'aplec de Malgrat de Josep Maria Tarrides a la interpretació de la copla Mediterrània.

l'Aplec de Malgrat de Josep Maria Tarrides amb la Copla Mediterrània. Abans de continuar amb la resta de la informació, escoltem la tercera estrena del programa, interpretada per primera vegada a Sant Miquel de Fluvià el 27 de setembre passat. Nadolós, de Josep Cassú, dedicada a la sardanista local Dolors Reig. L'estrenava la Copla Ciutat de Girona. Nadolós, de Josep Cassú.

Aquesta era l'estrena de Josep Cassú, titulada Nadolós, amb la cobla Ciutat de Girona. Ara sí, anem per la resta de la informació. Continuem amb diumenge a les 3 de la tarda, a Ceret, a les Arenes, amb la Sol de Banyuls, i a Pià, a la Sal Colbesson, amb la cobla Mil·lenària. A 3:45 de la tarda, Fuixà, homenatge a la gent gran, a la Sala, amb la Ciutat de Girona. A les 5 de la tarda, Riudellots de la Selva, festa major a la plaça de l'Església amb la Principal de la Bisbal. A Taradell, a la plaça amb la Vila de la Jonquera. A les 6 de la tarda, Vilanova de Bellpuig, 39è aplec de la Sardana, al pavelló esportiu amb les copes Tàrrega i Juvenil de Gramunt. A Llinars del Vallès, a la plaça de l'Ajuntament amb la Genissenca. A les Masies de Roda, festa major a l'Espai La Feixa amb la Bellpuig Copla. I a les 7 de la tarda, a Blanes, al Banc dels Músics amb la Ciutat de Granollers. Per entre setmana, molt poca cosa. Poca cosa, però important. Dilluns, a les 7 de la tarda, a Barcelona, concert Fragarí, al casino l'Aliança del Poble Nou, amb les cobles Sant Jordi, Ciutat de Barcelona i Marinada. I dijous, al 9:15 del vespre, a Sant Gregori, festival de tardor a l'Espai La Pineda, amb la Principal de la Bisbal. I nosaltres fins aquí hi haurem arribat. La propera setmana tornarem amb més dansa catalana, amb biografies, amb la informació que tinguem i més música. Per dedicatòries, per suggeriments, per consultes, dansacatalanapeticions@gmail.com. Avui acabarem amb una de les sardanes que s'interpretaran dilluns al concert Fragarí, al barceloní casino de l'Aliança del Poble Nou. Cala romana de Tomàs Gil, amb les cobles Marinada i Bellpuig Copla. Sigueu molt feliços. Adéu-siau. I molt bona setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Un home ha mort a Tordera en cedir un mur a l'interior del càmping internacional Costa Brava i un altre ha mort també a Montornès del Vallès. En aquest segon cas, els bombers han fet tasques de buidatge d'un garatge completament inundat i han trobat el seu cos després que la família hagués alertat que el trobaven a faltar. A més, es busca una altra persona desapareguda a la riera de Pineda. A hores d'ara, els bombers també treballen en diversos salvaments a la zona del Vallès Oriental i a l'Alt Maresme. Ja s'acumulen més de 1.400 avisos des de l'inici d'aquest episodi de pluges. Ara mateix, per exemple, des de Girona han arribat uns 200, però el nucli de tempestes està centrat ara en aquella zona nord, així que s'espera que la xifra creixi exponencialment durant les properes hores. D'altra banda, el govern ha enviat ja un alert per aixecar les restriccions a l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Vallès Occidental, l'Alt Camp, el Baix Camp, el Tarragonès, el Ripollès, Osona i el Moianès. En canvi, es mantindran aquestes restriccions fins a les 2 de la tarda a l'Alt i el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Maresme, el Pla de l'Estany, la Selva i el Vallès Oriental. La consellera Núria Parlon ha alertat, això sí, que a les comarques on es recupera la mobilitat s'ha de fer amb precaució i prevenció i ha insistit a no a evitar acostar-se a rius i rieres. I més incidents arran d'aquests temporals, i és que les pluges han obligat a evacuar els pacients de la planta baixa de l'Hospital Comarcal La Selva, a Blanes. A causa d'aquestes inundacions, els afectats, principalment persones que es troben a urgències, els estan traslladant a plantes superiors. De fet, en diversos carrers d'aquesta localitat també hi ha acumulacions d'aigua importants, com a la carretera de Malgrat, amb Avinguda Europa, o a la carretera d'accés a la Costa Brava. També incidents a l'Hospitalet de Llobregat, on s'han assistit 75 persones als centres d'acollida d'Alps i Gornal, afectades precisament per aquest temporal de pluja que ha deixat registres superiors als 220 litres en diferents punts de la ciutat. Les persones reallotjades són principalment sense llar, però també hi ha afectats que no podien tornar a casa a causa d'aquestes inundacions a les vies públiques i fins i tot dos veïns que tenien molta entrada d'aigua en uns baixos. També en paral·lel, els bombers han desallotjat 4 membres d'una família d'un habitatge del passatge de la Concepció per un despreniment de part del forjat del sostre per acumulació també d'aigua, en aquest cas a la Terrassa. I pel que fa al subministrament elèctric, ara mateix hi ha unes 17.500 persones que es troben sense llum a causa d'aquestes fortes pluges de les darreres hores, segons ha informat Protecció Civil. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Badalona 94.4.
3: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.
3: L'esperança de vida a Catalunya està en 84 anys de mitjana, segons les dades oficials més recents. En el cas de les dones, concretament, és de 86 anys i en els homes, 81. Unes xifres que superen la mitjana estatal d'Espanya i situa Catalunya entre els territoris amb major longevitat, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT. Avui, en el Dia Internacional de la Gent Gran, volem parlar dels principals reptes i preocupacions que afronten els nostres grans i ho farem des de diferents mirades. Ens acompanya aquí a l'estudi el director de Relacions Institucionals de la Fundació Amics de la Gent Gran, l'Albert Quiles. Bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: I també ens acompanya, el saludem, en Ramon Miralles, que és geriatra i catedràtic de Medicina Geriàtrica, director de la Fundació Salut i Envelliment de la UAB. Bon dia.
5: Bon dia.
3: Comencem. Quins són els principals reptes i preocupacions que té, que afronta avui en dia la gent gran a Catalunya? Qui comença?
4: Començo. Bueno, primer de tot, gràcies per convidar-nos i enhorabona per aquesta programació d'un dia tan important com avui per donar visibilitat a les persones grans. Doncs des de la Fundació Amics de la Gent Gran el que veiem és que efectivament, no? Doncs Catalunya és un dels llocs al món on hi ha una major esperança de vida, però és veritat que el que és important és que aquesta esperança de vida o aquests anys tinguin qualitat de vida, no? I moltes vegades el que ens passa és que trobem en persones amb una situació molt difícil en tots els sentits, en l'àmbit de la salut i sobretot també en l'àmbit més emocional o relacional, no? En aquest sentit, per això Amics de la Gent Gran ja portem més de 15 anys a Badalona acompanyant a més de 80 persones grans que estan en una situació que diem de soledat. Llavors, aquesta soledat el que fa és que afecta negativament a totes les esferes de la vida de la persona i per això nosaltres tenim programes d'acompanyament, acompanyament a domicili, a les residències i també activitats de socialització. Aquesta soledat és un repte social perquè afecta, de fet, a persones de totes les edats, perquè comencem també a treballar el que és la prevenció de la soledat, però sobretot quan passa a les persones grans, doncs passa sovint perquè aquestes persones han tingut pèrdues, no? Moltes vegades el seu marit o la seva muller, i després també doncs, perquè se senten exclosos o no se senten part de la societat en la que viuen, no? I per tant, avui és un dia molt important per reivindicar que les persones grans segueixen formant part de la societat, que les persones grans també tenen present i futur, no? Que moltes vegades es parla sempre en dir, bueno, no tenen futur, i tant que tenen futur, no? I que les persones grans han de poder decidir quin tipus de vida volen viure, quins són els seus desitjos, quines són les seves voluntats i que és molt important que puguem decidir al llarg de la nostra vida.
3: Una solitud no desitjada que moltes vegades porta un aïllament social que pot derivar en malalties, Ramon.
5: Sí, certament la manca de relacions socials i moltes vegades comporta que la persona tingui un estat d'ànim inferior o més baix o que inclús la manca de relacions que afecti el seu estat d'ànim. I bé, i sobretot també s'ha vist que les persones que viuen soles amb aquesta solitud no volguda, la manca de socialització els hi fa perdre oportunitats de fer hàbits saludables i de fer activitats relacionals, físiques i mentals que contribuirien a l'envelliment més saludable.
3: Quin és el mite mèdic més gran que hem de desmuntar sobre el fet d'envellir?
5: Bueno, jo el primer que diria és que el fet d'envellir no significa tenir malalties i ser dependent. Pensem aproximadament que una persona de 65 anys té una esperança de vida mitja de 20 anys més, que són molts, Jo els dic als estudiants de medicina i infermeria, els dic que pensem en les seves vides entre els 25 i 45 anys, com van canviar les seves vides. Imagina't quin marge de canvi podria tenir una persona de 65 anys per davant. I també dir que la majoria de les persones grans estan bé, gràcies a Déu, i amb bona salut, i estan passejant pel carrer en aquest moment. Les estadístiques en diuen que la fragilitat i la vulnerabilitat està al voltant del 7 o 8%. És a dir, que hi ha quasi el 90% de persones grans que estan bé, en general. Si pugem l'edat mitjana, clar, la probabilitat de vulnerabilitat augmenta a partir dels 80-85, però la gran majoria de la gent gran està bé i això porta molts beneficis a la societat. Segur que hi ha moltes persones grans que fan de cangurs, que ajuden les seves famílies i que inclús conviuen i comparteixen i permeten que la família tingui un benestar que sense elles no tindrien. I moltes persones grans fan de cuidadores dels seus cònyuges o dels seus pares. És a dir, que, en fi, això té un valor social incalculable,
3: I... I tant. Ens jubilem de la feina, no de la vida. Aquest és el lema del dia de la gent gran d'enguany. Hi ha cada vegada més un envelliment més actiu, no? Cada vegada, dèiem, arribem a grans amb ganes d'encarar el futur, no? I fer coses, omplir les nostres hores.
4: Efectivament, aquest és el lema d'aquest any. Anem tots de blanc, per això avui també vinc de blanc. I, efectivament, és a dir, també és molt important destacar el que diu el company de la capacitat de recuperació de la gent gran. És a dir, nosaltres, hi ha persones grans que es queden vídues, que entren en una situació de dificultat, de soledat, que apareixen a la Fundació i que a partir de que tornen a socialitzar, aquestes persones es recuperen i aquestes persones tenen capacitat de recuperació. És a dir, aquestes persones tornen a estar bé i llavors moltes vegades pensem que quan un és molt gran, no, o té més de 80 anys, sembla que no tingui, que tot hagi d'anar, diríem, de cap avall, no? Quan moltes vegades dius, escolta, aquestes persones volen seguir fent coses, volen fer coses fins i tot per primera vegada, o diuen, mira, a mi sempre m'ha quedat aquesta cosa de voler fer un viatge, m'ho invento, no? A França, per exemple, escolta, anem a fer possible això, no? Que l'edat no sigui moltes vegades un fre per poder viure la vida que vols viure i fer les coses que vols viure, més enllà del teu entorn i de la teva família, no? Llavors nosaltres també, que l'any que ve fem 40 anys, doncs estem intentant que molts dels somnis de les persones grans, que a vegades són somnis molt modestos, els podem realment fer possible, no?
3: I, Ramon, parlàvem que aquesta esperança de vida cada vegada es va ampliant més. Les previsions són aquestes, no? A nivell mèdic, en quines situacions us trobeu els geriatres amb les persones grans? Quins són els problemes més habituals?
5: Bueno, a veure, és veritat que el fet d'allargar l'esperança de vida és una cosa bona, és una cosa que no havia passat mai a la història, per tant, és un repte nou. En els darrers anys, la cosa bona que ha anat passant és que les malalties, gràcies als sistemes de salut, la medicina preventiva, les vacunes, els antibiòtics, les campanyes de prevenció, tot això, pues les malalties a vegades s'enredereixen, no? I no, algunes es poden evitar, però altres que no es poden evitar, inclús pues, s'enredereixen i comencen més tard. Què vol dir això? Que les persones grans passen un període més llarg de la seva vida sense malaltia, el qual és molt bo. Quina és la contraposició? Potser que l'etapa final de la vida serà amb malaltia i discapacitat, perquè a vegades unes malalties s'acumularan en els últims anys. Possiblement aquest període més delicat dels últims anys doncs és un repte sanitari i de salut, en el qual potser doncs, hem de pensar per sistemes sanitaris que velin per un confort, un benestar, unes cures pal·liatives i una mort digna, i potser no tant en aspectes tecnològics, no?
3: A Catalunya, de fet, la gent gran ja representa més del 20% de la població, estem parlant de més d'1,6 milions de persones, és una realitat central, no?, del teixit social, però creieu que no se'ls considera un motor actiu de la societat? La societat encara té aquest estigma, no?, aquestes persones amb l'edatisme, no els tenim en compte?
4: Efectivament, com és el lema d'aquest any, no? Ens jubilem de la feina però no de la vida. Realment, quan s'acaba l'etapa laboral, quan no és la productivitat entesa, no?, com l'entenem, doncs sembla com si tot això del que estem parlant no tingui valor, quan precisament les persones grans són persones també moltes vegades cuidadores, són persones que sostenen famílies, són persones que contribueixen socialment, que contribueixen culturalment en els barris, a nivell comunitari. Tot aquest bagatge, tot això que moltes vegades és intangible o es fa difícil de mesurar, té un valor incalculable.
3: I, doctor, com s'arriba a la vellesa amb un bon estat de salut cognitiu? Tots volem arribar grans. Sí que és cert que molta gent diu, és que em fa por fer-me gran, arribar, perquè és el desconeixement, no?, de en quin estat de salut arribarem. Però per garantir, no?, que arribem bé en bon estat de salut cognitiu, físic, què ens recomana?
5: Bueno, ja, en primer lloc, tenim la sort a Catalunya de tenir un sistema sanitari que és accessible a tothom i això ens permet que podem evitar malalties, no? I això ja és important, i això és responsabilitat de part del sistema sanitari. Després les persones s'han de posar per la part seva. Hi ha tres coses, que és l'activitat física, les relacions socials i el benestar psicoemocional, mental, i una nutrició saludable. Amb aquestes tres coses, que les cadascú són responsables, pues es pot arribar a l'envelliment en un estat de salut més que bo. Després, per últim, hi ha la societat i la comunitat ha de contribuir afavorint entorns que donin oportunitats perquè les persones puguin moure's i fer activitats i fer coses, no? Que seria... Llavors aquí és responsabilitat de tot, sistema de salut, la persona i els sistemes de suport social i comunitari, tots junts.
3: És, no sé si quan arriba la jubilació, que molta gent deixa de treballar, no? Aquest canvi vital que pateixen, és quan comencen potser una mica a entrar en bucle, no? Canvien la seva rutina, perquè sí que és cert que hi ha persones que tot i tenir ja, han superat l'edat de jubilació, continuen treballant perquè volen, perquè consideren que els aporta un benefici per la seva salut.
4: Efectivament, és a dir, moltes vegades també el que passa, i sobretot amb l'era digital, és que moltes vegades aquestes persones voldrien seguir col·laborant, d'alguna manera, socialment, però ja també voldria introduir el tema de la bretxa digital, no? Efectivament, persones actualment de 70-75 anys doncs estan molt avasades o més avasades amb el tema del mòbil, però sí que és veritat que ens trobem que persones de més de 80 anys, doncs això ja no és tan així, no? Els ha arribat, diríem, en una etapa de la seva vida doncs molt grans. Llavors, què ha passat? Que des de la pandèmia moltes coses, moltes informacions, molts tràmits s'han de fer de forma digital i hi ha persones que no tenen ni les possibilitats materials ni... o sigui, una persona evidentment pot aprendre a qualsevol edat, no? Però necessita un acompanyament moltes vegades, no? Potser no té connexió a internet o no la pot assumir, o moltes vegades potser necessita algú que li ajudi a d'alguna manera poder fer aquests tràmits, no? Llavors ens trobem amb persones que voldrien col·laborar socialment, que voldrien seguir formant part, però que com que no tenen internet i no els hi arriba la informació, per això, per exemple, des d'Amics de la Gent Gran, doncs tenim l'acompanyament 1-1, que és a dir, una persona voluntària, moltes vegades amb la persona gran, doncs l'acompanya, no? Doncs a segons quins llocs del seu barri per dir, escolta, jo t'acompanyo, no et preocupis, anem a veure si aquí tu tens un lloc o pots col·laborar d'aquesta manera, perquè si no la persona moltes vegades es queda a casa i també la pròpia bretxa digital l'aïlla moltes vegades en el món 2026 que estem vivint ara, no?
3: De fet, des de la Fundació Amics de la Gent Gran també reivindiqueu envellir amb dignitat, també passa per tenir un habitatge segur i estable.
4: Exacte, vull dir, ens trobem... Acabem, bueno, està encara... tenim calor, no? És a dir, estem ja a la tardor, però hem passat un estiu duríssim, amb onades de calor mai vistes. Nosaltres tenim el programa Estiu en Companyia, doncs és perquè no ens oblidem durant tot l'estiu de les persones grans, però hem hagut d'adaptar totes les nostres activitats perquè, efectivament, doncs, poder fer una sortida a les 5 de la tarda doncs, no ha estat viable. Aleshores, nosaltres, durant l'època d'estiu, el que volem és que les persones grans puguin sortir de casa, hi ha més llum, hi ha més possibilitats de poder estar als parcs, de poder fer les revetlles de Sant Joan, per exemple, a l'aire lliure, i ho hem hagut d'adaptar, hem hagut d'anar als refugis climàtics, hem hagut d'intentar buscar llum natural però estar en espais tancats, i això és una novetat que també estem vivint, és a dir, que els estius, ara mateix, no els estem podent viure al carrer, que és com volíem. Llavors, si a l'hivern ja estàs molt a dintre de casa o a la residència si vius, doncs a l'estiu sembla que no podrem també estar tot a fora del que voldríem, no? I per tant, moltes de les cases tampoc estan, diríem, habilitades perquè la persona pugui viure amb un mínim benestar o amb una mínima qualitat de vida. I aquest és un altre problema que tenim.
3: Les administracions es queden curtes, per tant, amb la gent gran? Amb polítiques adreçades amb ells?
4: Jo crec que ha anat avançant... Bueno, ara el company també. Jo crec que ha anat avançant, afortunadament. És a dir, nosaltres amb una trajectòria gairebé de 40 anys doncs treballem amb els governs locals, amb els ajuntaments, evidentment també amb l'Ajuntament de Badalona, però també és veritat que mai és suficient, no? És a dir, cada vegada hi ha més persones grans, hi ha més diversitat, hi ha més necessitats, i llavors això no ha de quedar en l'oblit i hem de seguir treballant i col·laborant perquè puguem atendre totes les necessitats de les persones grans de la societat.
5: Sí, sí, estic d'acord amb el que diu l'Albert, el company. És veritat que s'han avançat molt, s'han fet moltes coses. Jo crec que molts ajuntaments tenen molt presents moltes vegades de l'entorn i l'espai comunitari amigable, i el sistema sanitari també fa fent esforços, però és veritat que el ritme de l'envelliment ha anat tan ràpid que ens ha agafat que encara no, amb la roda encara no va rodant, però bueno, hi ha expectatives de que anem en aquest sentit.
3: Si poguéssim fer la recepta, no?, que barregés medicina i acció social per millorar el benestar de la gent gran des d'avui mateix, què receptaríem?
5: Una píldora que dins tingués exercici físic i relacions socials. Si hagués aquesta pastilla, seria la pastilla ideal per la vida i per món.
3: Aquesta és la clau, eh?
4: Totalment d'acord.
3: Jo no sé si es parla molt de vegades que cada vegada anem a una societat més individualista, no? Tot això, no sé si de cara al futur encara accentuarà més la solitud en aquesta etapa de l'envelliment?
4: Jo amb això m'agradaria també ser una mica realista optimista, que digui jo, no? És a dir, també és veritat que, doncs, per exemple, no, la gent més jove, doncs, té també molts reptes i moltes dificultats. També hem de ser, no?, de dir, doncs, es parla, per exemple, aquests dies, no?, amb tot el tema de la dificultat de l'accés a la vivenda, el tema del mercat laboral, llavors... Nosaltres, per exemple, com a fundació, el que estem fent és ser molt flexibles amb els nostres programes i amb les disponibilitats de les persones. Llavors, sent més flexibles, intentant buscar fórmules que permetin fins i tot a persones grans acompanyar d'altres persones grans, buscar... És a dir, la societat està canviant, amics de la gent gran portem, com dic, gairebé 40 anys, però també nosaltres ens hem de reinventar, no? Llavors, a mi m'agradaria pensar, o pel que veiem a la nostra pràctica, que si anem també adaptant-nos i anem amb la societat, hi haurà molta gent que també vol col·laborar, o també hi ha molta gent gran que pot estar patint soledat, però que ens diuen, escolta, jo pateixo soledat, però jo podria fer un cafè també amb una persona que visqui a prop meu, i ens acompanyem les dues, no? Per tant, hi ha moltes ganes també de col·laborar socialment.
5: I a més, hem de pensar que les generacions que estan envellint actualment i que s'estan jubilant, probablement han viscut la millor època de la nostra història. Vull dir, sempre hi ha persones que no vull generalitzar, sempre hi ha gent que pateix, no?, com tota la vida, però és veritat que han viscut una època sense guerres, amb benestar creixent, amb pisos en propietat, amb electrodomèstics, amb cotxes, amb un sistema sanitari, és a dir, probablement està arribant la gent que ha viscut unes condicions tan bones que, a més, pues, tenen inclús pues, unes inquietuds i unes capacitats que generacions anteriors de gent gran no tenien. Per tant, es parla de l'empowerment, no?, de la gent gran. I potser ens hi trobarem persones que seran molt capaces, en aquest sentit.
3: Sí. Ja per acabar, el perfil majoritari de persones que teneu a la Fundació Amics de la Gent Gran o també a la seva entitat, la Fundació Salut i Envelliment, de la UAB, quin seria el perfil majoritari? Més homes... clar, l'esperança de vida és major en dones, també, oi?
4: A la Fundació Amics de la Gent Gran acompanyem... El perfil és dona, de major de 85 anys, per tant, molt grans. Ara ja és habitual persones, molt habitual, persones de més de 90 anys. Tenim moltes persones centenàries, o sigui, fa 10 anys no era excepcional, ara és habitual. I persones doncs, que estan, que viuen soles i que tenen alguna malaltia crònica i dificultats en la mobilitat. Aquest és l'altra cosa, no? O sigui, les persones grans que nosaltres acompanyem són molt grans, sempre necessiten algú al seu costat per poder fer qualsevol de les activitats i moltes vegades el que els hem de fer és acompanyar-les i fer-los-hi fàcil perquè si no poden tenir aquesta sensació de ser una càrrega, que moltes vegades aquesta frase de jo no vull ser una càrrega, que moltes vegades impedeix a que puguin fer coses, no?
5: Nosaltres, bueno, jo com a metge geriatra, quan visito a l'hospital veig pacients grans, molt grans, que tenen diverses malalties cròniques i això els produeix discapacitat. I aquí, pues, és intentar lluitar per oferir una atenció de qualitat i un suport i acompanyament per millorar al màxim la qualitat de vida. Des de la Fundació Salut i Envelliment de la Universitat Autònoma treballem en diversos projectes de recerca que promouen l'envelliment saludable i que promouen la prevenció de la discapacitat, no? I en aquest sentit, doncs, fem petits... I hem fet intervencions pilot, inclús a Badalona s'ha fet en diversos llocs i a diversos territoris de Catalunya, sobre com persones grans poden autoavaluar-se les seves capacitats amb un aplicatiu i a partir d'aquí, si hi ha un dèficit de les seves capacitats, doncs fer un programa d'intervenció perquè puguin millorar.
3: I molts d'ells que volen envellir al seu habitatge o en una residència? No sé si caldria apostar més per residències, més places públiques, no? Perquè també hi ha una llarga llista d'espera, o apostar també per polítiques d'atenció domiciliària.
5: Bueno, aquest és un tema que està sobre la taula de la discussió. Evidentment, la majoria de la gent, la grandíssima majoria de la gent, vol envellir casa seva i l'ideal seria que el sistema de salut i el sistema de suports socials fos capaç, de manera integrada i tots junts, d'oferir els recursos necessaris per poder viure el màxim de temps possible al domicili. Aquesta és la situació ideal. Ja potser hi arriba un moment, quan les necessitats són tan grans o quan hi ha moltes dificultats, pues que s'ha d'oferir també l'atenció residencial.
4: Efectivament, el que ens diu la gent gran, Amics de la Gent Gran, és que volen estar a casa seva perquè és la seva llar, no? I una mica aquesta qüestió, a vegades, d'estigma amb la residència és perquè moltes vegades no veuen que anar a la residència sigui tenir una llar, no? Llavors, com fem que les residències siguin considerades o siguin viscudes com una llar, no? Una llar és molt més que quatre parets, no? És la teva vida, és la teva història, són les teves arrels, no? Llavors, moltes vegades hi ha, afortunadament, cada vegada més programes, més residències que permeten, per exemple, una cosa tan senzilla però tan important com que portis els teus propis mobles, que tinguis les teves fotos, que tinguis en aquelles parets que són noves, però allò t'ho fas la teva llar, no? I això és fonamental. I sobretot que potser no canviïs de barri o no te'n vagis a una altra ciutat, perquè llavors tu, als 90 anys, si vius a Badalona i et porten a Mataró, què fas a Mataró? O sigui, com has de tornar a començar als 90 anys amb la comunitat de Mataró? Llavors és molt important que tu puguis continuar. Aquests són els temes que més ens diuen, no? No m'importaria anar a una residència si em quedo en el meu barri, puc seguir estant amb les meves amigues i puc tenir la llar. Jo, molta gent gran té la capacitat, evidentment, d'entendre, de dir, escolta, jo ja veig que no puc estar a casa meva, no? Perquè tinc una situació de dependència molt, molt dura i tinc el cap molt clar, però jo ja ho veig. Però, escolta, no me'n vull anar de la meva llar. Qui se'n vol anar de la seva llar, no? Ningú.
5: També una mica és trencar aquest estigma negatiu que tenen les residències, que potser en altres èpoques han passat moments difícils, però és veritat

0: Y cuando usted le dice a alguien, tengo 100 años, ¿qué le dice la gente?
1: La gente no se lo cree, algunos no se lo creen.
0: No, no.
1: Y tú vas a tener 100 años, ¿y qué come? Pues yo qué voy a comer. Un pato sino.
0: Lo más sano que hay.
1: A mi tiempo.
0: Parlem amb la regidora, la Flori Badia. Flori, més enllà de la celebració, no? El benestar de la gent gran implica afrontar també reptes de ciutat. En quina línia treballa la regidoria per afrontar aquests reptes? No? En quines polítiques adreçades a la gent gran es treballa?
2: Sí. Mira, a nosaltres el que més ens preocupa és la soledat no desitjada. Per això, tant les entitats com els casals fan una bona tasca, molt bona feina, perquè realment fan moltes activitats. I l'únic que tenen que fer tota la gent gran de Badalona és senzillament apuntar-se. Després, com ens preocupem molt també perquè siguin persones actives, que és el que ens importa, que la gent gran de Badalona estigui activa i siguin protagonistes sempre de Badalona, som dels pocs municipis, no, que la nostra gimnàstica és totalment gratuïta. L'únic que tenen que ser és socis i poden vindre tota la gent gran de Badalona, pot anar al casal que sigui més proper per apuntar-se a la gimnàstica. Avui és el Dia Internacional de la Gent Gran, però també et volia dir, avui és un dia amb la que fem activitats, durant tot el mes fem moltes activitats entorn a aquest dia, però per nosaltres cada dia de l'any és important, perquè la nostra prioritat sempre és la gent gran de Badalona, perquè estiguin sempre actius, que surtin de casa, que no estiguin sols, que facin convivència, que parlin, que es comuniquin. I per això ara t'explicaré la programació i t'explicaré el motiu de la programació. Sempre és un perquè i sempre són escollits per als presidents dels casals.
0: Molt bé, doncs avui hi ha l'acte institucional, sí, oi? Aquesta tarda.
2: Aquesta tarda a les 5 fem l'acte institucional, on el nostre alcalde dona la benvinguda. Després puixen quatre persones de diferents casals a llegir el manifest. És un manifest que el van escriure ells. O sigui, tot ho han fet ells, eh? I llavors ja es fan la foto amb l'alcalde i comença el show, que aquest any és el show de Rafaela Carrà. Per què Rafaela Carrà? Perquè Rafaela Carrà farà que tota la gent gran de Badalona pugui cantar, pugui sentir, pugui escoltar i pugui gaudir d'aquest acte institucional. Uns altres anys hem fet l'òpera, hem fet la zarzuela, però este any fem el show de Rafaela Carrà. ¿A usted le gusta, Martín, Rafaela Carrà?
3: No sé si se acordará.
1: No.
0: 50-50, ¿no?
2: 50-50. ¿Usted se acuerda de Fiesta, Fiesta, Plo y todo eso, no? No pasa nada.
0: Me explota, explota, me explota.
1: Sí. Yo soy del gremio de los socios.
2: No, de eso nada.
0: No, sí. No.
2: Para mí es un placer estar aquí celebrando el Día Internacional de la Gent Gran con usted al lado, pero porque usted es el protagonista.
1: Yo lo que no estoy de acuerdo, pero yo no puedo hacer nada. Que en un país, ahora ustedes han estado hablando, yo no me he enterado de absolutamente de nada.
2: Tenemos que gritar un poco más, ¿a que sí, Martín?
1: No, que en un país solamente tenía que haber un idioma.
2: Ah, vale.
1: Todo.
2: Bueno.
3: Porque no entiendo.
2: Lo cambiaré, bueno, no se preocupe.
3: Porque pero, muy...
2: Pero voy a hablar ahora de la programación, ¿vale?, que tenemos alrededor del Día Internacional. Como avance dit, ¿no?, de que la gente mayor es la protagonista. ¿Y por qué lo digo? Porque desde el 2023, que todos los carteles que hacemos de la gent gran, del Día Internacional, siempre los protagonistas es la gente mayor. Aquest any van fer l'enterrament de la sardina. Aquest any estan aquí. Uns altres anys fem el que és les corals o fem unes, o les noces d'or, però sempre són la gent, la gente mayor, los que estan plasmados en el cartel.
1: Yeah.
2: ¿Vale? Entonces, como voy a decir un poco la programación, com ja sabeu, que avui a les 12 farem el que és la inauguració de l'exposició del nostre maestre badaloní Pedro Baus a les 12. A la tarda farem l'acte institucional, que ja ho he comentat abans, con el show de Rafaela Carrà. Mañana, dia 2, comencem el que és la masterclass del nostre maestro badaloní Pedro Baus. Tengo que recalcar que Pedro Baus está muy encima, gracias a Dios, con la gente mayor. Porque en el 2023 queríamos también entrar dentro del arte de la pintura. Y él lo hace sin ánimo de lucro, una masterclass, para que todo el mundo pueda acceder. Y es muy importante estas clases porque per la pintura nosaltres podem veure l'estat que té cada persona gran. Mm. Según com pintas es el estado anímico de la persona. Y es una manera también de captar. ¿Vale?
0: Sens dubte, tota una programació que ja per molts dies també fins al 21 d'octubre, una masterclass de ball en línia. Tot això es pot consultar, oi, a Flori, al web de l'Ajuntament.
2: Sí, i poden trucar al departament de la gent gran. Vale, jo que et volia comentar, després que fem la masterclass de Tai Chi, fem masterclass també de ball en línia, dos dies. I volia recalcar una mica un dia que fem la masterclass del grup de ball Parc Torrencillado. Per què vull recalcar aquí a la que ho porta, que és la Margarita? Pues vull recalcar perquè aquesta persona, junt amb nosaltres, quan estàvem en la pandèmia, va fer una gran feina. Per què? Perquè el que vam fer era que tothom pogués sortir a ballar en línia, ja que va ser una etapa bastant complicada, però sobretot per la gent gran de Badalona. Entonces, jo l'ajudé hacer lo que la ley marcaba, que era, me acuerdo que era 1.5 metros de distancia por todos los lados, la mascarilla, y entonces se hacía el baile en línea en el parque para que todo el mundo que quisiera hiciera eso. Entonces tengo mucho que agradecer a Margarita porque realmente fue todo un éxito y la gente estaba fuera de sus casas.
0: Muchas gracias a Flori. Martín, para todos los que nos están escuchando ahora, ¿qué consejo nos daría para ser como usted, para llegar a los 100 años?
1: Dios mío, yo qué sé. Pues que no trabajen, no. Hay que trabajar. Y si le mando algo que trabaje, no le va a gustar. Que todos los días se levanten, que tengan alguna obligación y mucha paciencia. Esto requiere mucha paciencia y pone uno lo que uno crea que es conveniente. Si lo acepta uno y el otro no, bueno, y qué sé yo.
0: Pues mantenerse activos, seguir para adelante y tener optimismo, ganas de vivir, socializar. Exacto. Esa es la receta.
1: Tener ganas de trabajar, de hacer algo, de descansar cuando llega el momento, también hace falta, y una constancia continua.
0: Ser constante y continuidad, constante. Para ir sumando años, como usted ha hecho, y todos
1: ejemplo,
0: deseamos llegar.
1: Al centro que yo voy hay un montón de personas de todos los calibres. Allí no se preocupa ninguno por ir a la sala de instrucción, como le digo yo. Yo me pongo allí, no voy en la ayuna porque ya me han echado dos cafés, uno que tomo en casa y otro que me pone allí, pero acabando el café, saludo a la persona que yo estimo allí y al cajón, allí.
0: Martín. ¿Cuál es
1: la pizza?
0: La Flori, vol afegir alguna cosa?
2: Sí, vull afegir de que per nosaltres que ens convidin als centenaris, la veritat que estem molt agraïts per la família, perquè nosaltres fem un petit homenatge sempre als centenaris, no? Que és un ram de flors, un ramo de flores bien grande, y luego le regalamos la estatuita de los niños saltando, de que esto realmente les hace mucha ilusión porque recuerdan su infancia. Y luego algo que no sueltan nunca de la mano es la felicitación del alcalde personalizada para todos los centenarios. O sí, que sempre fent un petit homenatge per ells perquè és el més important.
0: Us agraïm molt avui, Martín. Estamos muy contentos de que haya estado hoy aquí con nosotros, sí, en este Badalona Matí especial Gente Mayor. Y a seguir sumando años, Martín, con tanta ilusión y tan majo como está.
1: Yo también estoy muy contento, pero hay una cosa que yo venía pensando en saludar directamente al señor Albió.
2: Al alcalde.
0: Ah, pues no ha venido.
1: Lo conozco de la calle, pero nunca...
0: No ha coincidido con él nunca, pues habrá que...
2: Sí, bueno, este encuentro. Lo estamos trabajando, ¿se acuerda?
1: Sí, pero como sé que me parece que tiene una niña, una hija...
2: Sí, una hija y un hijo.
1: Bueno, el hijo se va a escapar. Pues, pero la idea voy a intentar deshacerle una pulserita.
2: Muy bien.
0: Muy bien.
1: ¿Te parece?
0: Mira, yo el pececito se lo doy a Flori.
1: Vale. Vale, sí, ¿no?
0: Y yo, Martín, le agradezco este regalito que me ha hecho, ¿eh? Esto me lo pongo ya en mi llavero.
1: ¿Sí?
0: Y me acordaré de usted, ¿eh?
1: Sí.
0: De este encuentro tan especial que hemos tenido hoy aquí. Sí, que afeséis algo, Rosas. Sí.
4: Hola, buenos días. Bueno, yo quería decir que mi padre no es analfabeto, que siempre lo dice, pero no lo es. Es una persona muy inteligente, sabe leer perfectamente, escribir perfectamente, sabe cuatro reglas, ha leído mucho, ha tenido una memoria fantástica y, bueno, siempre dice esa palabra y a mí me da mucha rabia. No es analfabeto, es una persona súper inteligente que para las posibilidades que ha tenido en la vida... Bueno, pues yo pienso que si hubiera podido tener otra vida diferente, hubiera sido una persona importante.
0: Sin duda.
2: ¿Puedo decir algo? Sí. Oma, yo creo que ha sido importante, porque cuando fui al centenario a celebrarlo, ver a todos los hijos, las nueras, los nietos, los bisnietos, allí celebrándolo, eso quiere decir que ella es una persona querida, importante
4: para nosotros
2: y agradecida.
4: Sí.
0: Y contentos de tenerlo aquí. Sí, Martín López Macías, a Bicentenari de Badalona, muchas gracias por estar hoy aquí en el Badalona Matí. También donem les gràcies a la regidora de l'àmbit de Gent Gran, la Flori Badia, i la Rosa i en Fran, els fills del Martín. Gràcies per venir i enhorabona pel pare que teniu.
4: Muchas gracias.
0: Seguim.
1: Muchas gracias.
0: Gracias.
1: Muchísimas gracias. Si no es por ustedes, pues yo no estaría en los periódicos.
0: Hoy va a salir en todas las noticias.
2: No se preocupe, que
0: la muchas gracias.
5: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
0: Estem parlant de les seves vides, experiències i de com viuen en un món canviant constantment. I un d'aquests grans canvis és el de les xarxes socials, que també poden convertir-se en un espai per compartir, divertir-se i connectar amb persones de totes les edats. És el cas de la Rosa i el seu net, el Cristian. Què tal, com esteu? Bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Sou els protagonistes de Con Buen Humor.
7: Con Buen Humor.
0: Que va començar fent vídeos d'humor, com diu la paraula.
7: En TikTok, arroba Con Buen Humor.
0: Y eres la abuela más famosa de TikTok.
7: De España y del mundo entero.
0: ¡Ole!
6: Se lo sabe de memoria.
0: Més de 9 milions de seguidors a TikTok.
7: Sí.
0: Molt bé.
6: I 2 milions a Instagram.
0: A Instagram.
6: Un total de 12 milions.
0: Una passada, una passada. I va començar tot per casualitat, no? Amb el temps s'ha convertit en un autèntic fenomen a les xarxes socials.
6: Total.
0: Explica'm, Cristian, els orígens de tot això.
6: Va començar perquè jo estava fent vídeos a YouTube, tenia un programa d'humor, i perquè volia estudiar periodisme i estava estudiant una altra carrera, i li vaig dir a la meva àvia, anem a fer un vídeo junts. I a la gent li va agradar, que maca que és, que adorable... I, bueno, doncs així li vaig dir, mira el que t'han dit, anem a fer una altra, anem a fer una altra. I es va quedar de protagonista i jo de segones, de la producció.
7: Jo, la primera.
0: I hem vist, hem vist vídeos de tota mena, fent càmeres ocultes. Explica'm aquests vídeos de càmera oculta. Ets molt valenta, per fer aquests vídeos. El teu net t'enreda, no?, per fer-lo.
7: Que sí,
6: ja lo creo. La càmera oculta de la embarazada.
7: Ah, sí.
6: ¿Qué decías?
7: Madre mía. Digo, ¿dónde hay una farmacia? Le pregunté a una chica. Digo, ¿dónde hay una farmacia para la pastilla del día después?
6: Que creo que estoy embarazada.
7: Mira, y la chica se meaba de risa.
0: Y se quedó a cuadros, ¿no?
7: Como imagino. Diciendo, ¿a dónde está la barriga de la abuela?
0: No, no, y además, bueno, el Festival de las Flores, vemos aquí algunos vídeos que también tenéis en vuestro canal de YouTube, en fin, que no paráis, ¿eh? No paráis.
7: No, no.
0: Y Rosa, ¿tú cuando tu nieto por primera vez te propone salir en un vídeo, enseguida dijiste que sí? Dijiste,
7: no.
0: Yo me apunto a un bombardeo, ¿no?
7: Y tanto.
6: A todo.
0: ¿Y te reconocen por la calle? Explícame, ¿cómo llevas esto de la fama? A ver.
7: Aquello por la calle, los mayores, los mayores. Ay, la abuela famosa. Es la abuela famosa. Digo, sí, ¿qué pasa? Dice, ¿nos hacemos una foto? Digo, sí, ¿por qué no? Y los críos, bueno, a montón. Los críos salen, sí, del colegio a montón. Ya. ¿Nos hacemos una foto? Digo, sí, cariño. Y bueno.
0: I, Cristian, clar, és important avui en el Dia Internacional de la Gent Gran parlar d'aquest contacte, no, de la gent gran amb les xarxes socials. Un exemple d'èxit de com una plataforma com TikTok, Instagram, sí, pot catapultar a la fama, pot ser un trampolí per la teva àvia, fins i tot per tu, que Kilian va dir, no, que amb aquesta edat...
6: Hem demostrat que les àvies i els avis, no, que... quan tenen una edat no és per estar al sofà i tal, que poden fer el que fa una persona jove i que tenen aquesta vitalitat, estan actius com la meva àvia i tenen ganes de viure, i és un... li hem donat com vida als avis.
0: Clar, és un exemple i un referent també per altres avis.
6: Sí, i la relació net i àvia.
0: Clar.
6: Molta gent m'escriu de... hosti, sembla com que sigui la meva àvia, trobo a faltar la meva àvia, que no està, que ja ha mort, que la tinc lluny, i bueno... bonic.
0: Molta gent se s'han identificat, no?
6: Sí.
0: Amb la iaia i el net, no? La relació, perquè tu, Cala Rosa, jo no sé si abans tu això de TikTok, Instagram, no havies sentit a parlar mai, no tenies ni idea. No sé si tens mòbil, tu controles les noves tecnologies? Nada, no?
6: ¿Tú tienes móvil?
7: Yo no.
6: Tener sí tienes, pero no lo usas.
7: Tengo móvil, pero le he dicho que el móvil no quería. Para que me tuvieran controlar, no quería móvil.
0: No querías, ¿no?
7: Que con el móvil me llevarían a controlar. Digo, no.
0: Tú no. Y ahora, desde que eres ya una abuela influencer, la más influencer de España, de casi del mundo entero, de todo el planeta, ¿te has comenzado ya a interesar por las redes? ¿Tú tienes Instagram? ¿O le propones ideas para hacer vídeos a Cristian, a tu nieto? Dices, mira, podríamos hacer esta cámara oculta.
7: Ese.
0: O totes les idees són teves.
7: Ese es que me mete en todos los líos.
6: Guió, producció, edició...
0: Tot, gravació, tot, no?
6: I ella l'actriu.
7: En todos los líos me mete.
6: Però després les fotos i tot per ella. A mi només és... ai, el net de la iaia, el net de la iaia.
0: Veus?
6: Ja està.
0: O sigui... bueno, està molt bé per enfortir aquests vincles, de avi, sí, net... Això sempre està molt bé.
6: Sí, que la gent passi temps amb els seus avis, que està molt poc temps a la nostra vida i s'ha d'aprofitar.
0: Ja està. I tant, i et quedarà un molt bon record, eh?
6: Sí.
0: Sí que és cert que cada vegada hi ha més, eh? Després han sorgit. Aquí a Badalona, sí, tenim unes quantes també iaies influencers relacionats a la cuina, però segur, amb tants seguidors ja et dic jo que no.
6: Hi ha unes quantes, tinc molta competència ja,
0: sí,
6: i no la vull, eh?
0: Surt competència, eh?
6: I jo estic això... mirant, a veure, quina s'ha mort avui, pim.
0: Ui, no sé, és dubte. Vull introduir també, perquè ens queden ja pocs minuts de programa, m'acompanya també aquí a l'estudi el Javier de l'Olmo. Què tal, Javier?
8: Molt bon dia.
0: Què tal, com estàs?
8: Aquí estem.
0: Gràcies per venir. I és que el Javier, moltes vegades la copla, no sé si us agrada la copla a vosaltres, la copla, te gusta, Rosa?
6: És una mica més de la teva època, eh?
0: Sí, clar.
6: De la meva.
0: La copla és un gènere musical que moltes vegades s'atribueix a la gent gran, no?, més pròpia de la seva època, però avui també coneixem, doncs, en Javier de l'Olmo, que és un jove d'uns 37 anys, tens...
8: Ja són 38.
0: Ja són 38. Que des dels 20 anys cantes copla.
8: Correcte.
0: I suposo que has estat com la nota dissonant dels teus amics, la teva generació, no? Sempre has tingut aquests gustos que sempre relacionen amb la gent més gran. Hi ha joves que també els agrada la copla o no?
8: Perquè és una mica més difícil de trobar. Sempre em va passar a mi a l'escola, per exemple, que sempre em deien iaio. Seria per alguna cosa...
0: Pels gustos, no? Pel gusto de la copla.
8: Però sempre amb respecte a la gent gran.
0: Ara, molts joves escolten la música urbana, el reggaeton. Rosa, tu el reggaeton lo bailes o no? ¿Te gusta la música urbana?
6: Lo que le ponga.
7: A mí me gusta la música, me gusta toda.
0: Toda. Ho balla tot.
7: I cantar, yo cantar no canto, pero me gusta cuando cantan.
0: Clar. I tu, Javier, acostumes a actuar, no?, a cantar copla en casals d'avis, oi?
8: Casals de gent gran i centres són... La gent gran és la que més respon.
0: Per tant, la copla, podem dir que sí que, com la societat creu, es vincula més a la gent gran. Però, i què et diuen? Quines són les cançons més, que més et demanen? Alejandro Conde, no?, que és un dels teus favorits. Un dels
8: Alejandro teus... Conde, Manol Escobar, Julio Madrid, que va estar també molts anys aquí
7: Manol
8: a Badalona.
7: Manol Escobar, madre mía.
0: Este te gusta, ¿no? Mi carro me lo robaron. ¿Qué canción
7: Mi
0: te gusta?
7: Mi carro me lo robaron.
0: Nunca lo encontró el carro, ¿eh?
7: No, llevo a donde... a donde iba.
0: Lo perdió.
7: Ya lo creo.
0: De fet, continuar promocionant la cobla, no?, que és la tasca que fas també en les teves actuacions, també és important perquè no caigui en l'oblit de cara a les noves generacions.
8: Sempre que es pugui, sempre promocionant la cobla perquè no es perdi.
0: És important, eh? I de fet, ara abans d'acabar, el Javier ens cantarà una cobla. Quina ens has preparada?
8: T'he preparat una com a sorpresa, que aquesta és de collita pròpia.
0: Ah, sí?
8: Lletra d'un servidor, precisament.
0: Has començat a compondre, també? És la primera composició que has fet?
8: Exacte, la primera composició i que s'encarrega precisament de parlar de les meves arrels, dels meus pares, dels meus avis.
0: Que bé! O sigui, és una
8: molt indicada, suposo, pel dia que és avui.
0: Doncs és una estrena com en exclusiva, eh? Avui, en aquest Badalona Matí especial Gent Gran, doncs de seguida tindrem aquesta actuació en directe. Per tant, Rosa, Cristian, important, no?, que hi hagi dies com aquest per reivindicar el paper de la gent gran a la societat. Perquè tu, Rosa, te sientes una persona mayor o esto de estar con las redes sociales te ha rejuvenecido completamente?
7: Completamente.
0: Sí, ¿verdad? El hecho de que te paren por la calle los chavales, la gente
7: joven...
0: Los
7: chavales, las personas mayores y todo.
0: Todos, todos. Y tú algún día te hubieras imaginado, ¿no? Es que con esta edad voy a ser famosa.
7: Pues no me lo imaginaba, pero ha sido un boom.
6: És una segona oportunitat que li ha donat la vida, perquè aquesta generació, que ja queden molt pocs, han tingut una vida molt dura i és un regal que li ha fet la vida.
0: I con buen humor, per on passa el futur, Cristian? Continuar aportant continguts, publiqueu cada dia vídeos?
6: Sí, con buen humor està superactiu, continua. Mentre ella pugui, continua.
0: Sí, oi?
6: I després suposo que continuo jo.
0: I tant.
6: I ja ha obert franquícia, també.
0: A la faràs del relleu, no? Anirem passant tots, no? Doncs us agraïm la vostra presència.
6: Gràcies.
0: Avui aquí, en aquest dia tan especial. Convidem a tothom, que segur que us coneix tothom, con buen humor, eh? A TikTok.
6: Ho veig, a Instagram, a TikTok.
0: A tothom.
6: I saps una cosa superràpida? Sí. Aquesta va ser la primera entrevista que vam fer amb tu.
0: Ah, sí?
6: Quan van començar a fer el boom, la primera entrevista...
0: Ho recordo.
6: I ja portem 130.
0: Imagina, 130 entrevistes i la primera vas aquí. Quin privilegi en aquest mateix estudi, eh?
6: Que no sigui l'última.
0: No, i tant que no.
7: Eso.
0: Us tornarem a convidar, de ben segur. Doncs vinga, acabem amb aquest programa especial Gent Gran. Gràcies per haver-nos acompanyat durant aquestes 4 hores de directe aquí al Badalona Matí, perquè, sens dubte, queda clar que la gent gran forma part de la societat i és molt, molt important. I acabarem amb la nota musical en aquest últim minut, quan vulguis, Javier.
8: Endavant.

0: gràcies, hem rigut, hem ballat, hem parlat de cuina, d'esports, d'avis, nets, d'amor, de noves oportunitats. Hem vist que mai és tard per començar, per enamorar-se i també continuar estimant. Però sobretot avui ens quedem amb la idea. La gent gran té molt a dir i la seva veu és molt important. Cal escoltar-los, donar-los espai i valorar tot el que tenen per aportar.
1: El millor del Badalona Matí.
2: Seleccionem els millors moments del programa.
1: Badalona Matí. Els millors moments.
3: Els millors moments.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Un home ha mort a Tordera en cedir un mural a l'interior del càmping internacional Costa Brava i un altre home també ha mort a Montornès del Vallès. En aquest segon cas, els bombers han fet tasques de buidatge d'un garatge completament inundat i han trobat el seu cos després que la família havia alertat que el trobaven a faltar. A més, ara mateix, Salvament Marítim i els bombers busquen un altre jove desaparegut a la riera de la Pineda que desemboca cap al mar. I els bombers també treballen en diversos salvaments a la zona del Vallès Oriental i a l'Alt Maresme. S'acumulen ja més de 1.400 avisos des d'aquest inici de l'episodi de pluges. La tempesta ara es concentra a les comarques de Girona. El que ha deixat enrere aquestes fortes pluges, per exemple, han estat afectacions al municipi de Cardedeu, on la riera de Vallfornès s'ha desbordat en diversos punts. L'aigua també ha afectat vehicles i ha inundat aparcaments i altres zones del municipi. Escoltem l'alcalde Xavier Orozco parlant sobre algunes de les principals incidències.
2: Hi ha hagut incidències, per exemple, a Can Montells, a l'Avinguda de la Coma, on hi ha inundacions en pàrquings de veïns inundats. El passeig de la Riera, l'11 de setembre, també està inundat, ha arrossegat un vehicle, però afortunadament no hi ha hagut cap desgràcia personal.
1: Seguim parlant de més incidències derivades d'aquest temporal. En aquest cas, una altra inundació a l'Hospital Vall d'Hebron amb prop de 2.000 veïns sense llum, també en diversos barris i tots els parcs i jardins tancats durant tot el dia per prevenció. Malgrat això, l'alcalde Jaume Collboni ha assegurat avui que amb la informació disponible la tempesta no ha causat cap dany personal a la ciutat. I un altre hospital que ha hagut de ser desallotjat, en aquest cas la planta baixa de l'Hospital Comarcal La Selva Blanes, també per una altra inundació. Els afectats, principalment persones que es troben a urgències, han estat traslladades a plantes superiors. De fet, en diversos carrers d'aquesta localitat també hi ha acumulacions d'aigua importants. Per la seva banda, recordem que el govern ja ha enviat un SLR a una dotzena de comarques que estaven afectades per les pluges amb l'aixecament de restriccions de mobilitat. En aquest cas parlem de l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès o les comarques del Camp de Tarragona, entre d'altres. En canvi, es mantenen fins a les dues, com a mínim, a l'Alt i el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Maresme, el Pla de l'Estany, la Selva i el Vallès Oriental. I acabem parlant de castells, recordant que el concurs de castells de Tarragona s'ha endarrerit fins a la tarda. La diada començarà a partir de les 4 i es podrà seguir a través de la plataforma La Xarxa Més. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Badalona 94.4.
4: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una. Us parla Eduard París. Un home ha mort aquest matí a Tordera en cedir un mur a l'interior del caravaning internacional Costa Brava a causa del temporal de pluges. Des de Mataró Ràdio ens amplia aquesta informació la Judit Peñaranda.
2: Un home de 75 anys ha quedat sepultat per la caiguda del mur en un càmping del municipi de Tordera. Malgrat els intents de reanimació, els cossos de seguretat no han pogut fer res per salvar-li la vida. Segons ha pogut saber TV Mataró, l'home estava allotjat en un bungalow amb dues persones més de la seva família. El mur que s'ha desplomat és del perímetre del càmping. Per altra banda, a Pineda de Mar, una persona ha desaparegut. Els equips de recerca hi estan treballant. El Maresme és una de les comarques més afectades pel temporal. Des de l'inici de l'episodi fins a les 7 del matí havien caigut 244 litres per metre quadrat. En altres punts de la comarca, com ara l'estació de Dosrius, el Parc Natural del Montnegre i el Corredor, la xifra baixa fins als gairebé 169 litres per metre quadrat. En el cas de Malgrat de Mar, entre ahir i avui s'hi han registrat 85 litres. Perquè ens fem una idea de les dimensions de l'aiguat, el temporal Glòria el 2023 va deixar anar 160 litres per metre quadrat.
1: A banda d'aquesta víctima a Tordera, n'hi ha hagut una segona també aquest matí a Montornès del Vallès, després que els bombers hagin fet tasques de buidatge d'un garatge completament inundat, on han trobat el cos d'aquesta segona víctima després que la seva família havia alertat que el trobaven a faltar. I a més, Salvament Marítim i els bombers, recordem, continuen buscant un jove desaparegut a la riera de Pineda de Mar. Aquesta desemboca cap al mar. Pel que fa als avisos de protecció civil, se n'han enviat de nous per informar del desbordament dels rius Ridaura i Daró al Baix Empordà. Es demana a la població propera a protegir-se a l'interior d'edificis i si arriba l'aigua a pujar a plantes superiors dels immobles. Cal evitar soterranis i zones baixes. El cabal del Ridaura a Santa Cristina d'Aro ha superat els 300 metres cúbics per segon. Les pluges en aquella zona ja superen els 150 litres i s'apropen als 200. A més, Protecció Civil ha enviat un nou alert fa només uns minuts, també pel risc de desbordament de les rieres al municipi de Calonge i Sant Antoni al Baix Empordà. I més incidències encara. La pluja ha provocat l'esfondrament d'un talús de les vies del tren al carrer Esteve Terrades de Granollers, que ha derivat en un riu d'aigua i fang. L'incident s'ha produït entre la plaça de l'estació de Granollers centre i la rotonda que dona accés a la ronda i ha comportat la caiguda de material d'obra de les vies i diversos arbres. I en Castells recordem que finalment el concurs de Castells de Tarragona se celebra aquesta tarda a partir de les 4. El podreu seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Badalona 94.4.
4: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Detenemos, viejo.
1: La juerga continúa.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Dos homes han mort a Tordera i Montornès del Vallès arran dels aiguats que descarreguen al litoral i prelitoral català durant tot aquest cap de setmana. A banda de les dues víctimes mortals, també es continua buscant un jove que hauria desaparegut a la riera de Pineda de Mar. Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: Seguim parlant d'aquests aiguats i és que el fenomen ara ja es troba al nord-est del territori. Anem a conèixer, doncs, la previsió del temps per a les properes hores. Mar Jaureguizar.
3: A les darreres hores la situació ha estat molt complicada, sobretot a les comarques de Barcelona i de Girona, amb ruixats que han descarregat de manera torrencial, deixant registres realment espectaculars en aquests sectors, com per exemple els 288 litres per metre quadrat a Vilassar de Mar, els 253 a la ciutat de Mataró o els 250 a la ciutat de Granollers. Amb un matí que aquests ruixats han continuat descarregant amb molta intensitat a les comarques de Girona, a la resta del territori català hem anat tinguent obertura de clarianes. I a aquestes hores del migdia les temperatures es mantenen en general una miqueta més baixes i a la tarda els ruixats podran tornar a aparèixer ja de manera molt més irregular i no descarregaran en tanta intensitat al Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i també les del nord de Barcelona. Per tant, seguirem amb molta precaució.
0: Seguim parlant d'aquests aiguats, és que Protecció Civil ha activat dos missatges és alert pel risc de desbordament dels rius Ridaura, el Daró i diverses rieres a la comarca del Baix Empordà.
2: D'altra banda, també s'han desactivat les restriccions de mobilitat a les comarques del Camp de Tarragona, el Garraf i al litoral i prelitoral de Barcelona.
0: I per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha parlat d'un fenomen històric i sense precedents.
2: Illa també ha demanat a la població que es mantingui alerta tot i la relaxació de les restriccions a la majoria de part del territori.
0: Seguim amb més afectacions. Una vintena de carreteres de la xarxa viària estan encara tallades per esllavissades o inundacions provocades per aquest temporal, segons informa el Servei Català de Trànsit.
2: Les vies amb problemes es concentren a les demarcacions de Barcelona i Girona.
0: I pel que fa a la xarxa elèctrica, més de 18.000 clients es troben sense subministrament a causa d'aquestes fortes pluges caigudes a les darreres hores, especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona.
2: Hi ha un total de 313 incidències a la xarxa elèctrica, la majoria precisament a Barcelona i Badalona.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia, darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Com us expliquem, un home ha mort aquest matí a Tordera en cedir un mur a l'interior del caravaning internacional Costa Brava a causa d'aquest temporal de pluges.
1: Des de Mataró Ràdio ens amplia aquesta informació la Judit Peñarrando.
2: Un home de 75 anys ha quedat sepultat per la caiguda del mur en un càmping del municipi de Tordera. Malgrat els intents de reanimació, els cossos de seguretat no han pogut fer res per salvar-li la vida. Segons ha pogut saber TV Mataró, l'home estava allotjat en un bungalow amb dues persones més de la seva família. El mur que s'ha desplomat és del perímetre del càmping. Per altra banda, a Pineda de Mar, una persona ha desaparegut. Els equips de recerca hi estan treballant. El Maresme és una de les comarques més afectades pel temporal. Des de l'inici de l'episodi fins a les 7 del matí havien caigut 244 litres per metre quadrat. En altres punts de la comarca, com ara l'estació de Dosrius, el Parc Natural del Montnegre i el Corredor, la xifra baixa fins als gairebé 169 litres per metre quadrat. En el cas de Malgrat de Mar, entre ahir i avui s'hi han registrat 85 litres. Perquè ens fem una idea de les dimensions de l'aiguat, el temporal Glòria el 2023 va deixar anar 160 litres per metre quadrat.
0: Hem de lamentar una segona mort, en aquest cas la d'un altre home a Montornès del Vallès. En aquest cas els bombers han fet tasques de buidatge d'un garatge completament inundat i han trobat el seu cos després que la família havia alertat que l'havien trobat a faltar. I d'altra banda, un helicòpter de salvament marítim, una llanxa dels Mossos i agents de la Guàrdia Civil a peu continuen buscant un jove desaparegut a Pineda de Mar que hauria caigut a la riera i hauria estat arrossegat fins al mar.
1: Segons ha informat Salvament Marítim, l'operatiu s'ha desplegat un helicòpter Helmer 220, la llança de salvament Sirius i també una embarcació de la Creu Roja. L'avís d'aquesta desaparició s'ha rebut a 8:45 i es treballa amb la hipòtesi que el jove s'hauria apropat a mirar, hauria relliscat i hauria estat arrossegat per la riera en una zona propera a l'Ies Joan Coromines. En aquest operatiu també participa la policia local i els bombers de la Generalitat.
0: Seguim amb més afectacions d'aquest aiguat i marxem ara fins a Cardedeu per connectar en directe amb el seu alcalde, Javi Orozco. Javi, molt bon dia.
3: Molt bon dia, bona tarda.
0: Molt bon dia, bona tarda.
3: Espero que sigui millor que aquest vespre, que aquesta nit i que aquest matí.
0: Bé, Javi, sembla que el fenomen ja va passant, no, que es dirigeix cap al terç nord-est del país, però ara mateix ja aquí a Cardedeu quina és la situació al municipi?
3: Bueno, en alguns llocs, en alguns carrers i en algunes zones de Cardedeu, doncs una mica dantesc, perquè clar, hi ha molts pàrquings, molts sòtans, inclús alguna planta baixa inundada, i per tant hi ha molts veïns afectats que, bueno, ens en deien, no?, doncs que han perdut doncs efectes personals, aquells que no es recuperen i que tenen un valor sentimental, cotxes, molts cotxes que han quedat absolutament coberts per l'aigua, i bé, una situació una mica dura en alguns extrems, sí.
0: Entenc, Javi, ho comentes, danys materials, no la majoria, però danys personals, per sort, de moment,
3: no, afortunadament,
0: no s'han de lamentar.
3: No, afortunadament no, són danys sí, en edificis, tant privats com públics, no? Un edifici públic també, per exemple, en el CAP s'ha ensorrat doncs, un sostre, tenim el pavelló amb parquet ple d'aigua, diem, i per tant sí que hi ha alguns elements que haurem de dedicar-hi recursos per arreglar-ho, però afortunadament cap desgràcia personal, que és el que compta. El que sí que és evident és de que el canvi climàtic s'està produint, que aquest és un fenomen extraordinari que es pot repetir altres vegades i que haurem de prendre mesures perquè tots aquests danys, encara que siguin materials, no es puguin tornar a repetir o almenys es repeteixin, és a dir, que els mals siguin el menys possible, diguem, eh?
0: Clar, ja veus el que t'anava a preguntar, no? És a dir, el fenomen fa dies, no, que es porta pronosticant, jo diria pràcticament inclús una setmana. Un altre fet ja és que en aquests darrers dies s'haiga alertat encara més a la població, però des de Cardedeu, des del consistori, entenc que ja estàveu gestionant possibles mesures de prevenció,
3: sí,
0: davant,
3: sí,
0: el que ha acabat passant.
3: Sí, sí. No, anàvem avisant i, de fet, ahir d'acord amb les instruccions que vam rebre de la Generalitat, fins i tot una mica abans, ja vam situar, ja vam activar el pla d'emergència, i per tant, des de les 6 de la tarda fins a les 2 d'avui, aquest migdia, doncs vam suspendre totes les activitats culturals i esportives de Cardedeu. Aquesta tarda n'hi havien dos activitats, un concert i una obra de teatre, i d'acord amb els organitzadors també s'han suspès perquè hi ha molts carrers amb una fangada tremenda, que encara que ja passen màquines, i una cosa molt important que es visualitzen quan passen d'aquest tipus de coses, i és de que els ciutadans i ciutadanes comencen a posar a remengar-se i a posar-se solidàriament al costat d'aquells que ho necessiten, i la veritat és que és impressionant i emocionant veure com la gent ajuda a treure aigua dels gratxos, a netejar els mobles, la roba que pot haver, tot, és a dir, és impressionant. I per això hem considerat que sí que valia la pena que pagava la pena, en fi, que suspendre també aquestes dues activitats aquesta tarda. I d'alguna manera el comitè d'emergència no l'hem aixecat aquesta tarda a les 6. Ens tornarem a reunir perquè hi ha molts pendents. Jo no sé si m'allargo massa, perdona, igual no m'estic allargant, però hi ha un tema que ens preocupa, que són les escoles. Demà les escoles han de poder començar. Sabem que alguna ha estat afectada poc o molt amb inundació, amb goteres, i volem que demà al matí la mainada i els infants, quan s'incorporin, ho facin amb les millors condicions possibles.
0: Clar, ja havíeu estat explicant tu, però és el que just anava a comentar ja com a darrer front, no com a darrer tema, que és que l'inici de les tasques de neteja o de recuperació ja no només les esteu impulsant des de l'Ajuntament, sinó que és la pròpia gent a peu de carrer, poc a poc, que ja ho està començant a executar, no?
3: Impressionant, impressionant. Des de primeríssima hora del matí, eh? Perquè, clar, ara, a les dues del migdia, que encara s'està treballant i molt, i de fet hi ha pàrquings i sòtans que estan coberts fins dalt de tot, inclús alguns que no poden obrir, diguéssim, no poden accedir ni a la porta, d'entrar, però la gent està al carrer d'una manera fantàstica, de debò. No només els veïns, els veïns del propi carrer. Hi havien afectats que em deien que venen d'altres carrers, venen d'altra punta del poble a demanar si necessitem ajuda, no? I això, la veritat és que és molt maco, és molt maco.
0: Doncs, Javi, moltes gràcies pel teu temps, i sé del cert que m'has comentat abans fora de micro que estaves tu mateix com a encapçalant, no a peu de carrer, aquest inici de les tasques de neteja i de recuperació, així que no trobem més temps. I no
3: dono... Mira, ja... No, perdona, perquè no seria just això que acabes de dir. Val? És a dir, que hi ha tot un comitè d'emergència que va des del cap de la policia local a la cap de serveis socials, al cap de la brigada, des de la regidoria de Seguretat Ciutadana, el grup d'emergències. És a dir, això és un equip de gent que portem reunits des de primera hora del matí, i que cadascú, en la seva feina, ajuda en l'activitat que el poble necessita. No és feina d'un, això. Aquest tipus d'activitats és una feina coral on tothom hi posa el seu gra de sorra, i si no fos així, la cosa no funcionaria.
0: Això mateix volia comentar, no, senyor Javi Orozco, no, com a, diguéssim, com a cap visible, però que és una feina de tot el municipi, autoritats, veïnat i tot el municipi en general, que ja s'heu posat mans a l'obra.
3: Tots amb una pinya, sí.
0: Això mateix. Senyor Orozco, ja dic, no li robo més temps, espera que podeu continuar amb les tasques de neteja i recuperació, en aquest cas al municipi de Cardedeu. Moltes gràcies per la vostra
3: atenció. No, gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres.
0: No deixem de parlar d'aquest fenomen, no, d'aquests aiguats que porten descarregant al nostre territori durant pràcticament les darreres 24 hores. Parlem ara de Protecció Civil, perquè, com hem dit al principi, aquest fenomen ara s'està desplaçant cap a les comarques gironines de la costa i s'han activat dos missatges és alert pel risc de desbordaments dels rius Ridaura, el Daró i diverses rieres de la comarca, com diem, del Baix Empordà.
1: El riu d'Aura supera els 300 metres cúbics per segon a Santa Cristina d'Aro i les pluges ja deixen més de 150 litres per metre quadrat en diversos punts del Baix Empordà. Televisió Costa Brava, Raül Martín.
4: El temporal de pluja manté alerta al Baix Empordà amb crescudes excepcionals dels rius i diverses afectacions als municipis de la comarca. Protecció Civil ha enviat aquest migdia un nou alert per risc de desbordament de rieres a Calonge i Sant Antoni després d'haver-ne enviat un altre pal desbordament del riu Ridaura i el Daró. El Ridaura ha superat els 300 metres cúbics per segon a Santa Cristina d'Aro, un cabal associat a un període de retorn de 100 anys, mentre que el Daró s'acosta als 180 metres cúbics per segon a la Bisbal. A Platja d'Aro, Castell d'Aro i Segaró també s'han registrat inundacions i afectacions a la mobilitat, mentre que a Sant Feliu de Guíxols hi ha diversos carrers i accessos afectats. Això ho explica l'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez.
5: En aquest moment la situació s'ha complicat en extrem, especialment perquè el Ridaura ha desbordat fa pocs minuts a la zona de l'Aro Gran, i això ens obliga a extremar totes les mesures de prevenció i de reacció. Davant d'això, hem passat ja en el marc del Pla d'Emergències Municipal a fase d'alerta, he convocat el CECOPAL i hem demanat reforços a interior als Mossos d'Esquadra per donar suport a la policia local i als serveis d'emergència.
4: I des del Consell Comarcal del Baix Empordà, el president Enric Marquès també alerta de la situació i demana extremar les precaucions.
6: En aquests moments sí que ha desbordat el Daró, però en principi sembla que en alguns llocs de la comarca ja va apaivagant.
4: Protecció Civil demana a la població que eviti les zones baixes i els soterranis, que es protegeixi a l'interior dels edificis i, en cas de perill, es truqui al 112.
0: Tal com expliquem, el fenomen s'està desplaçant no de les comarques del litoral i prelitoral de l'àrea metropolitana de Barcelona cap a les comarques de Girona, en aquest cas al terç nord-est del territori. Per això connectem ara en directe per saber com pot evolucionar aquest fenomen amb el meteoròleg Marc Jaureguizar. Marc, molt bon dia.
7: Molt bon dia. Doncs estem fent un seguiment d'aquestes precipitacions que en aquests moments ens estan donant una certa treva, sobretot a comarques gironines. Tenim ruixats encara, sobretot a la línia de la costa de l'Alt Empordà, del Baix Empordà. Tenim ruixats, per exemple, a viles costaneres com a Roses, com l'Escala, Palafrugell. De cara a aquestes immediates hores, aquests ruixats es podran tornar a reactivar en aquest sector, també a la zona del Pirineu. Els ruixats esperem que no es pateguin amb tanta torrencialitat com a les darreres hores, però repetim, a les properes immediates hores, la situació continuarà sent de molta precaució.
0: Marc, en principi sembla que, entre cometes, se va desinflant, no? El fenomen, per tant, s'espera un volum o acumulació, intensitat de pluges, en principi inferior, no?, al de la darrera matinada, per exemple.
7: Sí, sí, la situació que hem tingut a les darreres hores ja començarà a ser història. A poc a poc ja va marxant cap al sud de França, mar endins. Ara el que tindrem a les properes hores ja seran els típics, les típiques precipitacions que despetegaran amb molta intensitat. Tot i així, deixa'm dir-te, com acabo de comentar, que haurem d'estar molt pendents a la propera nit i matinada perquè aquests ruixats que s'ubiquin, per exemple, al golf de Roses, podran anar amb molta intensitat i podrien deixar-nos quantitats destacades en un parell d'hores. O sigui, la situació encara s'haurà de fer màxim seguiment. A més, cap al vespre tindrem precipitacions que es formaran davant de la costa del Maresme, del Barcelonès, i que sí que puntualment toquen terra, també ho podríem fer-ho amb molta intensitat.
0: Per tant, Marc, i per a tancar, no entenc que esteu molt pendents dels models, no, de les properes hores, però entenc que les recomanacions, tal com s'ha apuntat, no, des de les autoritats catalanes, no, molta prudència encara, perquè encara no s'ha acabat de superar aquest fenomen, com diem, històric, no, d'aquest cap de setmana.
7: No, sobretot en aquestes comarques gironines, al nord de Barcelona, com el Vallès Oriental, el Maresme, totes aquestes comarques encara estem en risc, aquestes properes hores encara continuen sent crítiques. A més, li hem d'afegir que tenim un terra ja molt saturat d'aigua i, per tant, tot el que vagi caient es pot provocar, doncs, el creixement de molts rius, moltes rieres, com hem pogut observar en les darreres hores, rius com el Besòs, que hem tingut aquests problemes.
0: Moltes gràcies, Marc, i com diem, seguirem molt atents a aquesta evolució, direm ja al tram final, no, d'aquest fenomen meteorològic, però encara queda com a mínim fins al final d'aquesta jornada d'avui, d'aquest diumenge, per veure com acaba de desembocar, principalment, com diem, a les comarques gironines. Moltes gràcies.
7: A vosaltres, màxim seguiment des de la xarxa.
0: I ens n'anem precisament, bé, el fenomen està a les comarques gironines, però recuperem també, en aquest cas, les afectacions que hi van haver a les Terres de l'Ebre, i és que en aquest cas aquests aiguats van tornar a posar sobre la taula la fragilitat dels serveis bàsics en aquesta zona del territori català.
1: Els alcaldes de Roquetes, Tortosa i Aldover reclamen més inversions després de petites de llum, problemes amb les telecomunicacions i importants conseqüències econòmiques. 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
8: Diversos alcaldes de les Terres de l'Ebre reclamen més inversions després d'arribar a estar fins a 37 hores sense electricitat per culpa dels aiguats. L'alcalde de Roquetes, Ivan García, ha criticat el retard en l'arribada de generadors. L'alcaldessa de Tortosa, Maria Ixà, destaca que encara hi ha afectacions a diversos barris on veïns continuen sense connexió telefònica i problemes amb el subministrament d'aigua i electricitat. També l'alcaldessa d'Aldover assegura que aquests talls generen greus conseqüències econòmiques, especialment en el sector aviari. Escoltem les seves queixes.
9: No pot ser que cada vegada que plou una mica ens quedem sense llum. No pot ser que després de 37 hores sembla ser que ara comencen a arribar generadors per a poder donar llum a les cases.
10: A hores d'ara tenim afectades una zona del barri del Temple, també del barri del 13 de gener, també de Disseminats de Jesús i el poble del Regués, que no té ni connexió telefònica, ni aigua, ni tampoc llum.
11: Van estar exactament 8 hores sense llum. Segurament hi haurà moltíssimes baixes en lo que són els animals. Al final hi ha moltes repercussions.
8: Els alcaldes han agraït la feina dels serveis d'emergència, però insisteixen que calen més inversions perquè els municipis no tornin a patir aquests problemes quan hi ha episodis de pluja intensa.
0: Tenim encara més afectacions, en aquest cas el servei ferroviari d'alta velocitat i llarga distància amb sortida des de Barcelona, que en el seu cas es recupera progressivament. Avui no han pogut sortir ni arribar trens a l'estació de Sants, però des de la una del migdia Renfe ha informat de la recuperació progressiva de les freqüències de circulació.
1: Pel que fa a Rodalies i el Reginal, s'estan fent marxes exploratòries per recuperar el servei i la idea és que estigui totalment restablert de cara a demà dilluns. I a partir de 12:45 ja s'ha restablert el servei alternatiu per carretera de les línies R3, R13 i R14. Pel que fa a Ferrocarrils de la Generalitat, s'està recuperant la circulació de la línia Llobregat-Anoia des de la una del migdia i la del Vallès de forma progressiva a partir de les dues d'aquest migdia.
0: I escoltem ara el president Salvador Illa en la seva compareixença d'aquest migdia, on ha parlat de fenomen històric, el que s'està visquent durant tot aquest cap de setmana al territori amb aquestes pluges torrencials.
12: Excepcional, que hem viscut. El nom tècnic de l'episodi és Sistema Convectiu de Mesoescava, que podia desenvolupar-se, dit en termes més col·loquials, és un temporal de característiques tropicals que podia derivar en un mini huracà mediterrani que afortunadament no ho ha acabat de fer, però s'hi ha apropat molt. No? Perquè vostès puguin mesurar l'excepcionalitat d'aquest episodi, no té antecedents al Mediterrani, en els darrers 30 anys només té 3 antecedents. No? I a la costa catalana, a Catalunya, no hi ha cap antecedent d'aquest episodi. És la primera vegada que ens diuen els professionals del Meteocat que es dona un episodi d'aquestes característiques a la costa catalana. No? També per mesurar l'excepcionalitat del fenomen, doncs val a dir que per primera vegada a Barcelona, a la capital de Catalunya, concretament a l'Observatori de Can Bruixa, s'ha assumit a totes les comarques que tenien fins a aquesta hora restriccions, excepte a les comarques de l'Alt i del Baix Empordà. Per una combinació de raons meteorològiques i de raons hidrològiques. Aquestes dues comarques hi ha unes crescudes importants dels rius, concretament els rius Unyà, Daró i Tordera estan en períodes amb cabals equivalents a períodes de retorn de 10 anys. És veritat que en els punts d'aforament aquests cabals ja estan baixant, però vostès saben que, en fi, els cabals dels rius venen després de la puja i es van traslladant des de la capçalera del riu fins al final del riu, fins a la desembocadura del riu, i per tant s'ha de tenir molta prudència en les lleres d'aquests tres rius i encara més prudència a Bellera del riu Ridaura, que ha tingut cabals equivalents a un període de retorn de 100 anys, molt excepcionals també, que han afectat algunes estructures, alguns ponts de, o poden afectar alguns ponts d'aquest riu, i que ara està baixant també, però s'ha de tenir molta prudència. Justament per això s'ha enviat un missatge als mòbils, un SAVERT, a tots els municipis que tenen llera en els rius Ridaura i Daró, per evitar que els ciutadans d'aquests municipis amb llera d'aquests rius vagin, s'apropin a fer-ho curiós, a fer-ho badoc, i puguin prendre mal en aquest... Perquè hi poden haver episodis, hi ha encara episodis de crescuda. No? Bé, doncs per aquesta combinació de risc hidrològic i la nova etapa en què entrem, en aquestes dues comarques, de Bavi o Baix Empordà, hi haurà encara restriccions fins a les 9 de la nit. Demanem als ciutadans que estiguin en aquestes dues comarques i que hagin de desplaçar-se per la raó que sigui. Vostès saben que hi ha bastants ciutadans que viuen a Barcelona, s'hagin de desplaçar a Barcelona, que ho facin a partir de les 9 del vespre i que ho facin per l'AP7. Que no ho facin per la C35, que no ho facin per la Nacional 2, que són vies de circulació que estan encara en alguns punts amb problemes que estem intentant recuperar. Ara m'hi referiré més extensament. No? Per tant, etapa nova, un episodi nou, s'aixequen les restriccions a partir de les dues a totes les comarques, excepte Bavi o Baix Empordà, que estaran vigents fins a les 9 de la nit. Podem dir, per tant, que s'ha acabat això? No s'ha acabat. I entrem en una etapa diferent, i durant tota la tarda i durant tota la pròxima nit hi ha probabilitat alta d'aiguats torrencials dispersos en tota la zona del litoral i prelitoral nord de Catalunya. De Barcelona en amunt, al litoral i al prelitoral, podem tenir tota aquesta tarda i tota la matinada fins demà ruixats torrencials importants. Els serveis meteorològics, Meteocat, en faran un seguiment i una monitorització, i tan bon punt hi hagi avisos que es puguin ser més precisos, doncs s'enviarà, si així es procedeix, els missatges corresponents i les alertes corresponents a les zones afectades. Però en tota aquesta zona de litoral i prelitoral, des de Barcelona cap al nord, cal estar alerta que poden haver-hi, hi haurà, segons les previsions, aiguats torrencials dispersos, localitzats en punts que anirem informant conforme en tinguem. I a la zona de Bavi o Baix Empordà, juntament per coexistir amb un risc hidrològic important, sí que mantenim les restriccions fins a les 9, fins a les 9 de la nit. No?
0: També en matèria d'afectacions i en compareixences des de Barcelona, prop de 2.000 veïns s'han quedat sense llum en diversos barris. Els més afectats són els d'Horta, amb 1.400 abonats, 9 barris amb 200, Ciutat Vella amb 135, Sarrià amb prop de 120, a més de casos puntuals a Sants i Gràcia.
1: Precisament l'alcalde Jaume Collboni ha destacat que els 15 dipòsits pluvials han estat en ple rendiment durant tota la nit i que molts d'ells han arribat al 100% de la seva capacitat, i per tant això ha ajudat a evitar mals majors. També l'Ajuntament està revisant els més de 300 centres educatius de la ciutat i a les 8 del vespre informarà les famílies de si demà es podrà tornar a les aules.
0: I encara en afectacions a la xarxa elèctrica, un total a tota Catalunya de 18.500 clients es troben sense subministrament elèctric encara a causa d'aquestes fortes pluges, segons ha informat Protecció Civil amb les darreres dades actualitzades aquest matí.
1: Hi ha 313 incidències a la xarxa elèctrica, 48 són de mitja tensió i 265 de baixa tensió. Els municipis amb més afectacions són Barcelona,

0: y Dakota Johnson protagonitzen Verity, la sombra de un engaño, y Alejandro González Iñárritu dirigeix Tom Cruise a Digger.
1: Hemos pensado que te vendría bien estar con gente que haya pasado por lo mismo que tú.
2: Oh, ni de coña. Es el campamento quimio.
1: Si alguno de vosotros se mete con mi hija, el cáncer será el menor de vuestros problemas.
0: La protagonista de Sunny Dancer és l'Ivy, té 17 anys i pateix càncer. Els seus pares pensen que assistir a un campament per a pacients oncològics joves li pot anar bé, així que l'apunten en contra de la seva voluntat. Contra tot pronòstic, es fa amiga d'un grup peculiar i viu un estiu inoblidable.
2: Estan... Ríndete, putita!
3: No!
2: ¡Venga, ríndete ya!
3: No.
4: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
5: ¿De verdad quieres saberlo? Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca.
0: Dakota Johnson i Anne Hathaway protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño. Johnson interpreta la Lowen Ashley, una jove que és contractada per ser l'escriptora fantasma de la Verity, Hathaway, incapacitada després d'un accident. Mentre resideix a casa de l'autora de bestsellers per fer la feina, la Lowen descobrirà les veritats inquietants que hi ha al darrere de l'autora.
4: Di algo. Di algo.
6: Eso no me lo esperaba.
0: Alejandro González Iñárritu dirigeix un Tom Cruise completament transformat a Digger. El personatge que interpreta l'actor nord-americà és l'home més poderós del món. Les seves accions han provocat un desastre a escala global, però ell s'embarca en una missió frenètica per demostrar que és el salvador de la humanitat.
7: Soy yo quien va a evitar que nos hundamos en el caos.
4: Vamos a salvar el mundo.
8: Continguts en xarxa.
9: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Dos homes han mort a Tordera i Montornès del Vallès arran dels aiguats que descarreguen al litoral i prelitoral català durant tot el cap de setmana.
2: A banda de les dues víctimes mortals, també es continua buscant un jove que hauria desaparegut a la riera de Pineda de Mar.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: El fenomen ara ja es troba al nord-est del territori. Anem a conèixer, doncs, la previsió del temps per a les properes hores. Manja Ureguizar.
3: A les darreres hores la situació ha estat molt complicada, sobretot a les comarques de Barcelona i de Girona, amb ruixats que han descarregat de manera torrencial, deixant registres realment espectaculars en aquests sectors, com per exemple els 288 litres per metre quadrat a Vilassar de Mar, els 253 a la ciutat de Mataró o els 250 a la ciutat de Granollers. Amb un matí que aquests ruixats han continuat descarregant amb molta intensitat a les comarques de Girona, a la resta del territori català hem anat tinguent obertura de clarianes. I aquestes hores del migdia les temperatures es mantenen en general una miqueta més baixes i a la tarda els ruixats podran tornar a aparèixer ja de manera molt més irregular i no descarregaran en tanta intensitat al Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i també les al nord de Barcelona. Per tant, seguirem amb molta precaució.
0: Seguim parlant d'afectacions d'aquest temporal. Protecció Civil ha activat 2 alertes pel risc de desbordaments dels rius Ridaura, El Daró i diverses rieres de la comarca del Baix Empordà.
2: D'altra banda, ja s'han desactivat les restriccions de mobilitat a les comarques del Camp de Tarragona, el Garraf i el litoral i prioritari de Barcelona. I actualment només es mantenen 2, la d'Alt i Baix Empordà, per precisament aquests rius de desbordament de rius i rieres.
0: Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha parlat d'un fenomen històric i sense precedents, referint-se clarament a aquestes precipitacions d'aquest cap de setmana.
2: També ha demanat a la població que es mantingui alerta tot i la relaxació de les restriccions en aquesta major part del territori.
0: I a la xarxa viària, una vintena de carreteres...

0: continuen tallades des d'aquest migdia tant per esllavissades com per inundacions provocades per aquest temporal, segons informa el Servei Català de Trànsit.
1: Les vies amb més problemes es concentren sobretot a les demarcacions de Barcelona i Girona, que és on ha plogut molt més aquest dematí.
0: Pel que fa a la xarxa elèctrica, amb més de 18.500 clients continuen sense subministrament elèctric.
1: Hi ha un total de 313 incidències de xarxa, la majoria concentrades a Barcelona i Badalona.
0: I pel que fa als castells, recordem que finalment a les 4 de la tarda es donarà el tret de sortida a la 30a edició del concurs de castells des de la Tarraquarena, plaça de Tarragona. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Un home ha mort aquest matí a Tordera després de cedir un mur a l'interior del caravaning internacional Costa Brava a causa d'aquest temporal de pluges.
1: Des de Mataró Ràdio ens amplia aquesta informació la Judit Peñarrando.
2: Un home de 75 anys ha quedat sepultat per la caiguda del mur en un càmping del municipi de Tordera. Malgrat els intents de reanimació, els cossos de seguretat no han pogut fer res per salvar-li la vida. Segons ha pogut saber TV Mataró, l'home estava allotjat en un bungalow amb dues persones més de la seva família. El mur que s'ha desplomat és del perímetre del càmping. Per altra banda, a Pineda de Mar, una persona ha desaparegut. Els equips de recerca hi estan treballant. El Maresme és una de les comarques més afectades pel temporal. Des de l'inici de l'episodi fins a les 7 del matí havien caigut 244 litres per metre quadrat. En altres punts de la comarca, com ara l'estació de Dosrius, el Parc Natural del Montnegre i el Corredor, la xifra baixa fins als gairebé 169 litres per metre quadrat. En el cas de Malgrat de Mar, entre ahir i avui s'hi han registrat 85 litres. Perquè ens fem una idea de les dimensions de l'aiguat, el temporal Glòria el 2023 va deixar anar 160 litres per metre quadrat.
0: Hem de lamentar també una segona víctima, en aquest cas un altre home que ha mort a Montornès del Vallès. En aquest segon cas, els bombers han fet tasques de buidatge d'un garatge completament inundat i han trobat el seu cos després que la família havia alertat que el trobaven a faltar.
1: I també un helicòpter de salvament marítim, una llanxa dels Mossos i agents de la Guàrdia Civil a peu busquen un jove desaparegut a Pineda de Mar que hauria caigut a la riera i hauria estat arrossegat fins la mar.
0: Precisament ens anem ara fins a Montornès del Vallès per conèixer la darrera hora a aquest municipi. Tenim en directe a l'altra banda del fil telefònic al seu alcalde, José Antonio Montero. Bon dia.
3: Bon dia.
0: José Antonio, ho parlàvem, no? Quina és la situació al municipi ara mateix, senyor Montero?
3: Bueno, per motius evidents, l'afectació major ha sigut la pèrdua d'aquesta persona. Ja s'hauria fet la intervenció, com heu informat, de bombers i de Mossos i del jutjat. Ja haurien retirat el cos d'aquesta persona. Hem prioritzat també l'atenció a la família i preservar-los d'aquesta situació. I estem també prioritzant l'actuació en aquell barri, és un barri petit, de cases, que és el que està més afectat, moltes cases en el seu interior, en els accessos. Tenim desplegat molts voluntaris de protecció civil del nostre municipi i d'altres que estan atenent i millorant aquests accessos i retirant fang de les cases. Nosaltres també estem netejant tots els carrers de l'interior del barri i Diputació, que és la responsable de la carretera d'accés, la BB-5001, també hi ha ja fa hores que està retirant fang. Per tant, en aquell barri estem prioritzant millorar els accessos i la mobilitat dels propis veïns i veïnes afectades. Per altra banda, tenim un munt d'afectacions a equipaments municipals. Hi ha una destrossa brutal, sobretot en la zona esportiva, tant l'interior, pavellons, piscina coberta i dependències del personal, com les exteriors, camp de futbol, pistes de tennis. Tot això està, hi ha una destrossa immensa que estan avaluant, a la vegada que també hem repassat l'afectació a les escoles del municipi. Aquí sí que l'afectació és mínima, alguna coseta amb alguna d'elles, sobretot interessats en garantir que demà els alumnes puguin accedir a les escoles i poder fer classe de manera normal. Esperem, això ja està quasi confirmat que podrà ser així, i a partir d'ara doncs, avaluarem danys i hem tingut contacte amb totes les institucions, estem bueno, ens sentim molt, molt recolzats i també avaluarem doncs, l'afectació general de tot plegat.
0: Entenem, senyor Montero, no, que aquest fenomen ja s'havia predit, no? Inclús des de fa, jo diria, més d'una setmana, sí que és veritat que en els darrers dies havia anat inclús en augment, no? Que els pronòstics eren encara pitjors que els inicials, però des del municipi, no? des de Montornès, entenc que ja havíeu gestionat, no? Temes de prevenció davant el que podia arribar.
3: Bueno, jo crec que aquestes afectacions són aquelles que es veuen en la planificació d'aquests riscos, no? Quan, a través de, doncs, de l'ACA com a responsable, però la Protecció Civil de la Generalitat, la prevenció que podem fer als municipis, apareixen, no, aquest tipus d'afectacions que es produeixen a les lleres, doncs, amb avingudes, diguéssim, cada 500 anys, aquelles previsions que fan, i que mai penses que això es pot succeir, no? Doncs, aquesta nit, aquesta enorme quantitat d'aigua que ha caigut, concentrada i també canalitzada per les rieres i per l'orografia del territori, ha provocat aquesta situació desbordant. Evidentment, nosaltres, en quant a la prevenció, doncs, disposem del DuproCIM, del Pla de Protecció Civil, i estem, diguéssim, preparats sempre per afrontar situacions, però jo crec que la situació d'aquesta nit ha sigut absolutament desbordant i l'impacte encara haurem de, com es deia, calibrar-ho i estudiar ben bé què és el que ha passat en detall, però és bueno, jo crec que és molt difícil de preveure i resulta quasi difícil de creure, no?
0: Senyor Montero, parlàvem anteriorment amb l'alcalde de Cardedeu, també un altre dels municipis afectats, i ens ha posat sobre la taula, no, el factor del canvi climàtic cada cop més palpable, no, a la societat, i que genera, sobretot en períodes de primavera o tardor, no, fenòmens meteorològics tan extrems com aquest. Entenc que des del consistori de Montornès seguiu aquesta línia, no?
3: Efectivament, jo crec que si algú encara té dubtes sobre l'impacte que té el canvi climàtic, no només per aquests fenòmens tan desbordants i tan intensos que es poden produir, sinó també per la imprevisibilitat, no? Que pots caracteritzar des del punt de vista tècnic a través del CECAT dels possibles impactes, però les condicions climàtiques provoquen, no, fenòmens que són imprevisibles. Per tant, jo crec que és quasi ridícul negar aquestes conseqüències i aquesta nova etapa que ja fa temps que ens està afectant i que hem de prendre mesures. Anys enrere hem tingut episodis concrets, com va ser l'huracà Glòria, que també va afectar aquesta zona i la nostra zona com a municipi, però jo crec que un fenomen com el d'aquesta nit és d'una altra escala, no? Això comença a avançar i jo crec que jo no qüestionaria. No crec que hi hagi cap motiu per qüestionar l'impacte del canvi climàtic, que està dimensionant aquestes afectacions molt més enllà, i jo crec que requerirà monitoritzar aquests impactes i estudiar-los en el mig termini, perquè ja veieu que són brutals.
0: Ja per acabar, senyor Montero, un cop sembla, en aquest cas, a la zona de litoral i prelitoral barceloní, ja ha superat aquest fenomen que ara es dirigeix al terç nord-est del país, a les comarques de Girona, de l'Alt i del Baix Empordà. Entenc que des de Montornès del Vallès ja s'han posat mans a l'obra, no, en aquestes tasques de neteja i recuperació del municipi, no?
3: Sí. De fet, com en el resum que us feia, l'afectació en aquell barri, que l'Ametller, que és el que més ha tingut l'impacte, estaven ultimant la neteja de la carretera i dels carrers, però nosaltres tenim alguns punts que són habituals d'alguna dificultat per la presència d'aigua, d'accessos a polígons i en alguns equipaments, i això, evidentment, estem prioritzant per ordre, diguéssim, de dificultat, però estaran accessibles i facilitaran la mobilitat de tothom, i esperem que no es torni a produir en les pròximes hores massa pluja, perquè també ens complicaria molt la situació.
0: Doncs, alcalde de Montornès del Vallès, senyor José Antonio Montero, un plaer, i molt agraïts des de Notícies en Xarxa haver-lo tingut aquí per donar-nos aquesta darrera hora o com s'estan visquent aquestes darreres hores al municipi. Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres per l'interès.
0: Com avançàvem, aquest fenomen meteorològic ja ha deixat enrere les comarques del litoral i prelitoral de Barcelona, i ara se situa especialment sobre l'Alt i el Baix Empordà. Allà Protecció Civil ja ha activat dos missatges: és alert pel risc de desbordament dels rius Ridaura, el Daró i també diverses rieres.
1: El riu d'Ora supera els 300 metres cúbics per segon, necessita cridar-ho, i les pluges deixen més de 150 litres per metre quadrat en diversos punts d'aquest Baix Empordà. Televisió Costa Brava, Raül Martín.
4: El temporal de pluja manté alerta al Baix Empordà amb crescudes excepcionals dels rius i diverses afectacions als municipis de la comarca. Protecció Civil ha enviat aquest migdia un nou és alert per risc de desbordament de rieres a Calonge i Sant Antoni després d'haver-ne enviat un altre pal desbordament del riu Ridaures i el Daró. El Ridaura ha superat els 300 metres cúbics per segon a Santa Cristina d'Aro, un cabal associat a un període de retorn de 100 anys, mentre que el Daró s'acosta als 180 metres cúbics per segon a la Bisbal. A Platja d'Aro, Castell d'Aro i Sagaró també s'han registrat inundacions i afectacions a la mobilitat, mentre que a Sant Feliu de Guíxols hi ha diversos carrers i accessos afectats. Això ho explica l'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez.
5: En aquest moment la situació s'ha complicat en extrem, especialment perquè el Ridaura ha desbordat fa pocs minuts a la zona de l'Aro Gran, i això ens obliga a extremar totes les mesures de prevenció i de reacció. Davant d'això, hem passat ja en el marc del Pla d'Emergències Municipal a fase d'alerta, hem convocat el CECOPAL i hem demanat reforços a interior als Mossos d'Esquadra per donar suport a la policia local i als serveis d'emergència.
4: I des del Consell Comarcal del Baix Empordà, el president Enric Marquès també alerta de la situació i demana extremar les precaucions.
6: En aquests moments sí que ha desbordat el Daró, però en principi sembla que en alguns llocs de la comarca ja va apaivagant.
4: Protecció Civil demana a la població que eviti les zones baixes i els soterranis, que es protegeixi a l'interior dels edificis i, en cas de perill, es truqui al 112.
0: No ens movem de l'Alt i el Baix Empordà perquè, precisament com estem explicant, el fenomen meteorològic, aquestes pluges torrencials, ara mateix es localitzen en aquesta zona del nostre territori. És per això que anem a actualitzar aquesta darrera hora dels models meteorològics de la mà del Marc Jaureguizar. Marc, molt bon dia.
7: Molt bon dia. Doncs continuem amb molt seguiment en aquest sector de l'Alt i del Baix Empordà. Tenim encara precipitacions que queden just a la mateixa línia de la costa, com Palafrugell, l'Escala, Roses. Són ruixats que inclús van acompanyats de llamps i trons, i de cara a les properes hores encara es mantindrà la inestabilitat en aquests sectors. Per tant, molta precaució, rius, rieres, que com bé comenteu, estem tenint aquests problemes. La intensitat de les precipitacions no marxarà del tot, i és que de cara a aquesta propera nit i matinada encara podrem tenir uns aiguats que podran descarregar també amb molta intensitat, sobretot aquest sector de Roses, l'Escala, Torroella de Montgrí. Per tant, situació que el gruix de les precipitacions sembla que passa, però en aquest punt del territori català encara dona problemes.
0: Com a darrer apunt, Marc, en principi s'espera que aquesta part final de l'episodi, no, a les comarques de l'Alt i el Baix Empordà, sigui molt més suau, no, del que s'ha viscut ja des de divendres al terç sud del país, especialment durant les darreres 24 hores a la costa litoral i també al prelitoral de l'àrea metropolitana de Barcelona.
7: Sí, no tindrem les pluges torrencials que ja van tenir aquesta passada nit i matinada, aquestes pluges torrencials que les recordarem durant molt de temps. Seran pluges que seran d'anar fent també en moltes ocasions, que localment podrien fer-ho amb molta intensitat. Repetim, haurem d'estar pendent cap allà a les 12, 1, fins les 2 de la nit, que encara podríem tenir precipitacions que puguin descarregar, com diem, amb molta intensitat. A partir de demà, ruixats molt més aïllats, molt més esporàdics, i en aquest sector sembla que ens podríem donar una petita treva.
0: Moltes gràcies, Marc, i doncs seguirem molt pendents ja d'aquest, sembla ja, tram final d'aquest episodi plujós històric que hem viscut a pràcticament tot el territori català en les darreres 72 hores, diríem, inclús.
7: Sí, són registres que en els propers dies haurem de posar sobre la taula, valorar els danys, i malauradament, com ja heu comentat, ja han hagut pèrdues humanes. Per tant, la situació haurà de ser analitzada, valorar el que s'ha fet bé i el que no, i per tant aprendre d'aquesta situació que, com diem, és històrica.
0: Moltes gràcies, Marc, una vegada més per la teva col·laboració amb aquesta informació de servei de darrera hora pel que fa a la meteorologia. I per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha titllat d'històric aquest fenomen que s'està vivint en les darreres hores arreu del territori català. També hi ha dit la seva des de Barcelona, i fent balanç de les incidències a la capital catalana, l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni. L'escoltem.
8: Primer, per dir que estem recuperant ja la normalitat des del punt de vista climatològic i també des del punt de vista de la posada en marxa de la ciutat. Com ha anunciat fa un moment la consellera Parlon, que està al capdavant de l'emergència, com a màxim responsable de la protecció civil, doncs aquesta desescalada serà paulatina les properes hores fins a les 14 hores, que és quan s'acabaven en principi totes les mesures extraordinàries pel pas de la tempesta. Vull agrair en nom de l'Ajuntament i del Govern Municipal doncs el civisme i la responsabilitat amb la que s'ha comportat tothom. Sempre diem que en aquests casos el més important és l'autoprotecció, és a dir, ser molt conscients dels riscos que hi havia amb aquesta tempesta i, per tant, les mesures que cadascú ha de prendre a casa seva en el seu dia a dia per evitar sobreexposar-se. I des d'aquest punt de vista doncs, vull agrair als ciutadans i ciutadanes de Barcelona doncs, aquest esforç que han fet. I, evidentment, després d'una nit que ha sigut llarga, doncs, agrair també als serveis d'emergència municipals i de la Generalitat, començant pels bombers de Barcelona, la Guàrdia Urbana de Barcelona, Mossos d'Esquadra, emergències socials del CUESP, emergències mèdiques, treballadors i treballadores de transports metropolitans de Barcelona que han posat en marxa, tot i que hi ha moltes incidències encara, però han començat a posar en marxa el transport públic a la ciutat a les 5 del matí, tal com tenien previst, i també a BCM i a tots els seus treballadors que tenen tots els espais gestionats per aquesta empresa municipal, com són el Tibidabo o el Zoo, doncs la seva col·laboració que ha fet possible que aquesta nit, que ha sigut excepcionalment difícil, doncs finalment, que jo crec que és una de les primeres conclusions a les que arribem, per la informació que tenim fins ara, no hi ha hagut cap dany personal directament atribuïble a la tempesta. Per tant, iniciem aquest camí sobre cap a la normalitat i ens voldríem centrar en aquesta compareixença en allò que afecta directament a la ciutadania de Barcelona. Pel que fa a la mobilitat, hem d'estar atents a allò que indiqui Protecció Civil i la Generalitat en el proper decret, on es fixarà exactament quina és la desescalada. Ara el tinent Batlle donarà algun detall sobre la Ronda del Besòs. I també pel que fa a les escoles, que el que estem en aquests moments és un xequeig dels més de 300 centres educatius que tenim a la ciutat. A les 8 del vespre tindrem tota la informació d'aquests equipaments escolars per poder comunicar a les famílies que es pot tornar amb normalitat a les escoles. Així serà a la immensa majoria dels casos, però el que farem durant tot el dia d'avui és escola per escola, veure quines són les afectacions per poder informar a les famílies de cara a demà dilluns.
1: Barcelona, com la resta de municipis afectats, ja ha iniciat aquest procés de neteja i recuperació de la ciutat, tal com ha dit l'alcalde Collboni.
0: Parlem ara de Castells perquè la final del concurs que se celebra avui a Tarragona s'ha endarrerit finalment fins a la tarda, quan ja no estarà activa l'alerta de les pluges torrencials, que de fet ja ha quedat desactivada a la zona del Camp de Tarragona.
1: La jornada està reservada a les 12 millors agrupacions del moment, segons el rànquing de la coordinadora de colles castelleres. Finalment es celebrarà a partir de les 4 de la tarda i es podrà seguir a través de la plataforma La Xarxa Més.
9: D'aquí poc menys de dues hores arrencarà l'edició de diumenge de la 30a edició del concurs de Castells de Tarragona. Les 12 millors colles es citen avui amb un horari diferent a causa d'alerta per la pluja. S'espera que el concurs de Castells tingui una durada aproximada d'unes 5 hores i previsions, evidentment, de màxim, sobretot per les 4 candidates a emportar-se al concurs. La favorita són els castellers de Vilafranca, que planteja una actuació mai vista amb el 3 de 10 amb Forra i Manilles, el 4 de 10 amb Forra i Manilles, el 9 de 9 amb Forra i el Pilar de 9 amb Forra, Manilles i Puntals. Però qui no s'ho posarà fàcil són les dues colles dels Xiquets de Valls, que per la cita podrien portar castells inèdits i mai descarregats. La colla vella planteja arrencar amb el 4 de 9 net, el 4 de 10 amb Forra i Manilles i portar el 2 de 9 amb Forra, castell mai descarregat. Per la seva banda, la jove es planteja el 4 de 9 net, el 2 de 8 net, el 3 de 10 amb Forra i Manilles i fins i tot podrien provar també el 2 de 9 amb Forra, castell tampoc mai descarregat. Finalment, la jove de Tarragona portarà en primera ronda el 5 de 9 amb Forra, el 4 de 10 amb Forra i Manilles i a partir d'aquí podrien portar el 2 de 9 amb Forra i Manilles o fins i tot intentar un altre castell de 10 com és el 3 de 10 amb Forra i Manilles. Programes de màxims de les colles amb castells mai vistos i que tindrà un factor més que es fa a la Tarraco Arena Plaça on no hi ha referències. A partir de les 4 de la tarda arrencarà l'espectacle casteller més gran del món.
1: Sentíem a Eric Rosique de Ràdio Ciutat de Valls i, com bé deia, els castellers de Vilafranca busquen revalidar el seu títol per tercer any consecutiu i afegir al seu palmarès una 14a victòria en la seva història. Mentre que les dues colles vallenques també lluiten per aquest títol, la vella i la jove es busquen donar un cop d'efecte descarregant castells inèdits.
0: Són les 2:52, moment de fer una breu aturada als esports.
10: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem amb futbol femení i és que tampoc s'ha escapat en aquest cas dels problemes que ha causat el mal temps durant el cap de setmana. D'aquesta manera, el Barça-Madrid de la 6a jornada de la Lliga F es jugarà finalment a les 7 de la tarda i no pas a les 5 com estava previst.
1: Aquest canvi arriba a causa d'aquest temporal que pateix el territori català i que després de rebre l'avís per el mal temps, el conjunt blaugrana va sol·licitar a la Lliga ajornar aquest partit 2 hores més, moment en què la part més perillosa del temps hauria d'haver de passar.
0: També es va ajornar el partit, en aquest cas, entre el Sabadell i l'Andorra, que finalment es jugarà avui a les 9 de la nit. Tenim la prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, com sempre, Adrià Arroyo.
11: A la segona anirà la vençuda. El Sabadell-Andorra, que es va suspendre ahir per la previsió de pluja, es juga finalment aquesta nit, a les 9, a la nova Creu Alta, segons s'ha confirmat la Lliga aquest matí, un cop ha passat ja la tempesta. El conjunt tricolor, després de guanyar a Granada, posarà a prova la ratxa del centre d'esports a la nova Creu Alta, on entre el play-off del curs passat, les tres primeres jornades de Hypermotion i també la final de Copa a Catalunya, suma ja 6 victòries de forma consecutiva. L'exàrbitre de primera, Guzmán Mansilla, serà el col·legiat d'aquest partit que, insisteixo, aquest cop sembla que sí, sense problemes, avui diumenge a les 9 de la nit arrencarà a la nova Creu Alta aquest Sabadell-Andorra.
1: A la mateixa hora també es disputarà el Girona-Mallorca.
0: Tampoc s'ha escapat en aquest cas de les conseqüències del mal temps la Lliga ACB. Ahir en aquest cas es va ajornar el partit de la Penya contra l'Andorra. En aquest cas avui sí que es juga el duel que enfronta el Manresa amb el Breogán. També tenim la prèvia del partit dels gironins des de Girona FM. Marc Treserres.
12: El bàsquet Girona jugarà avui al Bues Arena de Vitòria a les 7 de la tarda. El partit s'havia de jugar a les 6, però degut a la cancel·lació de vol ahir de l'expedició gironina i el fet que l'equip hagi fet nit a Saragossa, finalment, entre els clubs i l'ACB s'ha acordat endarrerir el partit a aquesta hora que comentàvem. Tot i així, no canvia pràcticament res. El Girona viatjarà amb tothom, fins i tot amb Kunk, que ja ha rebut l'alta mèdica i podria tenir els seus primers minuts a la Lliga CB, i qui no hi serà, serà igualment Isaac Vázquez i Maxi Fierrum, que fa uns dies, a més, el club va comunicar que tornaria a passar per quiròfan per solucionar els problemes al turmell dret. Per part del conjunt de Paolo Calviati no faltarà absolutament ningú, debutarà també el pivot brasiler Sosa i, per tant, serà un partit complicat per al Girona, ja que el Baskonia, tot i que ve de doble jornada d'Eurolliga, va guanyar en la primera jornada, l'últim segon, i també ve de guanyar el seu últim partit en competició europea. Per tant, dos equips que venen amb bona dinàmica i veurem qui s'endú la victòria. El Girona va guanyar fa 3 temporades al Bues Arena, però ara ja porta 3 derrotes consecutives contra l'equip basc. Veurem si avui es trenca la ratxa.
0: Escoltàvem la prèvia del partit entre Girona i Baskonia que es disputa avui. És que anteriorment hem dit que es va suspendre el partit entre Manresa i Breogán. En aquest cas sí que es va jugar amb resultat favorable a l'equip gallec per 95-101. També ha jugat aquest matí el Barça amb el resultat final disputat, partit disputat, com diem, a les 12 del migdia, en aquest cas del Força Lleida, van el Sant Pablo Burgos, derrota dels lleidatans, en aquest cas per 81-94. El Barça, en el seu cas, sí que jugarà a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7 d'aquesta tarda. També es va donar el tret de sortida, seguim amb bàsquet, a la Lliga Femenina, que va començar, malauradament, amb 2 derrotes pels equips catalans.
1: Dolorosa desfeta de l'Espart Girona a la pista de l'Estudiantes 82-79 amb un triple sobre la botzina des del mig del camp de les madrilenyes. I de la seva banda, el Cadí Liceu queia en la seva visita al Perfumeries per 73-57.
0: I acabarem amb waterpolo, amb la derrota del Catalunya, que va caure a la final de la Supercopa Femenina contra l'Olympiacos per un contundent 18-4.
1: Les catalanes van poder aguantar el ritme en el primer i segon quart, arribant al descans només amb 2 gols per sota. Però la segona part, les gregues van premar l'accelerador i amb un parcial de 14-2 van sentenciar el títol.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció, els serveis informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos. Passi un bon diumenge i, com us hem advertit durant tot l'informatiu, molta prudència davant aquest episodi de pluges.
13: La xarxa de comunicació local.
14: Continguts en xarxa.
15: Entre les estrenes més destacades de la setmana hi ha Sunny Dancer. Una noia amb càncer participa en un campament per a joves pacients. Anne Hathaway i Dakota Johnson protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño, i Alejandro González Iñárritu dirigeix Tom Cruise a Digger.
16: Hemos pensado que te vendría bien estar con gente que haya pasado por lo mismo que tú.
17: No, ni de coña. Es el campamento quimio.
16: ¡Eh! Si alguno de vosotros se mete con mi hija, el cáncer será el menor de vuestros problemas.
15: La protagonista de Sunny Dancer és l'Ivy, té 17 anys i pateix càncer. Els seus pares pensen que si té un campament per a pacients oncològics joves li pot anar bé, així que l'apunten en contra de la seva voluntat. Contra tot pronòstic, es fa amiga d'un grup peculiar i viu un estiu inoblidable.
17: Estan...
16: ¡Ríndete, putita!
17: ¡No!
16: ¡Venga, ríndete ya!
17: ¡No!
18: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
19: ¿De verdad quieres saberlo? Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca.
15: Dakota Johnson i Anne Hathaway protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño. Johnson interpreta la Lowen Ashley, una jove que és contractada per ser l'escriptora fantasma de la Verity, Hathaway, incapacitada després d'un accident. Mentre resideix a casa de l'autora de bestsellers per fer la feina, la Lowen descobrirà les veritats inquietants que hi ha al darrere de l'autora.
17: Di algo. Di algo.
20: ¡Pudres en el infierno, Trigger!
19: Eso no me lo esperaba.
15: Alejandro González Iñárritu dirigeix un Tom Cruise completament transformat a Digger. El personatge que interpreta l'actor nord-americà és l'home més poderós del món. Les seves accions han provocat un desastre a escala global, però ell s'embarca en una missió frenètica per demostrar que és el salvador de la humanitat.
21: Soy yo quien va a evitar que nos hundamos en el caos.
17: Vamos a salvar el mundo.
14: Continguts en xarxa.
13: La xarxa de comunicació local. Són les 3.
22: Badalona 94.4.
23: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
24: Hello, Jazz It audience.
25: Welcome to Jazz It.
24: Jazz It.
26: Jazz It, jazz universal, totes les tendències, tots els ritmes, per a tots els públics, amb Jaume Tauler.
27: Comencem Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Comencem Jazz It, que ja ho sabeu, és el programa que cada setmana us proposa passejar tranquil·lament pel món del jazz. Sí, sí, jazz, la música de la llibertat. I el nostre primer protagonista d'avui és un clàssic, molt clàssic. Aquí trobarem en una faceta no inèdita, però sí poc habitual. Count Basie, aquell músic que sempre ens l'imaginem assegut davant del piano dirigint la seva orquestra. Avui segueix assegut, però aquesta vegada és davant d'un orgue Hammond. Aquí el teniu, Blues for the Count and Oscar.

Blues for the Count and Oscar, una cançó escrita per Count Basie i per Oscar Peterson, dedicada a tots dos recíprocament. Darrere d'aquesta gravació hi ha, com no podia ser d'altra manera, el productor Norman Granz, i és una sessió que es va realitzar el 26 de juliol de 1952, que era un moment delicat en la carrera de Count Basie. Coincidint amb el final de la Segona Guerra Mundial, les orquestres com la seva, en general orquestres de ball, van entrar en crisi. Eren temps de depressió econòmica i les formacions grosses no resultaven rendibles. A més, els gustos del públic havien canviat i es valoraven, en aquell moment, es valoraven més els cantants. A finals dels anys 40, fins i tot Count Basie va dissoldre la seva Big Band per continuar treballant en formacions més petites, com seria el cas de la que acabem d'escoltar. Això sí, l'any 1952 va arribar Norman Granz i va tornar les coses a lloc. Va fer que Basie reconstruís la seva orquestra amb la vista posada a gires internacionals. I un parell d'anys més tard, el 1954, Basie va incorporar el cantant Joe Williams, amb qui va gravar discos de molt d'èxit, novament. En aquesta sessió de gravació que acabem d'escoltar, Granz va unir a un clàssic, com és Count Basie, amb un pianista que en aquell moment era tan jove com sorprenent, Oscar Peterson. Basie va cedir el piano a Peterson i ell es va encarregar de l'orgue. I el resultat ja l'heu escoltat. Seguim amb un altre blues amb Count Basie d'organista. Aquí teniu Count's Organ Blues.

I seguiu a Jàsit, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Aquest 2026, sens dubte ja ho sabeu, estem celebrant el centenari del naixement del trompetista Miles Davis i del saxofonista John Coltrane. La repercussió d'aquestes dues figures clau en l'evolució del jazz a partir de la segona meitat del segle XX ha eclipsat molts altres centenaris que també es celebren enguany. Sembla que el 1926 va ser un any que va repartir molt de talent musical. Ara ens ocupem de recordar a tres figures que van néixer, com Coltrane, al setembre de 1926. I comencem amb un contrabaixista que ho va fer precisament el mateix dia que Coltrane, el 23 de setembre. Es deia Jimmy Wood, i us el portem com a membre del grup de Johnny Hodges, que és el saxofonista alt que va estar durant molts anys dins l'orquestra de Duke Ellington. En aquesta gravació tenim a Johnny Hodges en un projecte a nom propi, però això sí, sense oblidar a Ellington. Si no, mireu com es titula la cançó. Waiting for Duke, esperant a Duke.

Johnny Hodges i la seva Big Band amb Jimmy Wood en el contrabaix, Waiting for Duke. Un altre músic que va néixer el mes de setembre de fa 100 anys és un organista, Jack McDuff. El seu nom real era Eugene McDuffie i se'l coneix també com a Brother Jack McDuff o fins i tot com a Captain Jack McDuff. Va néixer a l'estat d'Illinois, als Estats Units, i inicialment era contrabaixista. Va ser per indicació del saxofonista Willis Jackson, amb qui col·laboraria en diverses etapes de la seva carrera, que es va decidir per l'orgue Hammond. Va tenir una etapa de gran popularitat durant els anys 60 i 70 i va formar part del catàleg de la discogràfica Blue Note. Després d'uns anys difícils, la dècada dels 80, a la dels 90 va remuntar el vol gravant i fent gires internacionals fins a la seva mort l'any 2001. Un fet remarcable és que, en certa manera, va presentar en societat el guitarrista George Benson quan era molt jovenet i iniciava la seva carrera, que després esdevindria brillantíssima. I aquí els teniu a tots dos, junts en una de les primeres sessions de gravació de George Benson com a líder, gairebé hauríem de dir com a co-líder al costat de Jack McDuff. Ens porten Rockabye, gravada l'any 1964.

Després de Jack McDuff i George Benson i aquest rockabye que acabem d'escoltar, és el moment de celebrar també el centenari del naixement d'una veu femenina, la de Julie London. El seu nom real era Julie Peck i era una californiana nascuda el 26 de setembre d'aquell any 1926 que avui recordem. Els seus pares eren actor i actriu de vaudeville i ella va començar la seva carrera artística com a actriu de cinema. Un productor discogràfic que es deia Simon Waronker la va sentir cantar amb la seva veu lleugerament greu, tractant-se d'una veu femenina, amb un timbre poc freqüent i molt bonic, i li va proporcionar un contracte discogràfic amb Liberty Records. Així va aconseguir Julie London l'èxit i la popularitat en ambdós camps, la música i la interpretació. La tenim avui amb una cançó que sempre solem relacionar amb Frank Sinatra, una clàssica de Cole Porter, la famosíssima I've Got You Under My Skin, que en la veu de Julie London agafa un aire clarament diferent, molt sensual.

Sí, i vosaltres també esteu escoltant Jazzit a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Hem deixat l'estiu enrere. Qui més qui menys, tothom ha recuperat l'activitat habitual i el jazz no n'és l'excepció. El Festival de Jazz de Barcelona escalfa motors i els clubs segueixen amb les seves programacions. I ara mateix el que farem és repassar tres concerts del mes d'octubre en el Club Jamboree de Barcelona que ens semblen particularment interessants, tots tres protagonitzats per saxofonistes alt. El dia 9 d'octubre, hi ha un quartet, podríem dir, intercontinental, amb el bateria suís Florian Arbenz, el seu trio, i el saxofonista alt nord-americà Greg Osby, un dels més destacats de l'escena jazzística mundial.

Greg Osby, el tindrem en el Jamboree el dia 9 d'octubre. I acabem d'escoltar A Caddy for Daddy, una gravació dels Blue Note All-Stars, amb ell, amb Greg Osby com a saxoal, una gravació que van fer l'any 1996 i que, com heu pogut comprovar, és hard bop contemporani. Un altre saxofonista alt molt destacat, membre de la mateixa generació que Greg Osby, és Jim Snidero, nascut a Califòrnia l'any 1958, que actuarà en el Jamboree el dissabte 17 d'octubre. A l'inici de la seva carrera professional va estar un parell d'anys amb l'organista Jack McDuff, que hem escoltat ara fa una estona. Jim Snidero va estudiar amb professors de la talla de Phil Woods o David Lippmann, ha guanyat un premi Grammy i ha gravat discos alabats per la crítica nord-americana com a nous clàssics. A més, Jim Snidero també porta a terme una activitat docent de primer ordre amb diversos llibres editats. Un músic imprescindible.

gairebé per tancar el mes d'octubre, el dia 30, en el Jamborí hi haurà un sexual valencià consagrat a nivell internacional, Perico Sant Beat, que arriba convidat pel trio del guitarrista Albert Vila i l'organista Abel Boquera. Ens portarà un repertori íntegrament original, amb un aire soul evident. Què us sembla si aquesta notícia la il·lustrem amb una balada? Tenim un disc d'en Perico gravat a finals de l'any 2010 amb el pianista portuguès Bernardo Sassetti, que es titula simplement Balades. I aquí teniu Please Tell Me Now, una preciositat.

0: Hola, sóc l'Arnau Gil i us envio una forta abraçada a tota la gent de Jazzit.
1: Fa tot just un parell de setmanes ens il·lusionàvem amb la notícia de l'acord al que havien arribat el taller de músics i els responsables de l'antic club de jazz Milano de Barcelona, en Guim Cifré, la Clara Conill i en l'Iva Villavecchia. L'acord comportava recuperar l'activitat musical, jazzística, en el local Jazz Sí, que pertany al taller. Però el dia abans de la inauguració, en Guim Cifré va patir un accident de moto que va resultar fatal. I, òbviament, va comportar l'anul·lació de la inauguració, això d'entrada. Avui li hem demanat a en Liva Villavecchia, que també és saxofonista, que ens expliqui la gestació d'aquest projecte i què podem esperar en un futur més o menys immediat. Això ens ha dit.
2: Hola, Jaume, gràcies per la introducció. Mira, jo, saxofonista, vaig conèixer el Guim i la Clara quan portaven el Milano i ens vam connectar de seguida perquè el concepte musical que ells tenien i el tipus de jazz que jo faig se semblaven molt. Llavors, una vegada va tancar el Milano, va començar la idea d'agafar un altre lloc, i el lloc més que ens cridava més l'atenció era el Jazz Sí, que havia estat tancat durant un parell o tres anys i que tenia un passat molt esplèndid, no? Llavors, bueno, ha sigut llarg perquè hem estat treballant durant més de dos anys, sempre amb el Guim i la Clara liderant el projecte, diguem-ne, executiu, i jo com a col·laborador i com a impulsor i a nivell musical i a nivell del concepte que volíem donar-li a la programació del Jazz Sí. La veritat és que la nostra intenció amb el Jazz Sí era que fos un lloc bàsicament de búsqueda, de recerca i d'experimentació, i d'intentar omplir un forat que avui en dia, pues, per alguna raó, no hi ha a Barcelona. Jo veig que hi ha molts músics molt ben preparats, molt més que quan jo tenia 20 anys, però quan sents el que fan sona com la música que sentia el meu pare o el meu avi, inclús, no? Sona molt a passat, no? I trobo que falta una mica posar-nos al dia amb això, amb el jazz, no? Especialment perquè a totes les ciutats d'Europa, i jo parlo des de Tessalònica, on hem tocat ahir, hi ha festivals de jazz on les sonoritats contemporànies i les sonoritats modernes tenen un paper molt principal. Llavors aquest era el concepte una mica. Tot això, doncs mira, s'ha truncat per la desgraciada mort del Guim just el dia anterior de la inauguració, que ja teníem encaminada, tenim el local fet, i clar, això ha sigut un cop molt fort, i la veritat és que ara, doncs, ens estem respirant una mica, intentant assumir aquest cop tan fort, i amb la Clara, doncs, ens plantejarem intentar tirar endavant el projecte que era el somni de tota la vida del Guim, no? I bueno, amb això estem. Llavors ja anirem informant, perquè crec que hi havia bastant expectativa amb el Jazz Sí, i ja anirem donant notícies. Adéu.

0: sóc l'Alba Careta, trompetista i cantant, i us animo moltíssim a escoltar Jagi. Som-hi!
1: I acabarem el jazzit d'avui a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, amb jazz menuix, però en aquest cas per un contratemps. En condicions normals hauríem de tenir ja més o menys tancada la programació de l'edició 2026 del Festival Django, que, organitzat per l'Escola Municipal de Música i Centre de les Arts de l'Hospitalet de Llobregat, amb el guitarrista Albert Bello al capdavant, durant un cap de setmana de novembre, els darrers 15 anys, ha inundat aquesta ciutat de l'estil de jazz que va crear Django Reinhardt fa gairebé un segle. De moment us podem dir que no hi haurà edició 2026 a causa de problemes de diferents tipus, per exemple, el tancament del Teatre Joventut, on es duien a terme moltes actuacions. Però ens han dit, l'Albert ens ha dit, que s'està treballant per poder tenir una nova edició, però això sí, ja seria en condicional dins del 2027. Esperant que aquesta feina pugui arribar a bon port, acabarem el programa amb la música de l'Albert Bello i de la Django Orchestra. I amb ella us direm adeu l'equip habitual del programa, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: Són les 4.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat. La ràdio...

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb una novetat del passat mes de maig, però la qual no havíem fet cas, prou cas, fins ara. És el nou disc de Tammy Crest. El vam sentir en el primer programa d'aquesta temporada, ara fa 3 setmanes, però doncs calia tornar-hi a escoltar més temes d'aquest disc, que realment doncs és un disc important, és un disc especial, Asikel. Fan 20 anys de Tammy Crest, aquesta banda nascuda al nord de Mali, a la frontera del desert, o en el desert, al desert del Sàhara, i que és una de les bandes de música de blues del desert doncs actualment més potents. Tammy Crest graven amb Glitterbeat Records, que és qui ha publicat aquest disc Asikel. Hem sentit aquest tema i ara ve el que ha estat el single, alhora és el vídeo, un vídeo que val la pena veure'l i en el qual es denuncia com en aquella zona del món, o sigui, en el sud del desert del Sàhara, doncs els conflictes desplacen la població, una població nòmada com són els Tuareg i que s'han vist abocats, s'han vist obligats a establir-se en camps de refugiats tant a Mauritània al sud com al nord, el que és això, el que és el nord de Mali en la frontera amb Algèria. El tema es diu Imanin.

Tammy Crest, des del disc Asikel, i aquest tema Imanin, en el qual, com dèiem, explica l'èxode que ha viscut el poble tuareg degut als conflictes bèl·lics i sobretot provocats pels jihadistes enfrontats a l'exèrcit i als mercenaris en aquella zona del Sahel o ja a la porta del propi desert del Sàhara. De la pròpia ciutat històrica de Timbuktu, doncs han hagut de marxar a viure a camps de concentració, que són els que mostren en el vídeo d'aquesta cançó. Anem a buscar, però, un tema anterior d'un disc que ja té gairebé 10 anys, el dedicaven a la seva ciutat, allà on van néixer, Kidal, també una petita ciutat al nord de Mali, Tammy Crest.

L'altra novetat que vam introduir en el primer programa i el que no havíem seguit és un disc, ara sí, publicat durant l'agost, perdó, juliol d'aquest any, és aquesta cantant de Mali, Ma Damba, filla d'un griot. De fet, ella té tota la tradició dels Djelilia, de la música, doncs, de la música tradicional i la tradició oral d'una família de griots. El seu pare, Djeli Baba Sissoko, era un dels griots dels importants a la regió de Bamako, i ella doncs segueix tot plegat. De fet, viu a França des de ja fa uns anys, també donada la situació que es viu a Mali, i ella doncs el que fa és, amb aquest disc, és tornar en l'escena d'una manera, doncs, això com cal, amb una presència i un disc ben produït i amb una força important. Tabolo Koura es diu el disc, i hem sentit un tema que encara no havíem... Bueno, vam sentir un només, ara en van dos més. Aquí va el segon, Simbo. Simbo.

Damba. És el nom d'aquesta dona cantant de Mali que ens porta aquestes històries, aquestes epopeies de les tradicions mandinga i bambara des de Mali. Ho fa doncs, amb la fórmula que toca, que és doncs, amb aquest ngoni, aquesta guitarreta, aquest petit llaüt, les carbasses i alhora potser aquí l'innovació és un acordió, perquè de fet el guitarrista que l'acompanya i que els hi fa els arranjaments i les produccions és el francès Thierry Fournel. Bé, Ma Damba, que com dèiem és un disc important perquè la torna a posar a l'escena quan ja té més de 60 anys i ho fa amb un disc com cal, però de fet fa ara 7 o 8 anys també en va fer un altre que va tenir una important repercussió i molt bones crítiques. És aquest, Hakili Kele, Ma Damba.

La nostra descoberta aquesta setmana ja la vam presentar també en el primer programa de la temporada. És aquest llançament de Real World Records, La Missy, el seu segon disc, de fet, el primer llarga durada, que es diu Let Us Clap. Aquesta dona, que és una activista dels drets per les dones a l'Àfrica, doncs, i amb un discurs rupturista, amb un discurs feminista, però alhora també amb una estètica futurista i amb instruments tradicionals, fa un disc realment increïble. Let Us Clap. Aquest primer tema, com, ja l'havíem sentit, però en canvi aquest no. No Organs in Heaven.

La Missy, una descoberta que de fet han dit que era el primer disc de llarga durada i no és així, n'hi ha un de 2019, però aquest és el que la llença arreu del món a través de Real World Records. Aquesta dona que ve del nord de Ghana i que actualment viu a Accra, per tant no forma part d'aquella diàspora de l'Àfrica, sinó que viu allà i treballa a través d'una fundació en l'empoderament de les noies en una societat patriarcal com és la seva del nord de Ghana. De fet, doncs, la Missy, el seu discurs en aquest disc és claríssim. Ella vol aprofitar i aplaudir les tradicions de les dones de Ghana com un mitjà d'empoderament social i de transformació de gènere a l'Àfrica. La Missy, que a més fa una música, doncs, diguem-ne que molt atractiva. I com tornem a dir, el seu disc es diu Let Us Clap, edita Real World Records, i hi ha temes com aquest altre, Pain

Cima Funk torna a Barcelona i promet tornar a posar del revés la sala Paral·lel 62. Ja va venir fa uns anys, va fer suar a tothom d'una manera increïble amb aquesta barreja de funk i de música afrocubana. De fet, ve a presentar el que és el seu quart disc sencer, de llarga durada, sencer. Això que hem sentit era el Rompelo de l'anterior El Alimento, però han acabat de publicar un que es diu Te Toca, i en el qual hi ha un altre tema que podríem dir que li va igual de bé. Cocinarte, Cima Funk, serà a la sala Paral·lel 62 el dia 9, divendres, dia 9 d'octubre. Cima Funk a Barcelona. Cocinarte.

I pel nostre record no marxem de Cuba, sinó que anem a buscar un disc que va ser publicat una setmana com la passada, de l'any 97. L'any que ve farà 30 anys aquest disc, i és el Buena Vista Social Club, publicat un 16 de setembre de l'any 1997, quan Ray Cooder doncs, va anar a Cuba amb Wim Wenders per gravar un documental i van acabar doncs, fent el documental, sí, però alhora també fent un disc i retrobant tota una generació de músics com aquesta, Buena Vista Social Club. Chan Chan. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve.

0: Són les 5.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
3: Ruta 66.
4: Hola, família, aquí comença una nova edició de la Ruta 66. Un espai radiofònic de rock amb noves propostes discogràfiques i els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Sigueu benvinguts i esperem que disfruteu del contingut del programa d'aquesta setmana. Abans de començar amb la primera novetat, l'equip de la Ruta 66 us envia una cordial salutació. En Marc de los Santos és el nostre tècnic de so i davant del micro en Pitu. Som-hi, doncs, comencem!

s'anomenen About Us. Provenen de l'Índia. Són sis nois que practiquen hard rock i hour amb tocs de progressiu. La primera peça que hem punxat dels About Us obre el segon disc d'aquesta banda i porta per títol Right Now. És un plaer presentar-vos música de països asiàtics i de bandes desconegudes amb tanta qualitat. Anem per una més. Aquesta s'anomena Loaded Love.

Confess You Love Me forma part del nou àlbum dels veterans Bath Sister, una banda alemanya que té nova vocalista, Andrea Lohmer. L'estil dels Bath Sister continua sent el hard rock clàssic, però en aquest últim treball es nota més la influència americana amb tocs de blues i soul. A continuació, la primera cançó triada com a single per les emissores del continent, Lose or Win.

Take Me Back és un track inclòs en el disc Cuts Like a Knife de Bryan Adams i fa exactament 40 anys que es va editar. El disc el va catapultar a la fama i èxit al Canadà i als Estats Units. Després de la bona acollida, van decidir fer una gira per Europa, Japó i Austràlia. L'àlbum també inclou la balada número 1 Straight From The Heart i la cançó que dona títol a tot el treball, que també va ser un hit a la cadena musical MTV. Parlem de Cuts Like a Knife.

Southern Comfort és una de les noves cançons de les Larkin Poe. Blood Harmony és el setè en la carrera discogràfica d'aquest quartet liderat per les germanes Rebecca i Megan Lovell. Des de l'estat de Geòrgia porten més de 10 anys amb aquest estil de rock d'arrels amb una bona càrrega de blues. La segona que hem triat del nou treball de les Larkin Poe és aquesta, Georgia of My Mind.

0: Ruta 66, els clàssics, pioners del rock and roll.
1: Si estigués viu, Elvis hauria fet 88 anys el passat 8 de gener. La veritat és que va morir molt jove, només tenia 42 anys. Avui el recordarem amb l'interpretació d'una cançó enregistrada l'any 56, Hound Dog, que 3 anys abans la gran Big Mama Thornton va gravar. You ain't...

0: Només 66. Els originals i les seves versions.
1: Anem a escoltar una de les millors veus europees del hard rock i metal, el noruec Jørn Lande. A ell li agrada versionar clàssics del rock. Fins i tot ha gravat 4 àlbums de covers. Nosaltres hem triat la versió que fa d'una cançó dels Amèrica, titulada I Do Believe in You, original de l'any 1980.

Freak Show, aquest és el més nou de la canadenca Lee Aaron, coneguda als anys 80 com a Metal Queen. Elevate és el seu 15è àlbum d'estudi en 43 anys de carrera. I amb una més d'aquesta veterana rockera, marxem. Amb el track titulat Rock Bottom Revolution, tanquem la paradeta. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions de l'equip del programa, Marc i en Pitu Dos Santos. Us deixem amb Lee Aaron. Siau!

0: Són les 6.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
1: Què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana i en aquesta nova ocasió que tenim a partir d'ara mateix i al llarg de pràcticament que 55 minuts d'escoltar algunes interessants novetats musicals d'aquesta setmana mateix. Històries d'aquí, però també obrirem fronteres i escoltarem cançons, algunes històries que s'escolten altres indrets del planeta. Les comencem a Catalunya i precisament ho fem amb un personatge anomenat Abraham Fors, que és un músic, cantautor i compositor de Mataró, al Maresme. La seva nova cançó, El meu somni, manté el rumb del seu projecte i està estretament lligada al seu compromís social. És amb un suport a una causa benèfica. La cançó està creada expressament per recolzar el projecte Alfa, una associació espanyola que lluita contra les distròfies musculars, amb malalties rares. El meu somni, per començar avui aquestes estrenes, amb la veu d'Abraham Fors.

La cançó es diu El meu somni, és la més nova d'Abraham Force, així ens ha acompanyat per començar avui aquestes estrenes d'aquesta setmana. Ara sí, obrim fronteres, anem fins a Anglaterra amb Alfie Jukes, que és un jove cantautor, i la seva nova cançó es diu Lighthouse, que ens explica i està ambientada, de fet, en una festa on el protagonista sent aclaparat, incòmode o amb ansietat social.

música i la veu d'Alfie Hughes, aquest cantant i compositor britànic. La seva nova cançó que ens ha acompanyat en aquestes estrenes es diu Lighthouse, una altra de les novetats d'aquesta setmana. En aquestes estrenes que estem compartint al teu costat, ara mateix ens arriba la Carlota Flaner, és el nom artístic de Carlota Cerrillo Moya, cantant i compositora de Barcelona, que s'ha consolidat com una de les veus més personals i interessants del pop alternatiu i pop tendre en català. L'escoltarem amb el seu tema Res Concret. És un senzill molt especial que neix del projecte europeu d'intercanvi cultural Polyglot Music. De fet, no és un tema composat des de zero, sinó que és i es tracta d'una adaptació i traducció al català per la mateixa Carlota d'una cançó originària de l'artista letona Kato. Res Concret. Ara mateix amb nosaltres sona Carlota Flaner.

però hai caso em fa difícil. Crec que perdo el meu centre si t'apropes a mi. He perdut el meu centre. Crec que perdo el meu centre si t'acostes a mi. Res concret que tu hagis dit o fet em fa tirar enrere. Et dono la confiança, assumeixo que pots fer-me mal. No entenc el que em passa, però potser no ho hem d'entendre.

És la cançó Res Concret, la més nova que presenta aquesta setmana Carlota Flaner. Així ens ha acompanyat aquesta cantant barcelonina en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Anem de nou fins a Anglaterra per escoltar a Arthur Hill, que és un cantant, compositor i creador de contingut de Londres, que igual que Alfie Jukes, que hem escoltat anteriorment, es va fer molt popular a les xarxes socials i també especialment a TikTok, gràcies als seus divertits sketchos i paròdies humorístiques abans de fer el salt definitiu cap a la música pop de manera professional. La cançó que escoltarem es diu Orange Wine i aborda de forma divertida com la gent es jutja i es cataloga ràpidament avui en dia quan intenta allò de lligar o conèixer algú.

Es diu Arthur Hill, és britànic, és de Londres, Anglaterra, i aquesta és la seva nova cançó, que es diu Orange Wine. També ens ha acompanyat en aquestes estrenes, que ara mateix torna cap a Catalunya per escoltar a Confinaps, que és el projecte musical de pop-rock d'autor liderat per Francesc Aznar, un músic originari del Masnou, al Maresme, un projecte que va néixer l'any 2020 durant el confinament estricte provocat per la pandèmia. La seva nova cançó, Paisatges, bé, gira l'entorn de tres eixos principals, que són la connexió profunda amb la natura, deixar anar i alliberar-se, i la recerca de la pau interior. Paisatges amb Confinaps.

La cançó Paisatges, aquesta és la nova història de Confinaps, que ens ha acompanyat en aquestes estrenes. I atenció, perquè ara mateix ens arriba Beyoncé amb la col·laboració de Pharrell Williams i la cançó que comparteixen junts, que es diu Can I Watch You, que és tècnicament una cançó nova per al públic, però amb un origen antic, perquè s'ha llançat oficialment aquest setembre a la B-Day amb el seu 20è aniversari, amb una edició de luxe d'aquest disc que va treure l'any 2006 la Beyoncé. Doncs per celebrar aquest esdeveniment, amb aquesta edició de luxe, en aquest aniversari, en aquesta edició nova del B-Day, hi ha inclòs aquesta cançó nova. N'hi ha unes quantes més, eh? Però aquesta és una d'elles, un tema de bagul, podríem dir-ho així, tot i que s'ha publicat ara com a novetat, la cançó va ser gravada originàriament l'any 2006 durant les sessions de creació d'aquest segon disc d'estudi de la Beyoncé, B-Day, i que havia estat inèdita i guardada en secret fins ara.

El duet format per Beyoncé i Pharrell Williams amb aquesta cançó que es diu Can I Watch You i que forma part del 20è aniversari, la reedició del B-Day, un dels grans discos de la cantant nord-americana Beyoncé. Tots celebren això, els 20 anys d'aquest disc, amb aquesta reedició i amb cançons noves com aquesta, compartida, en aquest cas, amb Pharrell Williams. Més duets, en aquest cas catalans. Per una banda, Ginestar, un duet format pels germans Júlia i Pau Serra Salses, originaris del barri de Sant Andreu del Palomar, a Barcelona, i Nil Moliner, que és un reconegut cantautor i compositor de Sant Feliu de Llobregat, i la cançó que participen tots dos, Amb qui estaràs? La lletra ambientada als carrers de Barcelona és un retrat agredolç sobre la superació d'una ruptura amorosa.

Es diuen Kesia, és un trio britànic d'indie pop i són coneguts pel seu so fresc, lluminós i, sobretot, estiuenc. La seva nova cançó es diu Together in My Head, que hem escoltat ara mateix, i forma part del seu nou àlbum Lemon Gelato. És una cançó que ens parla de l'enyorança i de les connexions imaginàries. I és que així hem seguit en aquestes estrenes que t'acompanya, siguis on siguis, com cada setmana. Anem ara mateix i tornem de nou a Catalunya per escoltar a Ian Moya. És un jove cantant i compositor de 18 anys, originari d'Escaldes-Engordany, Andorra, i que es va donar a conèixer entre el públic català gràcies a la seva participació en el conegut concurs de talents de 3CATS Eufòria. La seva cançó debut, Què som?, és una aposta sobre diferents temes, sobre el desig i la llibertat sexual, la incertesa en les relacions i la pèrdua del control i la sensualitat.

que és una banda emergent de Londres, a Gran Bretanya, i la seva nova cançó, que es diu Daisy Chain, que ens parla sobre la fragilitat dels vincles. Així sonen Emerson, amb la cançó Daisy Chain.

Daisy Chain, aquesta és la nova cançó d'Emerson, també una altra de les novetats d'aquesta setmana. Es diu Ningú, que és un projecte de pop d'autor en català, i la seva nova cançó que escoltarem ara mateix es diu Vull ser, i que ens parla de la salut mental i el malestar intern.

la força musical de Ningú i aquesta cançó que es diu Vull ser, una altra novetat de la setmana en aquestes estrenes. Tornem a Gran Bretanya, Anglaterra, avui és la protagonista pràcticament absoluta d'aquestes estrenes d'aquesta setmana, i escoltarem a Iona Luke, que és una jove cantautora de 23 anys de Londres, que s'està obrint pas amb molta força a l'escena de l'indie rock i pop alternatiu britànic, gràcies a cançons com aquesta que escoltarem, que es diu From Dust, i que ens parla del pes de la maduresa i que explora aquesta transició cap a la vida adulta. From Dust, la nova història de Iona Luke.

La cançó es diu From Dust, és la més nova d'Iona Luke, aquesta cantant i compositora britànica. Una altra novetat d'aquesta setmana, estrenes. Anem per un trio de protagonistes ara mateix, com són, per una banda, Arnau Aragall, que és un cantautor i productor emergent. Ens presenta una cançó anomenada On no hi ha paraules, que hi col·laboren Nau, que és un productor i músic català, estret amic d'Arnau Aragall i col·laborador habitual del seu univers sonor, i Mariona Muntanya, que és una jove cantant catalana amb una gran potència vocal que ja s'està fent un lloc dins del teixit musical independent. On no hi ha paraules, Arnau Aragall, Nau i Mariona Muntanya.

On no hi ha paraules, la cançó d'Arnau Aragall, també la col·laboració de Nau i Mariona Muntanya, tots junts per aquesta història que ens ha acompanyat ara mateix en aquestes estrenes. Es diu James Blunt, és un reconegut cantautor i músic britànic. La seva nova cançó es diu Weight of It All. És el segon senzill del vuitè àlbum d'estudi, anomenat Airplane Mode, i que ens parla de les pressions de la vida moderna.

Weight of It All, aquesta és la nova cançó de James Blunt, el cantant i compositor britànic, també ens ha acompanyat en aquestes estrenes que ja arriba a la seva part final. Ho fa amb Book U, que és un grup d'indie pop nascut al barri de Poblenou, a Barcelona, un projecte que va arrencar quasi per casualitat, i amb la seva nova cançó que es diu Vinga Va, que és un tema homònim que dona títol al seu primer disc de llarga durada. La cançó ens parla de l'impuls d'un nou inici. Per tant, així acabem amb ells, amb Book U i la cançó Vinga Va, i us esperem la setmana vinent, aquí mateix. No hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé, salut, adeu.

0: Són les 7.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
3: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porta. I és que 8 centres educatius estaran tancats demà dilluns per culpa de les afectacions derivades del temporal de pluges torrencials d'aquest cap de setmana, segons Fons d'Educació. En concret, es tracta de dues escoles, 4 instituts i 2 centres de formació d'adults del Maresme, el Barcelonès, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. A més, també hi ha unes 87 escoles, instituts i centres de formació d'adults que pateixen incidències, però que sí que podran obrir. D'aquests 24 casos, caldrà modificar el seu servei habitual. Educació informa que aquestes són les dades que s'han pogut recollir fins al moment, però no descarta que en les pròximes hores es coneguin les noves afectacions. I també els treballs per recuperar la normalitat a la xarxa de trens de Rodalies després de l'aiguat que ha afectat Catalunya les últimes hores a centres en diversos punts de la R1 i el túnel de Plaça Catalunya, segons ha informat Adif. A la R1, entre Arenys de Mar i Canet de Mar, s'ha acumulat fang, pedres i sediments arran del desbordament d'una riera. I també es mantenen les tasques de reconeixement i avaluació de danys entre Sant Pol de Mar i Calella. També un punt que requereix més actuació és el túnel de Plaça Catalunya, on Adif treballa amb 3 equips de bombeig per evacuar tota l'aigua acumulada. Tota aquesta és la situació en aquest punt que condiversa i condiciona diverses línies de Rodalies. I també l'Agència Catalana de l'Aigua ha informat que es normalitza la situació de risc hidrològic a Santa Cristina d'Aro a Riu d'Aura, a la Bisbal d'Empordà, Fogars de la Selva i a la comarca de la Selva. I també un dels municipis del Ripollès que impulsa projectes per encadenar la problemàtica d'habitatges Planoles. Ràdio Ripoll, Paula Sallego.
2: L'Ajuntament de Planoles treballa en 5 projectes d'habitatge social amb l'objectiu d'oferir 32 pisos a persones interessades a viure al municipi, siguin nouvinguts o joves que volen independitzar-se. Entre aquestes 5 línies d'actuació, el consistori destaca els habitatges del MOPU i com ja tenen data per acollir els nous inquilins, setembre de 2030. Aquest projecte oferirà llar a 12 famílies. N'explica els detalls l'alcalde David Verge.
3: I on ja vam quedar que durant aquest període la Generalitat, a través de l'Incasòl, doncs ja vindrà a veure l'edifici, a fer un informe, a fer una valoració, a veure com està tot el que s'ha de fer, i a partir d'aquest informe hem de parlar amb el Ministeri d'Hisenda doncs per acabar de negociar la... aquest habitatge. Per tant,
2: en 6 mesos el consistori contempla desencallar els 6 pisos de la Sareb. Per altra banda, també treballa la rectoria, un equipament que hauria de ser cedit a l'Ajuntament per posteriorment ser rehabilitat i posats al mercat de compra.
1: I també continuen els treballs per recuperar la normalitat a l'Hospital Comarcal de la Selva Blanes després de que les fortes pluges inundessin la zona d'urgències. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
4: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 15 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra. Un cap de setmana típic i amb una forta incidència del temporal que ha afectat Catalunya i que ha provocat nombroses suspensions de partits i de competicions tant ahir com avui. Amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció i Roger Aliaga, el control de so, aquí arrenca l'Enjoc. I saludem l'Eric López. Eric, com estàs? Bona tarda.
5: Què tal, Ignasi? Molt bé, bona tarda.
4: Repassem el més destacat de la jornada als titulars. No hi ha massa història de moment. Al Camp Nou, on el Barça rep des de les 7 al Real Madrid.
5: Les blaugranes busquen el 6è triomf en 6 jornades de Lliga per deixar les blanques a 5 punts abans de l'aturada per seleccions. De moment, descans al... De moment, descans amb un resultat de 5-0 amb 4 gols de Claudia Pina i un de Graham Hansen. Pel que fa a Espanyol, Badalona i Europa, entren demà a la tarda en el sorteig de la tercera ronda de Copa de la Reina.
4: Suspès pel temporal el partit de Copa del Prat.
5: El rival dels Potablaves a la prèvia de la Copa, el Sant Rafael Balear, no ha pogut viatjar a terres catalanes i el jutge de competició decidirà a les pròximes hores el dia i hora del partit de tornada en què els Potablaves defensen 1-5 de l'anada. Demà a la 1 el sorteig a la primera ronda de la Copa en què també entren Espanyol, Girona, Sabadell, Europa, Sant Andreu, Reus i Manresa.
4: I a la segona divisió masculina, Sabadell i Girona juguen avui a les 9.
5: Els arlequinats reben l'Andorra buscant el quart triomf en 4 partits a la nova Creu Alta en el partit que es va ajornar ahir pel temporal. I el Girona, per la seva banda, rep el Mallorca a Montilivi amb l'objectiu de sumar el tercer triomf consecutiu a la Lliga.
4: I d'altra banda, cap català guanya Primera Federació Masculina.
5: Al Sant Andreu se li han escapat 2 punts en temps afegit davant l'Antequera, 2-2 a Can Dragó. Tercera derrota seguida del Nàstic, 2-0 a Múrcia, i els tarragonins s'apropen a la zona baixa. I quarta desfeta en 6 jornades de l'Europa, 3-1 a Osca, en un partit gris dels escapulats que continuen en descens.
4: Marxem de ronda. Vinga, anem a actualitzar marcadors en aquest diumenge 4 d'octubre de 2026. Diversos partits en joc, començant pel gran clàssic a la Lliga F, que no està tenint, com dèiem, els titulars, Eric, cap història.
5: Doncs sí, de moment un resultat contundent a favor de les locals, el Johan Cruyff, on el Barcelona guanya per 5-0 al Real Madrid, on Claudi Apina ha fet 4 gols i Graham Hansen a l'altre que falta.
4: Doncs sortint ja les jugadores sobre el gespa del Camp Nou per preparar la segona meitat. Veurem si Pere Romeu aprofita per donar descans a alguna de les seves jugadores. A segona divisió masculina, 8a jornada, i els dos catalans jugaran a les 9, començant pel Girona, que rep el Mallorca, partidàs a Montilivi. Última hora, Girona FM, Pau Villafanyer, bona tarda.
6: Bona tarda. Doncs sí, el Girona, que intentarà sumar el tercer triomf consecutiu i el cinquè en els últims 6 partits davant d'un Mallorca que també és aspirant a l'ascens. El Girona, que sortirà amb Gazzanic a sota pals, amb defensa formada per Bonyar a lateral dret, Francesc i David López als centrals, a l'esquerra per Àlex Moreno, sala de màquines al mig del camp per Morante i Isan, a la mitja punta amb Van de Beek, i en punta d'atac amb els tres homes, en aquest cas amb el Carles Pérez a la dreta, Bel Ruiz en punta, i Javi Sarasa, el del filial, que repeteix en aquest sector esquerre, en un partit on en les últimes hores fins i tot havia sobrevolat la possibilitat que no es disputés, però el Girona ja ha confirmat que sí, que es disputarà aquest partit entre el Girona i Mallorca a partir de les 9 del vespre a Montilivi.
4: Doncs estarem ben atents, com també a la mateixa hora a les 9, a jugar el Sabadell Andorra, que s'havia de jugar ahir a la tarda, però pel temporal es va ajornar fins avui, com diem, a partir de les 9, i també volem saber l'última hora d'aquest partit. Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo, bona tarda.
7: Bona tarda. Com comentes, la última hora passa perquè el partit arrenca amb més de 24 hores de retard respecte al que havia de ser l'horari inicial d'aquest duel entre arlequinats i andorrans. Ho dèieu al sumari, un Sabadell que està en ratxa a casa, 3 partits, 3 victòries a la Hypermotion. Li heu de sumar una quarta a la final de Copa Catalunya i 2 més en el play-off de l'any passat. Els 6 últims partits oficials d'aquí a Sabadell han acabat amb victòria arlequinada. L'última hora, com a Girona, passa també pels punzes, amb moltes novetats a banda i banda per part del Sabadell. Entren a l'alineació Baena, Eneko, Iobolski, cauen d'aquest 11, Miqui Codina, Català i Gaston Vallès per part de l'equip tricolor. 4 novetats, una més presenta Carles Manso, jugar Jesús Owono, jugar Molina, Lautaro i Sidibé, i cauen d'aquesta alineació el porter Pau López, Solozabal, Nacho Quintana i Espats. Finalment arrencarà a les 9 de la nit aquest partit Sabadell-Andorra, arbitrat per l'andalús de Jaén, José Luis Guzmán Mancilla.
4: Perfecte, demà ens expliqueu com ha acabat el partit. Moltes hores, Adri, bona nit, bona tarda, vaja. I en bàsquet, Lliga CB, segona jornada. Tenim a 2 equips catalans jugant a aquesta hora. El Girona ho està fent a la pista del Baskonia. Com van les coses, Girona FM, a Marc Tresserres?
8: Doncs bé, no van gaire bé. Ara mateix el Girona està perdent de 13 punts al Buesa Arena, un partit que ha començat d'allò més bé, en un primer quart molt àgil per part dels jugadors de Moncho Fernández, que han estat molt bé tant en atac com en defensa. El segon quart el partit s'ha equilibrat més i llavors ha arribat un parcial important de 24-7 favorable al conjunt de Paolo Galbiati, que ha agafat una diferència de 12 punts al descans. Ara, a la represa, en aquests primers 5 minuts, intercanvi de cistelles, per tant, això no li afavoreix gens al conjunt gironí, que segueix per sota del marcador. Ara mateix, 71-58. Ara, doncs, faltarà veure si el Girona és capaç de defensar millor en aquesta segona part que queda a la pista del Baskonia.
4: A veure si aconsegueix reaccionar el conjunt gironí. I també a les 7 ha començat el partit del Barça, en aquest cas a la pista de l'UCAM Múrcia. Com tenim el partit, Eric?
5: Doncs de moment descans a Múrcia, on els dos equips empaten 46 a 46. Veurem com avança aquesta segona meitat del partit.
4: I acabem aquesta ronda amb hoquei patins. Hi ha partits de la segona jornada de la Lliga Catalana Masculina, partits que s'haurien d'haver jugat ahir, però que també pel temporal es van suspendre i s'estan jugant o es jugaran a les pròximes hores. De fet, a dos quarts de nou es jugarà el Noia i Lleida, i a aquesta hora havia de començar el partit entre el Reus i el Xum.
5: Doncs sí, de moment no tenim informació, intentarem recuperar-la ben aviat.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català, tots els caps de setmana, a En Joc.
1: Vinga, són les 8 i 10 minuts, som els de l'En Joc, dissabtes i diumenges de 8 a 10 del vespre a la teva ràdio local amb el bo i millor de l'esport català. Avui comencem parlant de futbol, comencem parlant de la Lliga F d'aquesta sisena jornada i d'aquest clàssic que no està tenint gens d'història. Ho parlàvem amb l'Eric, doncs tant els titulars com a la ronda. El Barça, que està guanyant 5-0, minut 47 de partit, acaba de començar la segona meitat. 4 gols de Clàudia Pina, espectacular, ja en porta 9 en el que portem de temporada a la Lliga. I un altre gol també de Graham Hansen, una altra de les jugadores del Barça més en forma en aquest inici de temporada. 5-0 i a la mitja part, precisament a la transmissió televisiva que s'ha fet de Zon, escoltàvem a la gran protagonista, la autora del pòquer, Clàudia Pina.
2: Bueno, muy feliz, la verdad. No todos los días se meten 4 goles en un partido. Y nada, muy feliz contra el Real Madrid también. Pero creo que con lo que me quedo es con la primera parte de todo el equipo. Creo que hemos generado mucho. Hemos robado y no les hemos dejado transitar, que es donde ellas son más fuertes. Creo que lo estamos controlando bien y hay que seguir así la segunda parte. Nada, sobre todo salir a ganar la segunda parte, si se puede meter algún gol más, hacerlo, pero sobre todo creo que también contundentes en defensa, a seguir igual y sobre todo que no nos metan un gol.
1: Doncs aquests són els objectius de Clàudia Pina ara fa uns minutets a Dazón en aquest partit que s'està jugant al Camp Nou. De moment 5-0, minut 48 de partit al Coliseu Blaugrana. I ahir van jugar, Eric, tant l'Espanyol com el Badalona amb sort diversa.
3: Espanyol 1, Alavés 0, Sevilla 3, Badalona 3.
1: Doncs l'Espanyol, que porta 4 jornades seguides sumant, i ahir, a més, va aconseguir els 3 punts amb un gol de Brown al minut 101. O sigui, el partit ja estava a punt d'acabar, però va aconseguir guanyar l'Espanyol, que se situa ja en una situació molt còmoda, setena plaça amb 8 punts, aconseguint la segona victòria de la temporada. Després del partit, escolta, amb l'entrenadora Sara Monforte i a la jugadora de l'Espanyol, Mire Muñoz.
4: No ha sigut gens fàcil, perquè considero que m'ha agradat molt a la vez, ja ho sabien, ja ho vas dir abans del partit. Felicitar des d'aquí a l'Andrea, realment. Crec que ha demostrat que coneix la categoria, encara que no hagi estat en els últims anys. Crec que es demostra una vegada més que les dones estan molt preparades per entrenar. I, bueno, jo crec que l'equip està molt bé defensivament. Crec que no ha sigut fàcil repetir molt de centre lateral. Sabíem que era un equip que s'entrava moltíssim. I, bueno, al final s'ha decantat per nosaltres. Partit igualat, repetís, però, bueno, mereixíem aquesta victòria.
5: La porteria cero es trabajo de todas, tanto de las delanteras, que son la primera línea de defensa, como de las centrales y de nosotras, las porteras, y es algo que demuestra que todo el trabajo defensivo lo estamos haciendo bien y que sabemos hacerlo y que vamos a continuar haciéndolo así de bien.
1: I el Badalona, de la seva banda, va empatar 3 a Sevilla, un resultat agradós, perquè el partit va tenir de tot, va tenir moltes alternatives en el marcador, i el Badalona en temps afegit s'havia avançat i va acabar encaixant també en temps afegit el gol del definitiu empat, que deixa el conjunt de Badalona en la 8a plaça, també amb 8 punts, com l'Espanyol. Com ha anat tot plegat, Ràdio Ciutat de Badalona, Mònica Martín.
6: Punt d'autèntic infart pel Badalona Women a l'estadi Jesús Navas. Les badalonines sumen un empat amb un 3-3 contra el Sevilla, en un partit de bogeria, anades i vingudes i alternatives constants al marcador. Tot i que les locals s'han avançat a la primera meitat amb un gol de Fatu Kanté, el Badalona no ha baixat els braços i ha sabut reaccionar en un tram final frenètic. Mirari ha arribat a situar el conjunt català per davant, però les sevillistes han certificat el repartiment de punts amb el gol definitiu de Blum. Ens ho explica Lucía Martínez, jugadora del Badalona Women.
7: Bueno, creo que sobre todo el mensaje que nos ha transmitido Marc es de confianza absoluta. Creo que hay veces que tenemos que tener más calma e intentar que a través del juego pues generar nuestra mejor versión y sobre todo potenciar que con balón somos muy buenas y creérnoslo y empezar sobre todo desde ahí.
6: Un punt molt treballat que demostra la capacitat de competir de l'equip fins a últim moment.
1: I aquesta era la lectura, aquest punt que en feia de tot plegat també al final del partit al tècnic de Badalona, Marc Ballester.
8: Bueno, sabíamos que veníamos de un partido que se nos escapa en el último minuto, aún siendo un partido que constantemente estás dominando, creando ocasiones. Hoy ha sido un contexto diferente, hoy nos encontramos una primera parte donde nos desajustamos mucho sin balón, donde tenemos pues el error del primer gol que nos lleva a ir por detrás. Pero bueno, creo que la reacción del equipo ha sido buenísima en la segunda parte. Iniciamos con el gol, pero bueno, es más de lo mismo, ¿no? Justo un minuto o dos después volvemos a encajar, volvemos a tener que remar contracorriente. Aún así, pues bueno, hoy es de felicitar, ¿no? La reacción del equipo en últimos 20 minutos, empatamos, llegamos a meter el 2-3. Y bueno, la jugada desafortunada, ese centro lateral, ese posible fuera de juego, pero bueno, el equipo pues tiene que defender mejor estas acciones porque ya van varios puntos que se nos escapan en últimas acciones y creo que el trabajo bien hecho durante 93, 95 minutos no puede pues tirarse, ¿no? En los últimos instantes.
1: I per cert que tant Badalona com Espanyol són dos dels 8 equips de Lliga F que entren demà en el sorteig de Copa de la Reina de la tercera ronda. Es sorteja a 4:45 de la tarda a Madrid. A banda del Badalona, Women i l'Espanyol, els altres equips de Lliga F que entren són Depor, Eibar, Logroño United, Madrid Club de Futbol i els ascendits a la Bes i València. Qualsevol d'aquests 8 equips seran el rival de l'Europa, que és el tercer equip català que entra en aquesta tercera ronda i que sap segur que en aquesta tercera ronda que jugarà a la setmana del 4 de novembre jugarà a casa.
0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
1: I de la Copa de la Reina a la Copa del Rei. Avui s'havia de jugar el partit de tornada de la fase prèvia entre el Prat i el Sant Rafel. Recordeu que els Patablaves havien guanyat 1-5 en el partit d'anada la setmana passada. Per tant, era pràcticament un tràmit per acabar de segellar el passi a la ronda i ser present demà en el sorteig que es farà a la 1. Però el partit s'ha suspès. El Prat Ràdio, Nil Piera.
9: Bon vespre, doncs. Efectivament, el partit de tornada de la fase prèvia de la Copa del Rei entre Prat i Sant Rafel ha quedat suspès. El temporal que ha colpejat el país en les últimes hores ha impedit al conjunt eivissenc pujar a l'avió a primera hora del matí i, malgrat els esforços de la Federació Espanyola per buscar alternatives en el transport, la situació meteorològica ha impedit que el Sant Rafel pogués viatjar. Per tant, el partit no s'ha pogut jugar i la federació ha anunciat que es dona 48 hores per escoltar els dos clubs abans de fixar una nova data. Ara bé, la disputa del partit no es pot endarrerir gaire, ja que la pròxima ronda de la Copa del Rei es juga la darrera setmana d'octubre. Tot apunta que el partit s'acabarà jugant un cap de setmana per les dificultats logístiques del desplaçament, el que portaria a ajornar un nou partit de Lliga Elit pel Prat. Seria la tercera jornada de Lliga que han de recuperar entre setmana, deixant un calendari molt exigent pels de Cristian Gómez. Sí, com sigui, recordem que els pratencs van golejar 1-5 a l'anada i, per tant, aquest partit de tornada hauria de suposar només un tràmit per enfrontar-se a un equip de primera divisió a la primera ronda de la Copa del Rei.
1: Per cert que fal, 6è gol al Barça, gol d'Eva Payor, ja trobàvem a faltar també que marqués, minut 54 de partit al Camp Nou, 6-0 guanyant el Barça. I en espera de que el jutge de competició decreti quin dia i quina hora juga aquest Prat-Sant Rafel, de la tornada de la fase prèvia d'aquesta Copa del Rei, demà a la 1 es farà el sorteig ja de la primera ronda. Si passés, el Prat jugaria a casa segur contra un primera divisió i seria un d'aquests 4 equips, Espanyol, Osasuna, Alavés o Atlètic. A banda de l'Espanyol i presumiblement del Prat, també entraran al sorteig els dos catalans de segona, Girona i Sabadell, dos de primera federació, Europa i Sant Andreu, i també dos de segona federació, Reus i Manresa. I sabem segur en aquest sorteig que els rivals dels equips de casa nostra poden ser tant altres equips catalans com també navarresos, bascos, aragonesos o riojans. Vinga, 8 i 19 minuts, és moment de parlar de la segona divisió masculina, 8a jornada. Ho dèiem, parlàvem doncs, amb els nostres companys que ja estan ubicats tant a la Nova Creu Alta com a Montilivi a partir de les 9. Eric, juguen tant Sabadell com Girona.
3: Doncs sí, a partir de les 9 jugaran Sabadell i Girona, on el Girona surt amb l'alineació de Gazzaniga, David López, Francesc, Àlex Moreno, Javier Boñar, Iván Morante, Izan González, Carles Pérez, Van de Beek, Javier Sarasa i Abel Ruiz. I pel que fa al Sabadell, la seva alineació, Diego Fuoli a la porteria, Òscar Sanz, Edgar Aguilar, Ripoll. A la defensa, al mig del camp, Urri, Pere Pons i a la davantera, Liamet. Per una banda, Baena per l'altra banda, Joel Priego i Obolowski a la davantera.
1: Doncs un Sabadell que busca el quart triomf en 4 partits a la nova Creu Alta. Es vol fer fora el conjunt arlequinat a casa seva i ho farà amb el suport de la seva afició. El tècnic Ferran Costa veu així aquest partit sempre complicat davant de l'Andorra.
10: Penso que el més important és tenir aquest equilibri, no? Entre buscar l'inconformisme, que no el perfeccionisme, perquè el perfeccionisme és una merda, perquè mai res està prou bé, i a part mai arribaràs a la perfecció, però l'inconformisme sí que és molt important perquè és el que marca el nostre camí, el nostre full de ruta, sobretot, buscant la nostra millor versió i no fugint de la comparació, no? Amb altres estils, amb altres maneres de fer, a les que respectem moltíssim, i el futbol doncs és molt ampli, no ho fem des d'una actitud de superioritat, sinó des de la humilitat, clarament, perquè entenem que els altres fan moltes coses bé, però que la nostra manera de primer d'igualar-nos i després d'intentar superar-los és portar l'excel·lència allò que sentim que ens defineix.
1: I el Girona, que busca el tercer triomf consecutiu per acabar d'ubicar-se en aquesta zona alta de la classificació a la que ja es troba el tècnic del Girona, Quique Álvarez, això sí, és autocrític i vol millorar aspectes del joc.
11: Ja ho vaig dir l'altre dia, si concedim tant al rival, lo normal és que algun dia pues no guanyis, no? Com l'altre dia, no? Però bueno, clar que hem treballat, hem vist, jo hem fet una molt bona setmana d'entrenaments, els rivals són diferents també, jo crec que, com dius tu, és un rival que igual no necessita tant per marcar, que té un estil de joc de més control de partit i que no està patint, està defenent molt bé, és dels equips menys golejats, però jo crec que perquè en pilota ho fa bastant bé, no? Té bastant control de partit, no és que t'arribi moltes vegades, però és un equip molt efectiu i que està guanyant els partits amb solvència, sobretot a casa seva. Però clar, nosaltres és la nostra feina, ja ho vaig dir la setmana passada. Nosaltres hem de millorar, estem en el procés, hem de recuperar gent, que també estem en el procés, i estic content amb la setmana que hem fet, i això em fa ser optimista, no?, de cara al partit.
0: En joc, el programa de l'esport català.
1: I mala jornada de diumenge a la Primera Federació Masculina, sisena jornada, i cap dels tres equips catalans ha aconseguit guanyar.
3: Reial Múrcia 2, Nàstic 0. Osca 3, Europa 1. Sant Andreu 2, Antequera 2.
1: Doncs tercera derrota seguida del Nàstic. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
12: Bona tarda des de l'Enrique Roca. El Nàstic ha encaixat aquí la tercera derrota consecutiva de la temporada davant del Real Múrcia, que finalment ha guanyat el partit per 2-0. El primer gol ha arribat a la primera part, al minut 13, a la segona meitat ha sentenciat l'equip Múrcia amb el segon gol. Parlem amb el segon capità del Nàstic, Marc Montalvo. Bona tarda, Marc. Quina anàlisi fas del partit, d'aquesta derrota? Un Nàstic que avui ha plantat cara, que no li ha perdut la cara al partit, que ha donat una millor imatge que la derrota davant del Corcón, però que ha sigut incapaç d'aconseguir puntuar aquí.
13: Bona tarda. Bueno, al final crec que l'únic que ha faltat ha sigut el gol. S'ha fet un molt bon partit, s'ha donat una molt millor imatge de la que es va donar sobretot al Corcón. I bueno, ens hem de quedar amb aquestes bones sensacions d'haver fet les coses molt millor, d'haver estat molt millor inclús que el rival en moltes fases del partit. I al final, doncs, sobretot que es vegi aquest Nàstic, no? Aquesta idea que vol el míster, que, bueno, que s'està treballant i que a poc a poc doncs anem millorant.
12: Us preocupa la dinàmica que està agafant l'equip amb aquestes tres derrotes consecutives? Què és el que preocupa al capità, a la plantilla?
13: Bueno, sí, és veritat que són tres derrotes consecutives, però crec que el que ens està matant són els detalls. Avui els dos gols que ens fan és la primera arribada, l'única arribada que ens fan a la primera part, i l'altre gol és una acció d'estratègia que es pot defensar molt millor. Per la resta, doncs jo crec que hi ha hagut molts moments del partit que el Nàstic ha sigut millor que el Múrcia, però no hem sigut capaços de fer gols, que això és, uns deures pendents que tenim.
12: Ara segon desplaçament consecutiu del Nàstic de Tarragona. Com afronta aquest partit amb la necessitat ara sí imperiosa de guanyar?
13: Bueno, sí que és veritat doncs, que ara mateix és una necessitat guanyar, portes tres partits perdent, i bueno, vas a un camp totalment diferent, un context diferent, però bueno, a partir de demà començar a treballar el partit i no queda un altre.
12: Gràcies, Marc.
13: Gràcies.
12: Doncs Juventud Torremolinos és el proper rival del Nàstic de Tarragona. El partit es jugarà a la ciutat de Màlaga, Torremolinos, el proper dissabte, amb aquesta necessitat que té el Nàstic de guanyar davant d'un equip en hores baixa, com és el Joventut Torremolinos, però el Nàstic no està passant per un bon moment perquè suma, o ha sumat avui, la tercera victòria, la tercera derrota consecutiva. Partit a Torremolinos dissabte vinent a les 4 de la tarda, avui derrota aquí a l'Enrique Roca de Múrcia, davant de 15.013 persones, una quarantena d'elles eren nastiquers que s'havien desplaçat fins a Múrcia per seguir aquest partit. És tot des de l'Enrique Roca, bona tarda.
1: Bona tarda i mala imatge avui de l'Europa, Òscar, derrota 3-1 per a l'equip de Luis Blanco.
14: La primera part doncs, hem comès moltes errades, amb pilota i sense pilota, que ha aprofitat que l'Òscar o l'Huesca ens hagi generat moltes ocasions de gol. Sí que és cert que la segona part hem millorat, hem jugat més en camp contrari. La situació és que estàvem molt a prop del gol, però hem tingut la situació aquesta del gol anul·lat i ho hem intentat. Hem millorat a la segona part. Sí que és cert que al final ja amb el 3-0 era diferent, però l'equip ha estat molt bé fins al final, ha pogut generar un penal. Hem estat a prop. A veure, necessitem millorar, està clar. Això és una setmana de treball, de millorar les coses que no hem fet bé i pensar en el següent partit.
15: La xarxa de comunicació local. Nutrició amb Laura Crosas.
16: Probiòtics i prebiòtics. Certes paraules o conceptes que apareixen de forma quotidiana, etiquetes d'aliments, articles, programes o xarxes socials, no sempre són compreses al 100% pel públic. Bífidus, microbiota intestinal, probiòtic o prebiòtic, fermentat, no pasteuritzat, entre d'altres en són alguns exemples. Per aquest motiu, cal entendre per què és important mantenir una microbiota intestinal saludable, qui la forma i com es pot modular a través de l'alimentació. La microbiota intestinal és un ecosistema on conviuen diferents microorganismes, principalment bactèries, que juguen un paper important en diferents processos dels sistemes digestiu i immunitari. Es concentren sobretot al còlon, però també es troben al llarg de tot el tracte digestiu i a diferents òrgans. Té molta capacitat d'adaptació i es caracteritza per una gran diversitat de ceps. De fet, tot i no saber quin és el perfil ideal de microbiota, es poden identificar diferents tipus que influeixen positivament a l'estat de la salut. Quan hi ha un desequilibri amb la composició i funció de la microbiota, conegut amb el nom de disbiosis, provoca certs símptomes que creen malestar a la persona i apareixen patologies o problemes de salut. Per assegurar que es manté en bon estat de salut, dependrà directament de l'alimentació que es segueixi. Doncs aquests microorganismes es nodreixen dels components que el cos no pot digerir o absorbir per si mateix. Per tant, aquesta haurà de ser rica en aliments probiòtics i prebiòtics. Els prebiòtics són aquests compostos que l'organisme no pot digerir, però que en canvi són aprofitats per la microbiota intestinal. Per exemple, la fibra fermentable, el midó resistent que es produeix quan s'escalfen productes midonats i posteriorment es refreden, com l'arròs, el llegum o les patates cuites. També els vegetals rics en fructans, com all, ceba, porro, pèsols, carxofes o espàrrecs. Alguns cereals rics en beta-glucans, com el sègol, el blat, la civada o l'ordi, i els bolets. Els mucílags presents a les llavors de lli o chia, o bé les pectines de la fruita com el kiwi, el plàtan, la poma, la pera o la taronja. Els probiòtics, en canvi, són microorganismes vius que, administrats en quantitats suficients, són beneficiosos per a la salut. És a dir, són reforços externs de la microbiota. Els aliments fermentats en són l'exemple. Els lactis com el formatge, el iogurt o el kèfir, algunes begudes com el kombucha, ferments de soja com la pasta miso o el tempe, o alguns vegetals com el xucrut o el kimchi o també els cogombrets i les olives. Si vols assegurar un bon estat de salut de la teva microbiota intestinal, promou la teva dieta habitual aliments pro i prebiòtics i evita aquells que disminueixen la seva diversitat i funció, com els fregits o els aliments ultraprocessats.
15: La xarxa de comunicació local.
0: Joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo... Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.

0: quarts de nou del vespre. Vinga, que som els de l'Enjoc i estem repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana. Estàvem parlant de futbol i ara és moment de parlar de la primera federació femenina, quarta jornada. Aquí tenim avui noves bones notícies perquè per fi el Barça Atlètic ha aconseguit el primer triomf a la Lliga aquesta temporada.
1: Barça Atlètic 2, Alhama 0.
0: Doncs suma 4 punts al Barça B, li havia costat fins ara, havia patit dues derrotes, només un empat en els 3 primers partits, però avui per fi ha arribat aquest primer triomf que el permet situar-se ara mateix en la desena plaça amb 4 punts, 3 més que el Real Madrid B, que en aquest cas és l'equip que ocupa l'última posició, l'única posició de descens aquest any. I

0: que suben 5, vamos a echar el resto y vamos a intentar hacer la mejor plantilla posible para ver si terminamos entre esos 5. Entonces, todos los equipos han subido mucho el nivel.
1: Molt bé, doncs, Samu, que hi hagi molta sort aquesta temporada, i tant de bo, a Europa, una Santeria, Espanyol, bé, els equips catalans puguin pujar tots, però, evidentment, per la part que et toca, moltíssima sort amb l'AEM.
0: Moltíssimes gràcies.
1: I, a banda de Samu Luna, també vam parlar amb Nani Aziz, l'entrenador de l'Europa, en una setmana especial pel conjunt de la Vila de Gràcia, després de la classificació per la tercera ronda de la Copa de la Reina, eliminant a tot un Vila-Real, que està una categoria per sobre, golejada el dimecres 4-0, i ara un empat de molt de mèrit a un camp tan complicat com l'AEM. Demà, sorteig de Copa. Nani, com estàs? Bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda, Ignasi, com estem?
1: Molt bé, 0-0, però qui hagi pogut veure el partit a Requesens o a través de Lleida Televisió i a la plataforma La Xarxa Més, la veritat és que segurament és sorprenent que el partit hagi acabat sense gols.
2: Sí, de fet, et diria que jo crec que el resultat no demostra el plantejament valent dels dos equips. Jo crec que al final és un balanç positiu per la càrrega del que portaven tota la setmana. Jo crec que ha estat molt igualat el partit. Crec que la primera part nosaltres hem estat molt més incòmodes. La segona hem ajustat i et diria que hem estat més a camp contrari. Però al final és aquella sensació que si algun dels dos equips tenia una errada, en qualsevol moment l'altre obriria marcador. I crec que el 0-0 demostra sobretot la feina defensiva que han fet els dos equips.
1: Sí, a més, com molt de respecte, no? Al final sou dos equips que us coneixeu moltíssim, i jo crec que és una mica el que deies tu, que els dos sabíeu que si hi havia una petita errada et podia condemnar o et podia portar a la glòria.
2: Sí, de fet, jo crec que ha hagut alguna acció, ha hagut una falta a la primera part, que la Mar, jo crec que ha fet una molt bona estirada, i a la segona part jo crec que hem tingut la de Natàlia i la d'Anon, que jo crec que aquí podíem haver decantat el partit, però al final, sincerament, crec que el més just era un 0-0 per com hem estat els dos equips i sobretot per com han anat les dues parts.
1: No deixa de ser un bon punt, no?, per l'Europa, un camp tan complicat com el Requesens.
2: Sí, jo crec que, a més, molts equips es deixaran punts aquí. Crec que és un camp on a nosaltres ens costa fer el desplegament de joc que ens agrada a nosaltres. I dins del que s'ha jugat, que crec que hem aconseguit que jugués més que l'altra vegada que vam venir aquí, crec que l'equip ha competit molt bé. O sigui que al final és premi a l'esforç de tota la setmana i segur que han pesat cames, però crec que ni s'ha notat al final, perquè els dos equips han tirat molt de cap, i el que tu dius, jo crec que ha hagut cert respecte també, perquè al final a cap dels dos se li anés el partit.
1: Escolta'm, l'equip està creixent, malgrat aquell cop anímic que va resultar, no?, els 3 punts perduts al primer partit per alineació indeguda, està demostrant que està creixent l'equip amb les dues victòries prèvies a la Lliga, amb l'exhibició l'altre dia a la Copa, avui amb aquest empat de meritori, aquest Europa va més, no?
2: Jo estic molt contenta, la veritat. Crec que el dimecres es va voler un equip amb molta personalitat contra un equip d'una categoria superior i que, a més, juga molt bé a futbol, tot i que les vam neutralitzar, però real que és un molt bon rival. I l'equip avui ha demostrat que a nivell defensiu que ha millorat les estructures defensives d'àrea, que cada vegada està més còmode dins de la incomoditat que et genera el rival i que també sap jugar amb el resultat. O sigui que jo estic molt contenta perquè es veu un nivell maduratiu més alt que el que es va veure a l'agost.
1: I serà necessari, no? Perquè al final és un any en què pugen 5, però ja estan demostrant una Sant Adrià, Espanyol B, que aquí jugaran les garrofes molts equips, no?
2: No, Ignasi, el que està claríssim és que és el grup més fort de segona ref i que és veritat que pugen 5, però és que potser hi ha 8 o 9 equips més que fets per intentar aconseguir l'ascens. O sigui que estic segura que serà una cosa que es decidirà molt al final i que anirà de la regularitat, i per això jo crec que aquest punt d'avui és bo, l'haver puntuat a un camp on puntuaran molt pocs i sabent que encara te queda el partit de tornada i que l'hauràs de fer a casa.
1: I a més, el pròxim, el Huesca, un altre dels equips que està aquí en aquesta lluita. O sigui que això és un no parar, una batalla darrere una altra.
2: Real que avui tot toca descansar i a partir de demà ja començar a pensar en plantejar Huesca, i sobretot sabent que és un d'aquests 8 equips que estem parlant amb més pressupost que nosaltres i amb un objectiu clar d'intentar pujar a primera ref. Llavors torna a ser un partit de duel directe.
1: Molt bé, escolta'm, i abans, el dilluns, sorteig de Copa de la Reina contra un Lliga F, com esteu vivint?
2: Això sí que ens fa molta il·lusió. Bueno, doncs ja l'estic nerviosa, òbviament. Avui no havíem parlat del tema encara, però ara ja m'ho han preguntat en acabar el partit. O sigui, òbviament l'equip sap que és un premi al bon partit que vam fer dimecres i tenim moltes ganes de que vingui un equip gran al nostre camp i sobretot d'intentar tornar a fer màgia i intentar seguir dins d'aquesta copa que tant ens agrada.
1: Badalona Women, Espanyol, Depor, Eibar, Logroño United, Madrid Club de Futbol, Alavés, València, no sé si hi ha alguna preferència, algú que no vulguis.
2: Mira, et diria que el que no vull, si voldria evitar els dos catalans de Liga F, perquè crec que són molt complicats, i inclús et diria que el Madrid CFF, però per preferències meves m'agradaria trobar-me un equip que ens deixi o que ens permeti intentar competir, i sobretot pues que l'estil de joc a nosaltres ens afavoreixi. Et diria que em quedaria potser amb un València o un Eibar, tot i amb tot el respecte del món, sabent que són equips top que estan a Liga F.
1: Molt bé, el podreu seguir al sorteig juntes o com ho fareu?
2: Ho intentarem, la veritat és que hem fet trobada al Sardenya i la idea és mirar-ho ja a sala de premsa amb la televisió totes juntes i a partir d'aquí ja pues, somiar i pensar en la següent ronda.
1: Doncs a somiar en gran, tant a la Copa com a la Lliga. Nani, moltes felicitats per la feina que esteu fent en aquest inici de temporada i que hi hagi molts èxits aquesta campanya.
2: Moltes gràcies, Ignasi, sobretot que quan ens truqueu sigui per poder comentar partits que haguem guanyat.
1: Exacte. Gràcies, Nani.
2: Vinga. A tu, una abraçada.
3: En joc. Amb Ignasi Trapero.
1: 8:43 minuts, arribem ja al minut 79 al Camp Nou, continua guanyant el Barça 6-0 i per cert que el Barça femení acaba de fer oficial la xifra d'assistència a l'estadi, 40.533 culers a l'Spotify Camp Nou, rècord d'assistència a la història de la Lliga F. Per tant, déu-n'hi-do, 40.000 culers estan gaudint avui d'aquesta golejada davant del Real Madrid. Vinga, més coses. Segona federació masculina, grup segon, cinquena jornada. El Barça Atlètic, que continua líder. L'Olot, que continua guanyant a La Rioja. El Manresa, que s'ha sortit a Reus. En fi, ha passat avui tot això en aquesta segona federació masculina.
4: Unión Deportiva Logroñés B, 2, Olot, 4. Reus Redis, 1, Manresa, 4. Tudelano, 1, Barça Atlètic, 2. I per partits suspesos d'aquesta jornada, Terrassa, Girona B, suspès, i Espanyol B, Nàxera, suspès.
1: Doncs el temporal que també ha afectat aquests dos partits en presència catalana, però dels que s'han jugat, doncs el més destacable, aquesta victòria del Barça Atlètic amb remuntada, 1-2, al camp del Tudelano, que permet al filial blaugrana continuar en la primera posició, amb 13 punts, un més que l'Osasuna B. I força destacable també aquest Olot espectacular. 3 victòries en 5 partits, 3 victòries, un empat, una única derrota. Són ja 11 gols marcats, tercer, màxim golejador de la categoria ara mateix. I un Olot que se situa tercer, a 3 puntets del líder, després d'aquesta victòria, com dèiem, per 2-4, tercera victòria a La Rioja, 3 visites a camps de La Rioja i 3 victòries del conjunt de l'Olot, avui en presència estel·lar, o podríem dir destacada, de Marc Tenas, que ha fet un doblet, ha marcat 2 dels 4 gols de l'Olot, que a més ha remuntat un 2-1 advers. Marc Tenas, amb qui hem parlat ara fa uns minuts.
5: Sí, bueno, crec que és un partit que han passat moltes coses, però l'important és que ens hem sobreposat la situació i en què hem pogut treure els 3 punts. Sí, bueno, sempre que un davanter marca gols està content i content per ajudar l'equip i poder aconseguir els 3 punts. Sí, la veritat que tenim molt bona relació els 3 i que ens entenem molt bé i que sempre marquem els 3, ojalà sigui així cada cap de setmana. Bueno, la veritat que estem contents, volem estar a dalt, fer una bona temporada, però sí que la setmana que ve volem aconseguir els 3 a casa. Bueno, sabem que jugar fort sempre és complicat i ho estem afrontant bé i esperem que sigui així de cara a tota la temporada.
1: I una altra victòria a domicili d'un equip català destacada, en aquest cas també a casa d'un altre equip de casa nostra, ha estat la del Manresa, 1-4, al camp del Reus Redis amb hat-trick de Momo. I una molt bona victòria pel Manresa, que se situa amb 9 punts, els mateixos que l'Espanyol B, que és l'equip que ara mateix marca la zona de play-off. És veritat que el filial blanc i blau té el partit de menys que no ha jugat aquest cap de setmana pel temporal, però en qualsevol cas, molt bon paper de la Manresa en el retorn a segona federació. El Reus Redis, en canvi, de moment el tenim a la plaça de permanència, de play-out. Com ha anat aquest 1-4 a la nova ràdio, Aleix Pérez?
6: El Reus Futbol Club Redis firma un partit més que gris i cau golejat per 1-4 a l'estadi municipal davant el Manresa.
7: El conjunt roig-i-negre s'ha vist per sota el marcador des dels primers compassos, quan una pèrdua en sortida de pilota, Momo ha aprofitat per anotar el primer gol. Els visitants han dominat de manera intel·ligent la primera part i a la segona han duplicat l'avantatge, quan els reusencs més arraconaven els manresans. Només Ostrell ha estat capaç de posar una miqueta de llum amb una gran jugada individual que ha culminat amb una rematada creuada. A partir d'aquí, la capacitat de contraatacar dels visitants ha estat letal i Momo ha firmat amb un excels cop de cap al tercer al seu compte particular. Per més, Henry Martínez ha aprofitat un nou contraatac per posar un inusual i desconcertant 1-4. Escoltem a Edu Albacar.
8: Bé, jo crec que avui l'equip no ha entrat tan motivat, podríem dir, com altres partits. Jo crec que els primers 10 minuts ens ha costat molt entrar a partit, ho han pagat molt car, i després jo crec que l'equip ha anat a remolc, d'acord? Sí que és veritat que la segona part ha intentat buscar algo més de presència a dalt, a Malia i Ostrell.
7: Els reusencs han anotat 3 gols i han encaixat 7 a les 5 primeres jornades de Lliga.
1: I no s'ha jugat al Terrassa-Girona B, que havíem de veure a la xarxa i a les televisions locals. Què ha passat, Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Amagosa?
9: Podríem dir que és el partit més llarg del món. I és que el maig previst per aquesta tarda a les 6 entre el Terrassa Futbol Club i el Girona B no s'ha disputat, ha quedat suspès, però déu-n'hi-do tot el que ha donat de si. Ahir, el Girona B, mitjançant les seves xarxes socials, doncs comentava que el partit havia estat suspès. Arribava un comunicat de la Federació Espanyola on confirmava la suspensió d'aquest partit. Poc després arribava una comunicació, rectificació de la Federació, on deia que el partit es jugaria diumenge a les 6. El Terrassa també comunicava que el partit es jugaria sense cap problema. Però avui, novament, les coses han canviat. El partit que estava previst, com dèiem, per les 6 de la tarda, mitjançant un comunicat de la Federació, doncs finalment quedava suspès. El Terrassa comunicava també que ha provat de canviar l'horari per poder disputar aquest maig a les 7 o a les 8 de la tarda, per evitar, doncs, que el desplaçament fos dins d'aquest horari, com dèiem, de restriccions fins a les 2 de la tarda. Però no hi ha hagut manera. Finalment no s'ha disputat aquest partit i ara el Terrassa, doncs, demanava disculpes per la situació viscuda i demà emetrà un comunicat. Recordem que a Terrassa i Girona B ja van tenir una situació, no va ser la mateixa, lògicament, però ara fa unes quantes temporades, quan el Girona B no es va presentar a l'Estadi Olímpic de Terrassa al·legant baixes del seu equip B. Veurem com acaba tot plegat, però un partit que no s'ha disputat, però que ha donat molt que parlar.
1: Vinga, i a la tercera divisió masculina, grup 5è, cinquena jornada, es van suspendre ahir molts partits, avui també, però se n'han jugat 3.
4: Doncs sí, se n'han jugat 3 partits de 9 que es podien disputar. Atlètic Lleida, 1, Poble Mafumet, 1. Vilassar de Mar, 1, Europa B, 6. Tona, 1, Badalona, 3.
1: Doncs Atlètic Lleida i Poble Mafumet s'han repartit els punts, 1-1, Sergi Guiu.
10: Amb la igualtat per bandera ha estat l'Atlètic Lleida el primer en tenir el gol a tocar. De fet, ha estat el travesser qui ho ha impedit. Primer, amb una bona base línia d'aire. Amb el refús, Youssef ha provat sort a boca de gol, però entre la defensa i Ferrando, porter visitant, la Pobla de Mafumet s'ha acabat salvant. No només això, ha estat l'equip tarragoní qui ha enfilat el descans guanyant. Al minut 44, Sogor ha realitzat un autèntic golaç per situar el 0-1 al marcador. Ja la segona meitat, i com ha passat més d'un cop enguany, l'Atlètic Lleida ha vist més difícil la remuntada, quan al minut 48, Fer Romero ha vist la segona groga i ha deixat els lleidatans amb 10. Ara bé, aquest diumenge, l'Atlètic Lleida sí que ha tirat més d'orgull propi i no ha deixat que els cops el deixessin amb un cau tècnic. Juan Carlos Beltrán ha plantejat diversos canvis i l'equip lleidatà ha aconseguit la recompensa del gol a través del punt de penal. Dieste l'ha provocat al minut 71 i l'ha transformat al 72. Amb un desgast físic majúscul per part local, la Pobla de Mafumet ha intentat tornar a posar-se per davant en el marcador, però no ho ha aconseguit i l'empat a un ha estat el resultat final. El tècnic de l'Atlètic Lleida, Juan Carlos Beltrán, parlava de les sensacions i de les circumstàncies que envolten a l'Atlètic Lleida en aquest inici de temporada y en aquest partit en concret.
11: Positivas en cuanto al final del partido, porque con todas las circunstancias que han pasado, rescatar un punto pues ha sido meritorio, ¿vale? Pero también es un poco de preocupación en el sentido de que, bueno, de que no estamos teniendo para nada ni fortuna ni suerte con los diferentes avatares que te presenta el fútbol, ¿no? En cuanto en forma de lesiones, expulsiones o momentos, ¿no? De partido.
10: Els lleidatans visitaran el camp del San Juan Atlético de Montcada diumenge a les 7 de la tarda.
1: Pel setè Sydney, minut 88, Barça 7, Real Madrid 0. I a tot això, el Badalona va guanyar Tona. Ràdio Vic, Pep Portet.
12: Bona tarda. La Unió Esportiva Tona ha perdut a casa davant el Badalona per 1-3 i continua amb la mala ratxa de resultats, especialment a casa, on ha perdut els 3 partits que hi ha disputat. Els d'Axel Bizuete han sortit a plantar cara a un Badalona que no ha creat perill, però que ho provava de lluny aprofitant que el camp estava molt moll, trobant sempre la resposta d'Eric Maurín. El Tona s'ha avançat en la primera arribada amb una jugada per banda dreta en què Didac ha superat el porter Jaime en el mà a mà. Només s'havien jugat 20 minuts i el Tona ja dominava. Però a la mitja hora de joc ni el Sauret ha aprofitat un refús d'una centrada lateral per empatar. El descans ha arribat amb empat a 1, sense un clar dominador. A la represa s'ha mantingut la tònica. Més domini del Badalona, però sense ocasions. Fins que als 54 minuts, Aguilera ha aprofitat una pilota sense control al segon pal i ha marcat l'1-2 pels visitants. El cop ha fet mal al Tona, que ho ha provat amb un canvi múltiple i 4 jugadors nous al camp. Però abans de poder fer res en atac, el Tona ha encaixat el tercer, als 76 minuts, amb un xut llunyà de Juaco, que s'ha enverinat per l'estat del camp i que ha passat per sota els braços de Maurín. El Tona ja no ha tingut resposta, tot i volcar-se a la porteria de Jaime, però sense arribar a inquietar el porter del Badalona i sense poder moure el resultat d'una 3 ja definitiu. Toni Sureda, defensa del Tona, valorava la derrota.
13: Bueno, hem fet un partit on hem fet moltes coses bé. Hem seguit el pla de partit i sabíem a què jugaven ells, a què volíem nosaltres. Crec que ho hem plantejat molt bé. Hem aconseguit avançar-nos. I bueno, una jugada també és normal. Et sotmeten molt a darrere, et fan patir molt i crec que hem defensat la majoria d'accions bé. Ells també han fet coses bé i ens han empatat. Després, la segona part, ens han fet un gol en una jugada fortuita. Després hem volgut volcar-nos i anar a dalt i en una contra ens han fet el tercer. Així que, bueno, content amb el rendiment de l'equip, sé que anirem a més, sé que això ho estem treballant i bueno, mica en mica.
12: Sureda reconeix que s'ha de sortir d'aquesta espiral negativa tan aviat com sigui possible.
13: Quan estàs amb aquesta dinàmica negativa has de fer tot el possible per sortir-ne el més ràpid possible, fer moltes coses bé i treballar molt més que quan et surt tot de cara i bueno, intentar capgirar el més ràpid possible i quan vinguin de cara allargar-ho al màxim.
12: La derrota deixa el Tona a la cua de la classificació amb només 3 punts, mentre el Badalona continua escalant posicions i ja suma 9 punts.
1: Lliga Elite, tercera jornada, també per les suspensions pel temporal, només s'han pogut jugar 3 partits.
4: Martorell 3, Argentona 0, Manlleu 1, Rubí 1, Viladecans 2, Valls 3.
1: Doncs tot i l'empat, el Manlleu de moment seria líder provisional. Ràdio Manlleu, Marllador.
14: L'AEC Manlleu continua imbatible a la Lliga Elite, però no guanya a casa contra la Unió Esportiva Rubí. Ha acabat empatant a 1 el partit corresponent a la jornada 3 de la Lliga, a un Manlleu que partia com a líder en aquesta jornada i que ha començat el partit amb una mica de neguit. Ha sigut el conjunt militant qui s'ha avançat al minut 26 amb un gol d'Adrià Record. Des de fora l'àrea, que engaltava amb cama esquerra, una rematada de primeres inabastable per Charlie. Llavors, però, Manlleu ha reaccionat i ha acabat la primera meitat tenint un domini clar de pilota i alguna arribada més clara que els rivals. Finalment, amb una llarga combinació del conjunt local i una excel·lent finalització de Piusquer, un dels fitxatges d'enguany, ha marcat l'1-1 fregant l'escaire del primer pal, del pal curt que defensava Rafael Leva. El Manlleu, doncs, seguint el guió que va tenir contra el Vic a la primera jornada a casa, empatava les coses just abans del descans i això permetia sortir de segona meitat amb uns aires renovats. La segona part ha tingut majoritàriament un color i ha sigut la quadribarrada. Els Manlleus combinaven i s'apropaven a la porteria de Rafael Leva en una de les accions més clares, ha estat a l'eix Gesa al minut 77, que després d'un gir excel·lent en un control orientat, rematava la pilota al pal. El Manlleu ho ha provat i no serà per ocasions en el tram final de partit, però no ha aconseguit batre porteria rival i va aconseguir sumar el segon gol que dugués la victòria als manlleuencs. Per tant, repartiment de punts, 1-1 al marcador i un partit molt igualat que no ha sigut capaç de desequilibrar ningú.
1: I també co-líder amb el Manlleu i el Valls, que entrena Àlex González.
15: Victòria de prestigi en un camp molt complicat. Viladecans sempre un equip molt competitiu. A més, doncs, havia guanyat els dos partits anteriors, per tant, anàvem al camp del líder. Victòria de molt de mèrit. La veritat que hem estat esperant les nostres oportunitats, treballant molt bé en bloc, sabíem que tindríem les nostres. Al final, la llàstima és que hem tingut, quan hem fet els gols, ens han marcat ràpid, i això no ens ha donat aquesta tranquil·litat, pausa que podíem haver buscat després. Però hem competit fins al final contra un gran rival, ens dona molta confiança. Una victòria fora de casa en aquesta lliga és or, així que a gaudir-ho i a descansar.
1: Final al Camp Nou, 7-0 guanyat el Barça al Madrid. Notícies i les 9:03, més esport aquí a l'Enjoc.
16: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9 i us parla Lídia Porta. El dispositiu de recerca del jove desaparegut a Pineda de Mar a causa del temporal s'ha anat per finalitzat aquest diumenge al vespre i es reprendrà demà dilluns a la llum del dia, segons ha confirmat el cap de bombers David Borrell. El cos estava buscant conjuntament amb els Mossos d'Esquadra des de primera hora d'aquest dematí quan un testimoni ha alertat que una persona havia caigut a la riera i havia estat arrossegada pel corrent fins al mar. I una de les conseqüències en aquest cas bonica de l'episodi de tempestes és l'aspecte que presenten salts d'aigua de Sant Miquel del Fai. L'alcalde de Sant Feliu però recorda que l'espai després d'un episodi de pluges és tan bonic com perillós. Ona Codinenca, Gemma Permanyer.
2: Els més de 110 litres per metre quadrat que l'episodi de tempestes han deixat a Sant Feliu de Codines fan que Sant Miquel del Fai presenti un aspecte com poques vegades es veu, amb els dos salts d'aigua brollant amb molta quantitat. A banda del salt del Tenes, que és el que es veu sempre, també raja el salt del Rossinyol, que desborda la bassa i cau amb força cinglera avall. Malgrat l'espectacularitat de l'escena, l'alcalde de Sant Feliu de Codines, Pol Cabotí, fa una crida a la prudència.
3: És un espai que durant les pluges i els dies següents no és un espai segur, és tan espectacular com insegur, segurament perquè recordem doncs, que els últims anys hem tingut desprendiments de roques, desprendiments de pedres en la, a la carretera, aquest cop no, també ho hem revisat, tota la carretera fins a Sant Miquel.
2: L'espai natural de Sant Miquel del Fai ha estat tancat al públic tant dissabte com diumenge per les condicions meteorològiques adverses. Tot i això, desenes de persones s'han acostat fins les portes de l'espai natural aquest diumenge a la tarda per veure de prop els salts d'aigua.
1: I acabada la tercera ronda de la jornada del diumenge del concurs de castells amb caiguda dels castellers de Vilafranca, quan intentaven carregar el pilar de nou amb folre, remelles i puntals. Com ha anat la resta de la ronda i com queda la classificació? Francesc Domènech, Ràdio Ciutat de Valls, bona nit.
4: Bona nit. De moment la Colla Vella dels Xiquets de Valls és la que encapçala la classificació a partir del fet que els castellers de Vilafranca, com apuntaves, no han tingut èxit amb el pilar de nou amb sols remenellers i puntals que han estat a punt de carregar, però no ha estat així, ha estat un intent per tard. Per tant, això vol dir que en les dues rondes que queden, perquè el pilar de nou de Vilafranca era el final de la tercera ronda, les dues rondes que queden seran decisives, rondes que seran bastant més ràpides, portem 5 hores ja de concurs, perquè no totes les colles la utilitzaran, i tant és així que la colla Joves Tiquets de Valls ara mateix està muntant el 2 de 9 amb folre, que vol dir 2 de 9 sense manelles. Castell, que per Sant Urso l'any passat va carregar i que ara fa per mantenir opcions per guanyar el concurs.
0: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
5: Què tal? Bona nit. Benvinguts a l'En joc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 15 temporades cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts escoltarem doncs, protagonistes d'aquesta gran victòria, aquesta golejada del Barça en el Clàssic davant del Real Madrid a Lliga F, 7-0, han guanyat les culers. També repassarem tota l'actualitat del bàsquet, del waterpolo, de l'handbol, de l'hoquei patins, de moltes coses, com sempre amb la feina de gairebé una 50ena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, i Roger Aliaga, el control de so. Avui és diumenge, són les 9, i això és l'enjoc. Vinga, i repassem el més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Eric López. Eric, com estàs? Bona nit.
6: Què tal, Ignasi? Molt bé, bona nit.
5: Molt bé, doncs ho dèiem ara. El Barça signa la major golejada davant el Real Madrid.
6: Doncs sí, Ignasi, les blaugranes han golejat les blanques per 7-0, sumen 6 triomfs en 6 jornades de Lliga i les deixen a 5 punts abans de l'aturada per seleccions. Clàudia Pina amb 4 gols, Hansen, Peijor i Sidney han fet els gols del Barça. També 40.533 espectadors han gaudit del partit al Camp Nou, el que suposa un nou rècord d'assistència en un partit de Lliga Femenina.
5: A segona divisió masculina, Sabadell i Girona comencen a jugar a aquesta hora.
6: Els arlequinats reben l'Andorra buscant el quart triomf en 4 partits a la nova Creu Alta en el partit que es va ajornar ahir pel temporal. De moment, 5 minuts de partit, resultat 0-0. I pel que fa al Girona, rep el Mallorca a Montilivi amb l'objectiu de sumar el tercer triomf consecutiu a la Lliga. Per ara, minut 4 de partit, 0-0 al marcador.
5: De moment, mala jornada per als catalans a la Lliga CB de bàsquet.
6: Doncs sí, el Barça juga els darrers instants a Múrcia i de moment 95-87 que perd. També el Girona ha caigut a la pista del Baskonia per 118-78 i ha patit la primera derrota al Lleida, que ha caigut 81-94 davant el San Pablo Burgos. Dissabte, segona desfeta en 2 partits del Manresa, 95-101 contra el Breogán. El partit de la Penya a casa contra l'Andorra, suspès pel temporal, es jugarà dimecres, 14 a les 8 del vespre.
5: I atenció, perquè perilla el debut de la selecció femenina d'hoquei patins als World Roller Games.
6: Doncs les jugadores de diverses seleccions, inclosa l'estatal, on juguen 7 catalanes i que dirigeix Sergi Macià, han mostrat el seu malestar pel mal estat de la pista a Asunción i es plantegen no jugar aquesta nit a 3:15 davant França en el primer partit de la fase de grups, en què també hi ha Xile, Argentina i Suïssa. Al combinat estatal juguen les catalanes Anna Ferrer, Anna Salvat, Victòria Porta, Aina Florenza, Elsa Salvanyà, Mariona Colomer i Aimé Blackman.
5: I sí, marxem de ronda. Vinga, anem a repassar marcadors de partits que encara s'estiguin jugant a aquesta hora. Ja no en queden molts en futbol. Com dèiem, el Barça ha guanyat 7-0 al Real Madrid en el clàssic de Lliga F. A la segona masculina, ho dèiem també ara, comencen els partits de Sabadell i de Girona, Eric.
6: Doncs sí, Ignasi, i en paral·lel t'he de dir que els resultats no s'han mogut encara. 0-0 a Girona i també 0-0 a Sabadell.
5: En bàsquet, Lliga ACB, a la segona jornada, a la Barça, que estava a punt d'acabar el seu partit.
6: Doncs sí, minut i mig per acabar aquest últim quart del partit. De moment, Ucan Múrcia, 95, Barça, 87.
5: Doncs sembla que perdrà el conjunt blaugrana, com també ho ha fet abans el Girona, de manera contundent a la pista del Baskonia. Com ha anat tot plegat, Girona FM, Marc Tresserres?
7: Doncs molt malament. Aquesta és bàsicament el resum del partit, un duel en què ha perdut de 40 punts de diferència el conjunt gironí, la major diferència des d'aquest a la Lliga ACB, a la seva història. L'últim partit que havia perdut de tant, hem de marxar fins la temporada 23-24, un menys 37 contra el Barça, i tot i que el partit havia començat d'allò més bé, en un primer quart en què el Girona tothom estava sumant i tenien molt d'encert, que han acabat guanyant de 6 punts, a partir de l'equador del segon període, l'equip ha fet aigües i en defensa ha encaixat un parcial de 24-7, l'ha fet anar al descans ja perdent de 12 punts, havent encaixat 54 contra els vitorians, i a la represa no hi ha hagut resposta del Girona, que amb el gran encert dels bascos, amb 16 triples, un gairebé 50% d'encert, han baixat els braços i han començat a jugar de forma molt individual, en què, a més, en defensa no han estat gens concentrats. I això, contra un equip d'Eurolliga, ho ha pagat molt cara a l'equip de Moncho Fernández, que, per tant, haurà de jugar a Europa aquest dimarts, havent encaixat aquesta dolorosa derrota. Per tant, 118-78, el Girona acaba aquesta segona jornada de CB amb una victòria i una derrota.
5: Ens toca passar pàgina ràpidament. Gràcies, Marc. Bona nit.
7: Bona nit.
5: Vinga, i anem cap a un altre equip de Girona. Com dèiem, a Montilivi ha començat ja el partidàs entre Girona i Mallorca. Volem saber com ho ha fet Girona FM. Pau Villafanyem.
8: Molt bona nit. Doncs sí, de moment, primer instants de partit a Montilivi. El Girona, que està tenint més oportunitats, més aproximacions i fins i tot un travesser. Els peus d'Abel Ruiz, amb una gran acció personal, que ha trobat l'espai per poder carregar la cama i ha trobat, doncs, el travesser, i llàstima, perquè ha estat a punt de fer el primer el Girona en un partit de moment igualat, però portant la iniciativa al conjunt de Quique Álvarez.
5: Perfecte. I en hoquei patins, Lliga Catalana Masculina, segona jornada, estem pendents de 2 partits. D'una banda, ha d'haver començat ja a 8:45 el Noia Lleida, Ràdio Sant Sadurní. Jaume Boquera, bona nit.
9: Hola, què tal? Bona nit. Pues aquí sí, falten 3 minutets per arribar al temps de descans. El Noia, que domina 2-0, un Noia que ha dominat més que el rival, el Lleida, un Lleida que ve amb Carlos Cortijo, ex del Noia, a la seva banqueta, i veritablement Aleix Esteller, entrenador del Noia, en té moltes ganes. Ha començat David Gelmà inaugurant el marcador al minut 4. Hi ha hagut després una targeta blava a Ortigosa del Lleida i això ha aprofitat el Noia, que amb inferioritat numèrica del Lleida, Pau Andreu ha aconseguit el 2-0, que de moment corria el minut 19, que de moment és el que llueix el lluminós aquí a l'Olímpic de Sant Sadurní. A manca de, doncs, 3 minuts i 20 segons, el resultat és 2-0 favorable al Noia Freixenet.
5: Doncs de moment s'imposa el Noia en aquest partit de Lliga Catalana Masculina, que s'havia de jugar i es va suspendre pel temporal, com també, Eric, el del Reus Xum. Com està el partit ara mateix?
6: Doncs sí, un partit que ha començat a favor dels visitants. El Xum s'ha avançat al marcador, però ràpidament el Reus ha posat la directa i ha remuntat aquest partit. De moment porten 10 minuts del segon període. Reus 4, Xum 1.
0: En joc, el programa de l'esport català.
5: Vinga, són les 9 i gairebé 11 minuts de la nit. De seguida repassarem l'actualitat del bàsquet, però, com us dèiem, l'actualitat mana. El Barça ha guanyat 7-0 al Real Madrid, la major golejada doncs, en la història dels enfrontaments entre blaugranes i merengues des que es va crear doncs, l'equip femení del conjunt blanc. 7-0 amb 4 gols de Clàudia Pina. L'escoltàvem a la mitja part als micròfons de Dazón i també ha parlat a la segona, després de la partit. Això és el que diu Clàudia Pina.
10: Nada, espectacular. Yo creo que el equipo cada día me deja más sin palabras. Trabajamos para eso. Ha sido un inicio complicado, hemos pasado momentos difíciles y creo que hoy pues golpe sobre la mesa, el Barça siempre será el Barça, pase lo que pase, y a seguir así líderes y a la vuelta del parón a seguir igual.
11: Hay quien pide también ya balón de oro, Claudia Pina, no sé, para esta temporada, para la siguiente, se te caen los goles, vas a repetir Pichichi o vas camino de ello, ¿cómo también te encuentras tú con todo esto?
10: Yo muy tranquila. Lo único que tengo que hacer es salir al campo y dar el máximo de mí e intentar ayudar al equipo en lo que pueda, siempre. Y nada, solo espero que el balón de oro se lo den a una del Barça.
11: Pues nada, te dejo disfrutar con tu balón.
5: Doncs és Clàudia Pina en declaracions a Dazón. 9 gols porta ja en 6 jornades de Lliga. Clàudia Pina avui n'ha fet 4 dels 7 que ha fet el seu equip en aquest partit de rècord, com dèiem, major golejada del Barça, 7-0, major assistència en un partit de Lliga F, 40.533 espectadors, i atenció ara a la dada que veia per aquí de tots els enfrontaments entre Barça i Real Madrid en els, crec que són 6 anys des que es va crear la secció blanca del conjunt del Real Madrid. L'historial de gols, sumant tots els gols que han marcat un i altre equip en els enfrontaments directes, Barça 106, Real Madrid 15.
0: En joc, amb Ignasi Trapero.
5: 9 i 13 minuts, anem a parlar de bàsquet, l'esport de la cistella que tant ens agrada, Lliga ACB, segona jornada. Estàvem pendents, Eric, del final del partit del Barça.
6: Doncs sí, estem pendents del partit del Barça. Fins ara estava aturat. Resten 23 segons tan sols per acabar aquest partit, en un partit on no se li dona massa bé al Barça. O Camp Múrcia, 96, Barça 92. Veurem com acaba aquest partit.
5: S'ha apropat, s'ha apropat al Barça i encara té alguna opció d'intentar treure alguna cosa positiva d'aquest partit. Seria l'únic equip català que ho aconseguiria aquesta jornada, perquè de moment tots són derrotes, tenint en compte també que la penya ahir no va poder jugar el seu partit davant de Morabanc Andorra, que ha quedat suspès per al 14 d'octubre. Però els altres tres equips catalans han perdut.
6: Doncs sí, el partit que estaven seguint també en directe, que ha acabat fa uns minutets, Baskonia 118 i Girona 78. Pel que fa a la resta de partits, també Lleida 81, San Pablo Burgos 94, Manresa 95, Breogán 101.
5: Doncs déu-n'hi-do, mala jornada per als conjunts catalans de la Lliga ACB, i l'Albert García, que és més ràpid que ningú, ja té doncs, tall disponible del tècnic del Girona, Moncho Fernández, després d'aquesta derrota a 40 punts a la pista del Baskonia, en un partit que ha acabat fa uns minuts.
12: Yo creo que hemos entrado bien al partido, la verdad. hemos hecho bien el trabajo que queríamos hacer, hemos tenido acierto, hemos defendido. Ya empezábamos a tener problemas en el rebote defensivo, nos cogieron 5 rebotes, creo, en este primer cuarto, pero bueno, era un poco el único lunar, ¿no? Y a partir del segundo cuarto, pues la verdad que se resume muy fácil, ¿no? Nos han aplastado. Hemos perdido todas las batallas que tienen que ver con el esfuerzo. El uno contra uno defensivo estuvo muy flojo, la transición defensiva, el rebote, el balance, es muy complicado. Y contra un equipo tan físico, que juega tan rápido, que ha tenido mucho acierto también, pues bueno, al final el marcador refleja lo que ha ocurrido. Un poco el resumen es ese. Hemos jugado partido 10 minutos y los últimos 30, pues no hemos podido competir a nivel físico que exigía el partido.
5: Doncs Moncho Fernández autocrític, com també ho ha estat el tècnic del Lleida, Gerard Encuentra, després de la gran victòria de l'altre dia a la pista de València. Avui ha caigut a casa davant de San Pablo Burgos en un partit on especialment a la part final el Lleida s'ha desinflat, i d'això es queixava precisament el tècnic Gerard Encuentra.
13: Mai hem sigut capaços d'encontrar el nostre, no, de trobar el nostre ritme. Hem jugat sempre al ritme que ells volien, sí que hem tingut algun moment alguna petita escletxa, però per acabar de rematar ens ha faltat molt, molt encert, no? Jo crec que hem tingut moments de, bueno, de molt poc encert, especialment dels nostres millors tiradors de l'equip. I el partit ha estat molt igualat, manant especialment en l'últim quart al marcador del Sant Pablo Burgos, i després de l'últim minut pues, ha sigut una vergonya per part nostra, no? Perquè ens hem desconnectat absolutament i no hem sigut capaços de competir fins al final, no? I aquest últim minut ha sigut esperpèntic perquè amb jugadors amb molta experiència, que sabem que els averaixos són molt importants, i hem comès uns errors que esperem que no tornin a passar.
5: El Barça, que perd ja de 7 punts, cistella increïble, estava perdent de 5 al Barça, ha perdut una pilota i ho ha aprofitat Lucas Murcia en el servei des de la línia de fons per fer un 2-1, 99-92, 19.9 per acabar el Barça. Murcia sembla que se li escaparà el partit, com també se li ha escapat, a banda de Gironella i a Lleida, el Manresa, que ha caigut, va caure ahir doncs a casa davant del Breogán, 95-101. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
14: El Quitzenes Manresa va començar molt endollat el partit, a defensa intensa i atac ràpid, fent 21 punts en només 5 minuts, però a partir d'aquí l'equip va perdre el rumb del partit. Males defenses, concedint moltes transicions ràpides al rival, i a patir en atac amb només Timmy Allen amb 30 punts, mantenint els manresans dins del partit. Breogán va baixar el ritme al tram final del partit i Notae va aparèixer amb 20 punts que deixaven un 95-101 al marcador, que no reflectia la superioritat dels gallecs durant tot el partit. Diego Campo es mostrava molt enfadat en acabar l'enfrontament.
15: Entiendo que el público que lleva 3 o 4 meses sin baloncesto ven aquí y ve esta mierda, pues que se desanime. Que defender así a su equipo, pues no mal que te desanimes. Tenemos que mejorar, evidentemente, nuestra condición física, cosa que me preocupa desde hace tiempo, y más jugando dos competiciones, y después nuestro nivel defensivo. Y la tercera cosa, y también importante, es jugar en ataque más en equipo y no tanto a pues jugadores, ¿no?, de 2-3 jugadores.
14: El Quitzenes Manresa haurà de canviar ràpid la dinàmica perquè tornarà a jugar al Nou Congost dimecres a 8:45 de la nit davant el Rapid Farm Ulm alemany, un partit corresponent a la jornada 2 de l'Eurocup.
5: I acaba el partit del Barça, derrota 100-94 a la pista de Lucas Murcia, per tant, primera derrota també del Barça. Déu-n'hi-do, quina jornada l'ACB. No ha guanyat ni un sol català. A la Lliga Femenina Endesa no va anar millor el debut, tant pel Cadí la Seu com per l'Uni Girona, perquè tots dos van caure també.
6: Perfumeries Avenida 73, Cadí la Seu 57. Estudiantes 82, Spar Girona 79.
5: Doncs amb un triple a l'últim segon des del mig del camp va acabar perdent l'Uni Girona davant d'Estudiantes, un triple inversemblant. I derrota dura del Cadí la Seu a una pista complicada com la del Perfumeries Avenida. Això deia el tècnic del Cadí, Pepe Vázquez.
16: Bueno, creo que hemos durado un cuarto y algo, ¿no? Creo que habíamos hablado de que Avenida, lo que habíamos visto en pretemporada, empezaba siempre muy fuerte los partidos. Creo que que hemos conseguido salir bien, salir mejor nosotros, con acierto, haciendo un poco el plan de partido, y creo que nos ha durado. Las primeras rotaciones nuestras nos han penalizado mucho, Avenidas ha crecido, ha puesto mucha más intensidad que nosotros, y bueno, creo que felicitarles porque son claros dominadores. Creo que hemos perdido el ritmo. Para mí la clave, lo que le dije a las chicas en el descanso, es que pasamos de dominar al ritmo a perderlo por completo, y no lo hemos vuelto a recuperar. Sí que hemos ido un poco a algún arreón en la segunda parte de, bueno, de orgullo, ¿no? De algún momento lanzar dos, tres pases seguidos, pero en general estábamos siempre fuera de sistema, muy colapsados por la intensidad de Avenida defensiva. Bueno, en definitiva, ¿no? Creo que Avenida ha sido superior. Aprender de esto, porque bueno, esto acaba de empezar, ¿no?
5: I, a més, bàsquet, Lliga Femenina Challenge, primera jornada. El Joventut València es va suspendre fins a dimecres pel temporal, així que va jugar ahir el Lima Horta.
6: Esport Gran Canària 54, Lima Horta 68.
5: Bon debut pel conjunt barceloní. A la Lliga Femenina 2, grup B, tots els equips catalans van suspendre els seus equips, els seus partits, volem dir, i a la segona FEB masculina, grup B, també primera jornada, en aquest cas, per Prat i Bisbal.
6: Calvijo 63, Prat 81. Saragossa 93, Bisbal 71.
5: És una de bona i una de dolenta. A la tercera FEB, el grup CA, amb prou feines, un equip català ha pogut jugar a l'Esparreguera.
6: Doncs no, finalment Ignasi ha acabat suspenent-se també el partit contra Calvià Esparreguera.
5: Doncs tots els equips catalans del grup CA han suspès els seus partits. Sí que hem tingut alguns al grup CB.
6: Doncs sí, hem tingut 3 partits. Valls 54, Salou 84. Menorca 107, Roser 75. I Mollerussa 103, Barbastre 87.
5: Doncs clara victòria del Salou a la pista del Valls. Ràdio Ciutat de Valls, Jaume Pros.
17: Derrota contundent del club bàsquet Baix Tallers Pablo Martínez en el primer partit de la temporada a la tercera FEB. Els ballencs han perdut per 54-84 davant l'Oca Global Club Bàsquet Salou en un partit disputat a porta tancada al Joan Avellar, en compliment de la sanció pels incidents entre aficionats del Club Bàsquet Valls i del Club Bàsquet Tarragona la temporada passada. El primer quart ha estat força igualat, amb precipitació per part dels dos equips i un Club Bàsquet Valls més intens que s'ha imposat en el rebot. Però el segon període, el Club Bàsquet Salou ha pujat el ritme i ha trobat l'encert en el tip, fent valer la seva experiència a segona FEB. A la represa, el domini visitant s'ha accentuat i en l'últim quart els ballencs han desaparegut de la pista sense cap opció d'aconseguir la victòria. La pròxima jornada els ballencs visitaran la pista del Club Bàsquet Ciutadella a Menorca, mentre que els de Salou rebran l'Espanyol Bàsquet Cornellà.
5: 9:22 i en waterpolo, Supercopa d'Europa femenina històrica pel Club Natació Catalunya. Va caure, això sí, a la pista de les campiones d'Europa a l'Olimpiakos, 18-4. I parlàvem ahir amb Javi Belmonte, el tècnic. Javi, com estàs? Bona nit.
18: Hola, bona tarda. Molt bé.
5: Era tota una gesta i la veritat és que al final, sobretot, doncs, l'Olimpiakos s'ha acabat imposant.
18: Sí, sabíem que era molt difícil. L'Olimpiakos és el millor equip d'Europa de la temporada passada, probablement també d'aquesta. Tenen un equipàs, molt de talent. I, bueno, no ha pogut ser. Hem competit molt bé durant dos parts, però el partit se'ns ha fet llarg.
5: Sí, no? Perquè a la mitja part, al descans, estàveu 4-2, fins i tot en parcials de 1-1 en el segon quart, i l'equip ha estat competint durant la meitat del partit, però, com dius tu, a la segona meitat sí que elles han imposat, suposo, que el seu físic, no?
18: Sí, la veritat és que són jugadores molt fortes, molt ben preparades físicament. Això no vol dir que les nostres no ho siguin, però elles són jugadores top mundial, de les millors seleccions, i hem pogut jugar bé, aguantar el partit, donar la cara contra tot el campió d'Europa de dues parts, però no hem pogut aguantar aquest ritme les dues següents.
5: Suposo que, malgrat tot, podeu treure conclusions positives en el sentit que és un pas més en el creixement de l'equip, no? Enfrontar-te tot un Olympiacos amb un títol europeu en joc, no?
18: Sí, sense cap mena de dubte. Aquestes dues primeres parts podem treure moltes coses positives que ens poden ajudar a intentar construir de nou l'equip de cara a la temporada. I, bueno, amb la joventut que tenim juntament amb l'experiència, pues intentar trobar la nostra millor versió quan abans millor.
5: Quins són una mica els objectius d'aquesta temporada, Javi, després del gran èxit l'any passat a l'Eurocup, un títol històric? A què aspira el Catalunya aquesta temporada?
18: Bueno, el fet de guanyar l'Eurocup, a més de jugar a la Supercup, ens dona poder estar a la fase prèvia de Champions. El primer objectiu a curt plaç és la setmana vinent intentar passar a la fase de grups, passar a la fase de qualificació, que també hem de vindre aquí a Grècia, i a partir d'aquí pues, créixer, intentar estar entre els equips que es juguin una plaça europea i a partir d'aquí la competició més gran que puguem obtenir. Intentarem buscar, com anys anteriors, estar entre la cinquena i la sisena plaça per jugar a l'Eurocup, com a mínim.
5: Quin goig, per això, veure el Catalunya, la secció femenina del Catalunya entre els grans d'Europa, no?, ara mateix.
18: Sí, sí, sí. Fa molt de goig. Esperem que no sigui cosa d'un o dos anys, sinó que pugui ser prolongat en el temps.
5: Molt bé, escolta'm, em deies que anàveu camí de l'aeroport. Suposo que esteu una mica al cas de tot el que està passant a Catalunya, tot el temporal que s'espera les pròximes hores. No sé si teniu notícies de si podreu viatjar amb normalitat o no.
18: Sí, ens han avisat al finalitzar el partit que hi havia l'alerta a Catalunya i, bueno, ara per ara encara no tenim molta més informació. Esperem que tots que puguem arribar i que el vol surti i que la pluja ens respecti.
5: Les previsions és que sortiu aquesta nit, no?, si no passa res estrany.
18: Sí, exacte.
5: Molt bé, doncs tant de bo pugueu fer el viatge amb normalitat. En qualsevol cas, avui volíem parlar amb el Javi Belmonte, el tècnic del Club Natació Catalunya, després d'aquesta històrica final que ha jugat avui de la Supercopa d'Europa a la Pireu, davant de l'Olympiacos, davant de les campiones d'Europa, també derrota, però un nou pas en aquest aprenentatge d'un club i un equip jove com és el Club Natació Catalunya. Javi, moltíssimes gràcies i a continuar amb el creixement d'aquest equip que té molt de futur.
18: Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.
5: Javi Belmonte, la pròxima setmana, prèvia de la Champions, també històrica per al Club Natació Catalunya, per primera vegada en la història del club de la Vila de Gràcia, jugarà la màxima competició. De moment, gairebé mitja hora a Montilivi, a la nova Creu Alta, 0-0, tant pel Girona com pel Sabadell, 3 minuts i més en joc.
19: La xarxa de comunicació local.
20: Continguts en xarxa.
21: Entre les estrenes més destacades de la setmana hi ha Sunny Dancer. Una noia amb càncer participa en un campament per a joves pacients. Anne Hathaway i Dakota Johnson protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño, i Alejandro González Iñárritu dirigeix Tom Cruise a Digger.
22: Hemos pensado que te vendría bien estar con gente que haya pasado por lo mismo que tú.
23: Oh, ni de coña. Es el campamento Kimi.
22: ¡Eh! Si alguno de vosotros se mete con mi hija, el cáncer será el menor de vuestros problemas.
21: La protagonista de Sunny Dancer és l'Ivy. Té 17 anys i pateix càncer. Els seus pares pensen que si té un campament per a pacients oncològics joves li pot anar bé, així que l'apunten en contra de la seva voluntat. Contra tot pronòstic, es fa amiga d'un grup peculiar i viu un estiu inoblidable.
23: Estan...
22: Ríndete, putita!
23: No!
22: Venga, ríndete ya!
23: No!
24: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
25: ¿De verdad quieres saberlo? Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca.
21: Dakota Johnson i Anne Hathaway protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño. Johnson interpreta la Lowen Ashley, una jove que és contractada per ser l'escriptora fantasma de la Verity, Hathaway, incapacitada després d'un accident. Mentre resideix a casa de l'autora de bestsellers per fer la feina, la Lowen descobrirà les veritats inquietants que hi ha al darrere de l'autora.
23: Di algo. Di algo.
26: ¡Pudres en el infierno, Digger!
25: Eso no me lo esperaba.
21: Alejandro González Iñárritu dirigeix un Tom Cruise completament transformat a Digger. El personatge que interpreta l'actor nord-americà és l'home més poderós del món. Les seves accions han provocat un desastre a escala global, però ell s'embarca en una missió frenètica per demostrar que és el salvador de la humanitat.
26: Soy yo quien va a evitar que nos hundamos en el caos. ¡Bang, bang, bang! ¡Woo!
23: Vamos a salvar el mundo.
20: Continguts en xarxa.
19: La xarxa de comunicació local.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. En Joc, amb Ignasi Trapero.
1: Dos quarts de deu de la nit, darrera mitja hora del programa, estàvem parlant de waterpolo, hem repassat el que va passar a la final de la Supercopa d'Europa femenina, però també s'han jugat partits de la Divisió d'Honor femenina. Tercera jornada ens deixa aquests marcadors.
2: Etxeide 6, Terrassa 10, Mediterrani 5, Sabadell 17, Sant Feliu 17, Rubí 12, Canoé 12, Sant Andreu 10, Barceloneta 19, Horta 6.
1: I pel que fa a la quarta jornada, la Divisió d'Honor masculina, els marcadors són aquests.
2: Cavalla 11, Terrassa 17, Rubí 8, Sabadell 22, Mataró 22, Mediterrani 13, Barceloneta 19, Etxeide 10, Canoé 11, Barcelona 14, Sant Andreu 17, Catalunya 11.
1: Doncs clara victòria del Sabadell a la visita a la piscina del Rubí, 8 a 22, Ràdio Rubí, Siscolara.
3: Resultat previsible entre Club Natació Rubí i Club Natació Sabadell amb la diferència de plantilles entre un conjunt que lluita per als títols, el sabadellenc, i un altre per la permanència, el rubinenc, que tot i jugar a Sabadell feria com a local en aquesta jornada de competició de la Divisió d'Honor. Potser es queden a les files rubinenques amb el primer quart, amb un 3-5 i un 3-4 just abans del final, el cinquè gol dels sabadellencs, que els ha permès plantar-los cara. A partir d'aquí, amb el parcial del segon, ja el partit ha navegat cap

0: Pròxima jornada visitant la cocapital vallesana, el Terrassa, mentre que el Sabadell ha sumat tots els punts possibles en aquesta arrencada de Lliga.
1: I victòria còmoda també del Mataró davant del Mediterrani. Mataró Ràdio, Jordi Tabassa.
2: Després de les dues derrotes inicials contra el Club Natació en Cavalla de Ceuta, relativament sorprenent, i a la piscina de l'Atlètic Barceloneta, aquesta del tot esperada, el Sol Artràdex Centre Natació Mataró sembla haver agafat embranzida, i aquest dissabte ho ha demostrat amb una clara victòria sobre el Club Esportiu Mediterrani. El partit, jugat en gran part sota la pluja, ha estat un autèntic festival de gols. Ni més ni menys que 35 al final dels 32 minuts de joc. Els de Miquel Gasulla han tingut la virtut d'encarrilar el partit ja en el primer quart gràcies a un parcial de 6-2, un marge de 4 gols que els de Sants han estat incapaços de retallar en tot el partit. Certament el maig s'ha igualat a partir del segon període, prova d'això són els parcials de 6-4 i 5-4 en el segon i tercer quarts. Però els locals sempre han tingut una mena de marge de seguretat que els ha permès afrontar el partit sense gens de pressió, malgrat la pluja de gols. I és que el Sol Artràdex, la maquinària de cara a porteria, li ha funcionat a la perfecció. Els 4 gols d'avantatge al final del primer quart s'han convertit en 6 al descans llarg, 12-6, en 7, 17-10 al final del tercer i en 9, 22-13 a la conclusió. A més, el Sol Artràdex ha pogut gaudir de l'aportació del veterà Ramiro Beik, que reapareixia després de participar als Jocs Sud-americans i autor, avui, de 5 gols i d'un endolladíssim Massis Mas. El jugador francès, incorporat a l'equip mataroní aquesta temporada, ha anotat 4 gols i, a més, ha estat elegit MVP del partit. Per acabar-ho de Dubai, com a cirereta del pastís, Cesc Claveria, de 17 anys, i germà de Martina, ha aconseguit el seu primer gol amb el primer equip del Centre Natació Mataró. Al final, doncs, 3 punts per al Centre Natació Mataró, que comença a situar-se a la part mitjana alta de la classificació amb 6 punts de 12 possibles. Sol Artràdex, Centre Natació Mataró, 22, Club Esportiu Mediterrani, 13.
3: En joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local.
1: 9:35, vinga, parlem d'hoquei patins, que també tenim força teca. Lliga catalana masculina, segona jornada. Encara tenim un parell de partits en joc. Des de 8:45, el Noia Lleida. Estàvem guanyant els locals. Com va la cosa ara mateix? Ràdio Sant Sadurní, Jaume Boquera.
4: Com es segueixen guanyant els locals, ara ho fan ja el doble del que havien quedat amb un 2-0 abans d'arribar al descans. Mar Sanon feia el 3-0, corria, faltava un minut i mig, i a la represa, el Noia, que segueix apretant de valent amb aquest Lleida, un travesser d'Aragonès al minut 27, mentre que al minut 28 David Gelmà, que feia el seu segon i el quart del Noia. 4-0, ara a manca de 18 minutets per acabar el partit, sembla que el Noia té el partidet encarrilat.
1: Doncs això sembla. I a Reus com estan les coses, Eric?
5: Doncs de moment resten 2 minutets i mig, més o menys, per arribar al final d'aquest segon període, d'aquest partit també. Reus 6, Xum 3.
1: Doncs així estan les coses a Reus. De moment, tant Reus com Noia, els equips locals estan guanyant en una jornada també marcada pel temporal que va obligar la suspensió de molts partits, però sí que vam tenir partit a la pista del Voltregà.
5: Correcte, un Voltregà que va guanyar per 6-0 davant l'Alcoi.
1: Doncs com ha estat aquest partit, Ràdio Vic, Pep Portet?
6: Bona tarda. El Club Patí Voltregà Movento Stern es va imposar ahir a casa per 6-0 davant el Pas Alcoi en la segona jornada de la Lliga Catalana d'Hoquei Patins. En un maig que es va avançar 15 minuts davant l'alerta meteorològica respecte a l'horari previst, els de Jefa Rovira van ser molt superiors i als 7 minuts es van avançar en el marcador amb un gol de Ferran Font, l'home gol dels de Sant Hipòlit aquesta temporada. L'avantatge mínim es va mantenir fins a la recta final del primer temps, on Arnau Canal va agafar protagonisme. Canal, de penal, va fer el 2-0 a 4 minuts pel descans i un minut més tard feia el 3-0 per posar les coses molt de cara pels blancs i blaus. A la represa, l'Alcoi va sortir amb empenta buscant retallar diferències, però els locals, molt sòlids, no van mostrar escletxes. El Voltregà no va donar opció a la remuntada i Ferran Font anotava el 4-0 als 5 minuts. Amb el maig molt de cara, Àlex Rodríguez va fer el 5è i ja a la recta final Ferran Font anotava el 6-0 definitiu. La victòria, segona en aquesta fase de grups, assegura una de les dues primeres places del grup i es jugarà el primer lloc el proper dissabte al Palau Blaugrana en la visita al Futbol Club Barcelona.
1: Molt bé, i aquesta final a 4 de la Lliga Catalana Masculina es disputarà Santa Perpètua de Mogoda 17 i 18 d'octubre. Abans, la pròxima setmana s'ha de disputar la

0: femenina a Bigues i Riells, però també hi ha partits suspesos que s'hauran de jugar aquesta setmana. De la tercera i última jornada tenim algun resultat que finalment sí que s'ha pogut jugar.
1: Doncs sí, tenim dos resultats. Bigues i Riells 5, el Picat 5. I pel següent resultat, Cerdanyola 3, Sant Cugat 2.
0: Doncs el Manlleu Voltregà i el Palau Mataró, que van quedar suspesos, s'han de jugar aquests dies. De fet, el partit del Manlleu Voltregà es jugarà demà a les 9 de la nit i el del Palau Mataró encara sense data, però s'ha de jugar aquesta setmana perquè, com us dèiem, el pròxim cap de setmana a Bigues i Riells es disputa la final a 4 d'aquesta Lliga Catalana femenina. I a tot això, en una horeta aproximadament, hauria de debutar ja la selecció estatal femenina als World Roller Games, a Espanya davant de França, una selecció estatal amb 7 jugadores catalanes, com són Anna Ferrer, Anna Salvat, Victòria Porta, Inna Florenza, Elsa Salvanyà, Mariona Colomer i Aimee Blackman, a banda del seleccionador Sergi Macià. A hores d'ara encara no estava clar si el partit es jugaria o no. Per què? Doncs ens ho explica la Victòria Porta, la jugadora de la Vilassana, que amb la que hem contactat ara fa un moment. Sembla que hi ha problemes amb la pista on s'ha de jugar a Asunción, a Paraguai, aquests World Roller Games. La pista està impracticable i les jugadores, tant del combinat estatal com d'altres seleccions, estaven plantejant-se negar-se a jugar.
2: Ens hem trobat en una situació molt desagradable com a jugadores, perquè vam arribar el dijous i vam provar la pista i la pista no va bé, és impracticable, rellisca moltíssim, no podria jugar ni cap tipus d'edat, o sigui, ni els més petits ni els més grans, perquè al final és impracticable i és perillosa a nivell físic. Total, que des de l'equip portem dient això s'ha d'arreglar, tal com passa Espanya, ha passat Argentina, ha passat Portugal, ha passat Itàlia, ha passat França, tots els equips ho han notat, tothom està d'acord en que la pista és impracticable, menys els dirigents del World Skate Games d'Asunción, que són els que ens obliguen a seguir disputant els partits i el Mundial.
0: Doncs de moment s'ha jugat ja els partits de Portugal i d'Itàlia, que han guanyat els seus respectius partits. Com diem, en una hora i cinc minuts ha de jugar la selecció espanyola davant de França. Victòria Porta també ens ha explicat que fins i tot han rebut amenaces dels encarregats de responsables federatius en cas de que finalment no juguin.
2: Aquí ningú ha mogut res, ningú ha actuat. Ahir es va fer una reunió abans de que comencessin avui al dematí els partits, de que la pista es poliria, se ficaria un vernís i no s'ha fet res, s'ha continuat amb la pista igual, no s'ha actuat de cap manera i no s'ha fet res. I què passa? Doncs que com a jugadores de totes les seleccions estem indignades moltíssim, decepcionades per les nostres pròpies federacions, perquè absolutament cap ens ha proposat o ens ha apoyat en dir, ei, no jugues, se suspèn. Ni després els màxims dirigents de tots els World Roller Games no n'ha portat i no han donat cara en cap moment ni han actuat. I no sabem com actuar ara de cara al partit. L'únic que ens ha passat és que hem tingut amenaces, doncs de amenaces, avisos, com ho vulguis dir, de cada selecció individualment, dient si no jugueu doncs podeu estar sancionades al resto de la Lliga, us poden sancionar un mes, un any, el que els hi convingui, i doncs clar, estem com obligades a disputar-lo, vigilar per nosaltres mateixes, i no tenim a més cap tipus d'associació ni res que defensi els jugadors, jugadores de davant d'una situació d'aquest tipus. I la veritat és que, bueno, no sabem com actuar.
0: Doncs veurem si d'aquí una hora i quatre minuts la selecció espanyola femenina d'hoquei patins juga davant de França, com diem, amb 7 jugadores catalanes i el seleccionador Sergi Macià. Fins al dia 12 no debutaran la selecció masculina, que també té 9 jugadors i catalans, i el seleccionador Pere Vàries. I vinga, per acabar de repassar tot el que ha donat de si el cap de setmana pel que fa a l'hoquei patins. A l'hoquei Lliga Plata, grup nord, segona jornada, s'ha pogut jugar algun partit, tot i que també se n'han suspès d'altres, però els resultats que sí que tenim són aquests, Eric.
1: Dominicos 1, Congrés 2, Lubians 2, Olot 2.
0: I el grup sud de la segona jornada només s'ha pogut jugar un partit.
1: Sporting Alcoi 1, Palafrugell 2.
0: No, i 8:42. Vinga, parlem també de futbol sala. Un altre partit que s'ha suspès és el que havia de jugar avui el Barça a la pista del Noia, quarta jornada de la primera masculina, també pel temporal i la impossibilitat de viatjar. Sí que va jugar aquest cas Santa Coloma el divendres.
1: Santa Coloma 1, Saragossa 1.
0: Segon empat pel CatGas en aquest inici del torneig d'obertura de primera masculina. 4 jornades, 2 empats, 2 derrotes. Javi Vargas, tècnic del conjunt colomenc. Doncs no podem escoltar ara mateix el Javi Vargas. Doncs vinga, va, escoltem-lo. Jorge Vargas, perdó.
3: Pero bueno, en general es muy contento con el partido. Creo que este es el inicio del camino. Pienso que el fútbol sala no está siendo justo con nosotros. Creo que el día de Palma hicimos un buen partido, no puntuamos. El día de Ferrol, el 3-5, faltando un minuto y poco, se nos escapó. El otro día en Manzanares hacemos un mal partido y se nos castiga. En cambio, hoy creo que merecíamos más. Bueno, seguimos en la línea del trabajo. Creo que estamos en el camino correcto, evidentemente. Y nada, este partido de hoy nos da más fuerzas para afrontar lo que nos viene, que ahora nos vienen 4 jornadas muy, muy duras. Y nada, yo creo que llegamos preparados para competir estos partidos.
0: Vinga, i parlem d'handbol. A la Lliga Asobal, quarta jornada, el partit Granollers-Conca s'havia ajornat prèviament a tot el que va passar amb el temporal per malaltia de jugadors del Conca, que feia impossible doncs, que poguessin reunir prou jugadors com per disputar aquest partit. El que sí que es va disputar finalment ahir va ser el partit del Barça.
1: Barça 46, Alacant 31.
0: Doncs quarta victòria en 4 partits per al conjunt blaugrana, on hi ha Dani Fernández.
4: Sí, al final avui era molt important guanyar, fer-ho amb contundència, tornar a trobar-nos a nosaltres mateixos, seguir el model de joc i recuperar doncs, la setmana que hem tingut a Egipte, que ha sigut dura, amb el final que no esperàvem ni molt menys, però bueno, la confiança segueix plena amb l'equip. Aquest és el camí que hem de seguir, ens han demostrat que hem de seguir treballant i és el que farem. Sí, tot i el mal temporal de Barcelona aquesta setmana, és d'agrair que avui el Palau hagi respost. Hem sentit el seu suport després de la setmana a Egipte i bueno, els animem també a que vinguin al partit de Dinamo aquí a Champions.
0: I d'altra banda, a la divisió d'honor femenina, la Lliga Guerreres Iberdrola, quarta jornada per al CAC 7 Granollers.
1: Elx 27, CAC 7 Granollers 23.
0: Doncs derrota per al conjunt que enguany entrena Josep Morales.
5: Tot i la derrota, estem contentes perquè l'equip crec que ha fet passos endavant. Hem millorat bastant l'atac posicional. Crec que durant molta estona hem competit el partit. I bé, al final s'ha escapat una mica. Penso que a principi de la segona part no ens ha costat fer la seva transició. Hem fet llançaments i alguna pilota perduda que ha provocat que poguessin córrer i això elles ho fan molt bé. Són letals. I bé, després hem mantingut aquesta diferència sempre entre 4 i 2 gols. I crec que l'altre punt clau ha sigut doncs, una inferioritat que hem perdut les tres pilotes que han fet tots sense porteria i allà ens hem tornat a fer mal.
0: Doncs és la tercera derrota seguida del Granollers en aquest inici de Lliga. Ara mateix 12a plaça per al conjunt Vallèsà, a punt de marcar el Girona. Quina llàstima, Montilivi ha marxat el xut que ha fet el conjunt gironí. A tot això, divisió d'honor or femenina. El partit entre Lleida i Naitasuna es va suspendre també pel temporal. A la plata femenina, grup C, primera jornada, sí que hem pogut tenir algun partit.
1: Doncs sí, hem tingut 2 partits, eh? Onda 35, Granollers Atlètic 23. També el Massora 17, Sant Quirze 16.
0: Es van suspendre els 4, on també tenien presència d'equips catalans. També es va suspendre la plata masculina al Barça Atlètic Sinfín i a la primera estatal masculina, el grup D, tercera jornada, suspesos tots els partits dels equips catalans. Vinga, i a l'hoquei herba, divisió d'honor masculina, tercera jornada, també s'ha vist afectada per alguna suspensió, però també s'han jugat alguns partits. Com sempre, ens en fa el resum de tot plegat des de Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Tomacosa.
6: Tenis i Club Deportiu Terrassa continuen donant la sorpresa a la divisió d'honor masculina, i és que 3 victòries en els 3 primers partits situen a aquests 2 equips al capdavant de la classificació. El Club Deportiu Terrassa va haver de remuntar el tram final, perdia per 1-2 i els gols de Mirallers i de Pau Patxamé amb un doblet des del penal córner donaven 3 punts importantíssims a l'equip de les Pedritxes, un partit on la majoria de gols van arribar des del punt del penal córner. Per la seva banda, el Club Egara treia un punt insuficient del camp del Taburiente, un empat a 3 que deixava sensacions agredolces, més agres que dolces per al conjunt del Pla del Bonaire, i és que el Taburiente encara no havia sumat cap punt. Per altra banda, el partit entre l'Atlètic Terrassa i el Barça ha estat suspès a l'estadi Josep Marqués per l'alarma meteorològica a Catalunya, a l'espera de quina serà la data escollida. Tot fa indicar que serà entre setmana, en un calendari atapeït, recordem, i que s'hauria de completar doncs, aquesta primera volta abans de que comenci la segona, ja que recordem, el mes de desembre, entre desembre i març, hi ha una aturada a la competició.
0: I també tercera jornada, en aquest cas, a la Divisió d'Honor Femenina. Com ha anat, Miqui?
6: A la Divisió d'Honor Femenina, l'alerta meteorològica ha deixat 2 dels 3 representants agarencs sense disputar el seu partit. Un d'ells era un derbi, el que jugaven l'Atlètic Terrassa i el Júnior a les instal·lacions de Can Sales. Per altra banda, el Club Egara jugava el seu partit a les 11 davant el Sardinero. L'únic representant agarenc que ha disputat el seu partit ha estat el Club Deportiu Terrassa, que ha perdut per 2-1 davant el conjunt del tennis de Santander i deixa l'equip d'Estefi Piris encara sense aconseguir cap victòria. Una Terrassa que només podia aconseguir l'empat amb un gol de Delfina Porto Real al segon quart, però el tercer quart arribava al gol del conjunt de Santander. Una situació de la classificació doncs, que és força complicada per al Club Deportiu Terrassa després de 3 jornades disputades. I és que, recordem, ara mateix és QE juntament amb Sardinero i Taburiente. El Club Egara és setè, recordem, amb un partit menys, ha sumat un punt, i l'Atlètic Terrassa, a l'espera de la disputa d'aquest partit, continua a la quarta plaça.
0: Vinga, i a la recta final també repassem de manera breu altres esports. Tenis taula ha començat ja la Superdivisió Femenina amb aquests marcadors per als equips catalans.
1: Jaén 4, Vic 1, i el partit que enfrontava Pontevedra davant el Miró Ganxets, suspès.
0: I a la Superdivisió Masculina també hi havia previstos partits a la primera jornada.
1: I s'han jugat tots, eh? Alacant 2, Olot 4, Arteal Santiago 4, Borges Vall 1, l'Hospitalet 2, Tecnigen Linares 4.
0: Us direm també que el jove jugador català, Vladimir Mayorov, ha tornat a fer història aquest diumenge a la localitat francesa d'Antibes, aconseguint la medalla d'or al top 10 europeu sub-15 amb tan sols 13 anys. Espectacular. En rugby, divisió d'honor masculina, segona jornada, avui jugava l'ala Santboiana.
1: La Vila, 36, Santboiana, 33.
0: I a l'hoquei gel, Lliga Loteries Divisió d'Honor Masculina, tercera jornada, el Puigcerdà no jugarà fins al dia 12 d'octubre davant l'Andorra, però sí que teníem pendent el partit del Barça.
1: Tartaló, 1, Barça, 7.
0: I per últim, a la Lliga Iberdrola, també tercera jornada, ha jugat el Puigcerdà.
1: Puigcerdà 7, Jaca 0.
0: Doncs vinga, a les 9:51 hem repassat tots els resultats, però encara en tenim en joc. Anem a la ronda. Vinga, Eric, repassem com tenim els dos partits de segona masculina, de Sabadell i Girona.
1: Doncs sí, fins al moment resultat igual, eh? Els dos camps, tant a Montilivi com a la Nova Creu Alta, resultat a 0-0 els dos partits. Girona i Mallorca, 0-0, Sabadell i Andorra, 0-0. Per això estan els dos partits al descans.
0: Com ha estat la primera meitat? Ràpidament, fes-nos un resum d'aquest Girona-Mallorca, Girona FM, a Pau i Afanyem.
7: Doncs molt igualada, la veritat, entre els dos equips i amb ocasions més clares pel Girona, que n'ha tingut fins a 3, i l'últim minut de la primera meitat de Bonyar pràcticament a l'àrea petita, però també una de clara n'ha tingut el Mallorca amb una gran aturada de Gazzaniga que hagués pujat al marcador tot i senyalar-se fora de joc. Per tant, primera meitat molt igualada entre dos aspirants teòrics a pujar a primera divisió de nou.
0: Perfecte, doncs demà ens expliques com acaba el partit. Gràcies, Pau, bona nit.
7: Bona nit.
0: I en hoquei patins, Lliga Catalana Masculina, segona jornada. Ha acabat ja el noi a Lleida, Ràdio Sant Sadurní, Jaume Boquera?
8: No, el tenim en joc. Li queden 10 minuts encara en aquesta segona part i repassem. Hi ha hagut dues boles al pal per part del noi, que ho deixàvem amb un 4-0. Al minut 36 hi ha hagut la desena falta per part del noi on Aragonès no s'ha pogut trobar a la porteria del Lleida, aturava el porter, i al mateix minut la desena per part del Lleida, del Noia, perdó, Darío Jiménez. Ho ha intentat aquí Martí Zapater, que també ha estat inspirat i ha aturat aquesta bola aturada, i les coses semblaven, doncs, amb aquest resultat de 4-0. Però ara, al minut 38, Pau Andreu, que repetia, feia el 5-0, on sembla ser que el Noia, molt més inspirat que el Lleida en aquest partit, s'endurà aquests 3 punts de la Lliga Catalana en aquesta segona jornada. A 9 minutets pel final, doncs, 5-0 pel Noia.
0: Doncs clar, la victòria del Noia. Gràcies, Jaume. Bona nit.
8: Bona nit.
0: I ha acabat, Eric, el Reus-Xum?
1: Ha acabat el partit i amb victòria dels locals, Reus 6, Xum 4.
0: Doncs victòria de la Reus, tot això en un diumenge on us dèiem ara fa una estona que el Barça ha perdut a Múrcia, 194, la pista de l'Ucamp. Alexander Sekulic, el tècnic del Barça en roda premsa, ha dit això.
9: I mean, everybody's asking in the NBA, there is a lot of talk about this.
10: Doble jornada de la Liga, però així és. Así es como es, no es una excusa, no es fácil. El Murcia ha tenido toda la semana para preparar la semana, para preparar el partido, pero no es una excusa, tenemos que jugar mejor, encontrar las soluciones para arreglar los retos que tenemos por delante. Hemos jugado 4 partidos en 8 días y tenemos que estar juntos para superar los retos que tenemos.
9: Find a way, figure out how to overcome this challenge was.
0: Històric 7-0 del Barça davant del Madrid al clàssic del Camp Nou. Pere Romeu, Esport 3.
11: Sí, sembla mentida que ara jo hagi de venir a dir que era un partit clarament igualat, un partit clarament disputat. Així ho hem analitzat, així ho hem preparat, així ho hem traslladat a l'equip. És veritat que hem entrat molt bé el partit, ens hem anat del marcador i ha sigut un domini clar tot el partit. El Real Madrid segueixo pensant que té un gran equip, ben dirigit, ha crescut molt durant la temporada passada, amb les incorporacions, fa un joc per mi millor del que el feia la temporada passada, així que res.
0: I us dèiem a la primera federació masculina que al Sant Andreu se li han escapat 2 punts en temps afegit davant l'Antequera, 2-2, això ha dit el tècnic Nacho González en roda de premsa.
12: Nos vamos fastidiados, pero tenemos que aprender un poco de las experiencias que uno va viviendo, pues la próxima vez pues intentar no provocar la tarjeta, la próxima vez defenderme mejor, la próxima vez no empezar el partido como lo hemos empezado, porque eso te penaliza, etcétera, etcétera. Bueno, pues son circunstancias que vas viviendo y que tienes que ir mejorando en lo que no estàs tan bien y manteniendo lo que está bien.
0: I també ens arriben declaracions de Juliano Belet i el Barça Atlètic és líder de segona federació, ha guanyat 1-2 al Tudelano.
13: Fue de estos partidos donde el nivel de intensidad es altísimo. En la primera parte, bien, hemos conseguido controlar las transiciones ofensivas que tenían, que son buenas en esto. Y un gol encajado desde un saque de banda es ajustar pequeñas cosas. Pero para la segunda parte, reaccionar. Y reaccionar no solo con la misma intensidad que el rival estaba poniendo, sino también con fútbol. He ajustado un par de cosas, sobre todo para superar la presión alta que tenían. Hemos conseguido mantener más el balón en campo rival y las oportunidades fueron apareciendo. Otra vez los defensas trabajando muchísimo, los centrocampistas muy bien ubicados ahí, entendiendo el contexto y la intensidad.
0: No hi ha temps per més. Eric López, gràcies. Bona nit, bona setmana.
1: Gràcies, bona nit i bona setmana, Ignasi.
0: Fins aquí l'enjoc, el programa de l'Esport Català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, Roger Aliaga, el control de so. Ens podem parlar, l'Eric López i l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. I entre setmana, més informació a la vostra ràdio local també. Gaudiu de la nit de diumenge. Bona setmana.
14: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local. Són les 10.
1: Badalona, 94.4.
2: Ràdio Ciutat de Badalona.

0: I was born in Louisiana. And at the age of 2, my mama told my papa, our little boy has got the blues. I grew up real fast, and I've traveled very far. One damn thing for sure, I was born to play the guitar. And I got a reputation.
1: Bona nit, bona nit i benvingudes. Us ho vam advertir la setmana passada quan vam acabar el programa. Atenta la tropa, que la setmana que viene vendremos con especial. I aquest especial és ni més ni menys, doncs, un que teníem ganes des de que la temporada passada ens vam trobar amb el traspàs, amb la mort del gran Raúl Malo, el líder de la emblemàtica banda The Mavericks, aquella banda que va convertir el country en una música sense fronteres, algo com molt americà. Ho van convertir, basant-se en el country, amb algú que transcendia totalment de les fronteres americanes. I aquí doncs hem decidit aquest any de dir, pues, escolta, fem aquest repàs humil i bàsic, més que res per gaudir una vegada més, però durant 2 hores, de la música que, com dèiem a finals de la temporada passada, doncs aquella música que l'havíem tingut sempre en allà, i que era realment, arrel de la mort del Raúl Malo, ens vam donar compte que era tan necessària, perquè tenia un segell molt i molt propi.
2: La música de la frontera, que anomeno jo en alguna ocasió, no sé si...
1: Totalment.
2: Molt encertadament, no? Però per la barreja d'estils i per la pròpia personalitat i antecedents culturals i familiars dels propis músics que formen aquestes bandes que es dediquen en aquest estil. Abans de continuar, només dir una cosa. Raúl Malo, desgraciadament, ens va deixar el 8 de desembre del 2025, però la banda continua.
1: Sí, senyor.
2: La banda continua i crec que és aquest mateix octubre, si no estic equivocada, que ja tenen previstos concerts a Estats Units, i entre un d'aquests concerts, no sé si hi ha un o dos concerts homenatges a Raúl Malo.
1: Sí, faran... han decidit de continuar amb el llegat de la música de Mavericks, la resta de la banda, fent-se acompanyar per diferents cantants,
2: sí.
1: Al llarg de la gira que estan fent. Nosaltres ens volem fixar i explicar-vos 4 dades molt concretes i escoltar molt de la música de The Mavericks, perquè ens sembla, com dèiem, una fórmula que es van inventar ells. No sé si va ser una cosa buscada o va ser allò d'anar fent. Té més pinta d'anar fent i de trobar-se amb que tenien un estil molt particular, perquè tot això arrenca l'any 1989, mm-hmm, a Miami, Florida, que dius, hòstia, Miami, la cuna del country, no és.
2: No.
1: Precisament.
2: Però sí, una ciutat multicultural.
1: Aquí està. En allà, el Raúl Malo, fill de pares cubans, va començar a formar el grup juntament amb el bateria Paul Deakin i el baixista Robert Reynolds. Com tu molt bé deies, allà a Miami, el crisol de cultures de Miami, i no precisament, com dèiem també, un dels centres tradicionals de la música country. El Raúl Malo, que era, bueno, una miqueta el líder...
2: l'ànima mater del grup.
1: Aquí està. Ell va créixer ja escoltant una barreja de músiques, que és el que queda plasmat, i quedarà plasmat en el llegat dels Mavericks. Ell va créixer escoltant a Elvis Presley, Roy Orbison, Hank Williams, Patsy Cline, però també, a la vegada, escoltant grans referents de la tradició musical latinoamericana que formava part del seu entorn familiar més proper. I aquesta barreja va ser el que es va convertir, com dèiem, en el segell i amb l'empremta que deixarien l'essència de Mavericks. Van començar a clubs petits a Miami, i una miqueta era allò, que no encaixaven gaire en cap lloc, perquè eren massa country per circuits de rock, massa rockers i poc convencionals per molts espais de música country.
2: Bueno, potser aquest és el secret, no?, de la seva música, i després de l'èxit que van tenir, no?, aquesta falta, diguem, d'inclusió amb el que era el circuit i les preferències musicals de la ciutat de Miami, el que va fer que trobessin la seva pròpia identitat, no? hi ha un tema fonamental, del qual ja en parlaré més endavant, que és que, malgrat el grup es va formar a Miami, van marxar de Miami i se'n van anar a una de les ciutats mites de la cultura country americana, com és Nashville.
1: Sí, senyor, sí, senyor. I abans de desembarcar a Nashville, hem de dir l'altre tret fonamental, i òbviament, i és el que ha donat lloc a aquest programa d'avui, i és el tret fonamental de Mavericks, Raúl Malo.
2: El cantant i líder.
1: El cantant i líder de Raúl Malo. Una veu versàtil, una... pot cantar amb registre greu, càlid, i després aixecar-se fins a notes agudes amb una facilitat brutal, un barítono, pràcticament. I et pot recordar, té matisos de Roy Orbison, és algo que t'ha de venir d'entrada, i amb el que hem escoltat per arrencar el programa, Elvis, Buck Owens, Los Lobos, però sense que sigui una cosa premeditada, sense que sigui que és que vull sonar això o allò. No, no, ell té la seva pròpia veu, però et fa recordar una barreja de tot això, amb la qual cosa, cuidado, con la mezcla. I...
2: un estil molt propi, el de la banda.
1: Totalment, totalment. El Country Music Hall of Fame ha descrit a Malo com el fundador dels Mavericks i ha assenyalat les seves arrels musicals llatines i l'esca dins de la tradició americana. O sigui, és una barreja totalment insòlita.
2: Country, rock and roll, rockabilly, Tex-Mex, música cubana, pop, soul, música mexicana... Vull dir, tot. Tu agafes tot això, li vas traient les característiques de cadascuna d'aquestes músiques i et trobes amb una barreja que és el que intentaven oferir i continuaran intentant oferir, suposo, The Mavericks.
1: I això, com tu molt bé deies, decideixen anar cap a Nashville. I sí. És que a Nashville hi ha la MCA, que es fixa amb ells, els hi arriben. Hay una banda por ahí que fan una cosa que habéis d'escuchar. I la MCA els fitxa pel seu segell a Nashville a l'any 1991.
2: Un Nashville que en aquelles èpoques, a la música que sonaves, a lo que eren les cadenes de ràdio habituals i tal... no tenia res a veure. En aquella època era country, country i algo más de country.
1: Un poquito más, sí. L'any 90 ells publiquen el seu primer àlbum, The Mavericks, i el 92, From Hell to Paradise, allà amb MCA. Però és que nosaltres volem arrencar des de l'any 94...
2: exacte.
1: Amb l'àlbum What a Crying Shame, àlbum al qual pertanyia el tema que hem escoltat per iniciar el programa, aquest meravellós There Goes My Heart. Però en aquest àlbum hi havia el tema que donava títol al mateix, una altra meravella. Jo us haig de dir, ho comentàvem, si tanqueu els ulls una mica, i hem nomenat ja Roy Orbison, hi ha una reminiscència amb tota la discografia de The Mavericks que a mi em fa connectar amb aquella magnífica superbanda que van ser Traveling Wilburys, que no fent el mateix, però sí que té una cultura de les guitarres i del ritme i la veu de Raúl Malo, que et pot recordar amb moltes textures a Roy Orbison, que mira, hace relacionar, almenys a la directora la fa relacionar una mica a Traveling Wilburys i a The Mavericks. Amb la qual cosa, continuem aquesta nit escoltant a The Mavericks des d'aquell tercer àlbum, What a Crying Shame, amb el tema que dona títol al mateix, The Mavericks i What a Crying Shame.

0: What a Crying Shame, The Mavericks, des del seu tercer àlbum, el que els va ja els va començar a fer un nom dins del panorama de Nashville.
1: Exacte, exacte.
0: I va ser una miqueta l'inici de la seva confirmació.
1: I a les emissores de ràdio, música country, a les llistes de country, comencen a tenir una presència destacada.
0: Superen tots els, diguem-ne, puristes del country aquelles asperezas que podien tenir davant d'aquella cosa particular que sonava en aquesta música, a part del country evident, doncs aquesta part més llatina i més amb aquesta veu tan personal del Raúl Malo, i com tu molt bé deies, doncs comencen a tenir cada vegada més espai a les emissores de country i en les llistes de vendes americanes, fins que l'any 94 arriba el gran reconeixement. El gran reconeixement... perdó, el 94. El
1: 95.
0: El reconeixement arriba en el 96 amb la seva obra de l'any 95.
1: Exacte,
0: exacte. Que és aquest Music for All Occasions.
1: Que diuen que conté una de les cançons que són fonamentals de la seva carrera.
0: Sí, senyor. I aquesta cançó fonamental i que els hi va valer el Grammy a la millor interpretació country de duo o grup amb veu, és ni més ni menys que el tema que escoltarem a continuació. En aquell moment van deixar de ser senzillament una banda peculiar de Nashville per convertir-se en un grup amb reconeixement internacional. I això que encara el gran petardazo encara estava
1: encara
0: per arribar.
1: Una mica.
0: Però ja la primera canonada.
1: Clar, va,
0: és el tema...
1: El 96 guanyen el Grammy, com bé deies.
0: Aquí està. I amb què el guanyen? I amb què es guanyen ja el reconeixement absolut? Doncs en el tercer tema del programa ja ho tenim. Senyores, senyors, Here Comes the Rain, The Mavericks.

0: Doncs aquests, aquí els hem tingut, amb aquest Here Comes the Rain. Ja, jo que penso que fins i tot amb la nomenclatura del tema, ja solo con el nombre del tema, ja los enlazas con Creedence, con cosas más tradicionales americanas, estas de la lluvia, i amb dos temes mínim de Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen the Rain, i un altre gran on ve el cap que los enlaza. Però és que encara, com dèiem, havia d'arribar, a part del Grammy, alguna altra cosa que els faria pujar un esglaó més.
1: En Music for All Occasions, val a dir que en un dels temes hi ha una participació especial.
0: Aquesta.
1: Que és la d'un home que va arribar a tocar aquí a Barcelona.
0: I que va morir, jo crec que no fa pas gaire, no sé si un o dos anys.
1: Probablement.
0: Igual ara ho mires i em fot 10, no? Però a mi el tiempo, però no, jo crec que fa poquet.
1: Era un home que...
0: Un acordionista...
1: Exactament, que aquí tenia molt... Bueno, aquí i a Europa.
0: Tot arreu, va ser un tio... El grandíssim Flaco Jiménez.
1: Fa un any i poc que va morir, el 31 de juliol de l'any passat.
0: Sí. El grandíssim Flaco Jiménez.
1: A San Antonio, Texas, sí.
0: Va acceptar de participar en un tema que va ser escrit pel Raúl Malo i Al Anderson, i que li van oferir de dir, venga, t'animes, Flaco? Això ja venia després del Grammy. El Flaco va dir, bueno, el Grammy encara no ho sabien, perquè era un tema que es va incloure en el mateix àlbum, no? Però el Flaco ja va veure alguna cosa allà, i en aquest tema es troba tota l'essència de per què són especials els Mavericks.
1: Clar, perquè jo crec que demostren, que suposo que això al públic americà li devia agradar, que no abandonen la seva identitat com a banda americana-estadounidenca, però incorporen elements mexicans i de la frontera, no? Que és el que dèiem abans,
0: totalment,
1: no? El que jo m'atreveixo a definir com aquesta corrent com la música de la frontera,
0: la
1: no?
0: I la
1: quantitat
0: frontera
1: de grups i artistes que estan fent aquest còctel d'estils, no?
0: I aquest còctel tan particular, que els feia singulars als Mavericks, era ajuntar country, Tex-Mex, acordió amb la participació del Flaco Jiménez, rock and roll i amigos. Com ja heu pogut comprovar, si no els heu escoltat mai, i els que ja els havíeu escoltat, la poderosíssima, singular e inigualable veu de l'espectacular Raúl Malo. Senyores, senyors, el tema que va acabar de catapultar a The Mavericks, dins d'aquest Music for All Occasions, aquest tros de All You Ever Do Is Bring Me Down, The Mavericks, amb Flaco Jiménez.

0: Doncs aquí estaven, de Mavericks i Flaco Jiménez, con ese Tex-Mex, i mesclado con el country, mesclado con la melodia de la veu de Raúl Malo, ja fabricant, sent una fàbrica de hits propios. Dins del mateix Music for All Occasions, el tancarem ja aquest àlbum amb una altra mostra.
1: Sí, hi ha un tema, del qual ara diràs el títol, que els estudiosos de la música de Mavericks i la crítica consideren que és la vessant més sofisticada i soul de la banda en aquells moments.
0: Pues no s'hable más. Per tancar hem anat del Tex-Mex més autèntic, aquest All You Ever Do Is Bring Me Down, a la sofisticació, sense abandonar les senyes d'identitat de la banda, en aquest mateix Music for All Occasions, d'aquest The Writing on the Wall, The Mavericks.

0: Si nosaltres ho sabíem, quan va morir el Raül, vam dir, hòstia, punyalada, eh? Punyalada, perquè... És aquesta luminositat de la música de The Mavericks, que és única.
1: Sí, sí, a més, recordo que... No sé per què, però amb les setmanes anteriors estàvem programant, no d'una manera continuada, però sí, de forma regular, temes de l'últim treball de The Mavericks, que era un treball de l'any 2024, em sembla.
0: Moon and Stars.
1: Exacte. Hòstia...
0: Una meravella.
1: Va ser tu que vas anunciar, ostres, Raül Malo... sembla que tal, que no sé què, que...
0: Va començar amb un suspenent uns concerts, sí, que estaven, sí, fent, sí, amb el Dwight Yoakam i va... Ah, un càncer de colon. Però sí, al cap, sí, d'un temps ja van publicar allò de... Ei, que això és més complicat, sí, perquè, sí, va ser una variant molt fotuda que lo devoró.
1: I la família, a través del Facebook i altres plataformes, va estar informant, sí, regularment d'una manera molt, molt, molt natural i molt... molt...
0: Sí.
1: Molt tranquil·la del seu estat i de la seva evolució.
0: Ja arribarem a aquest punt.
1: Ho vam seguir.
0: Però volem, preferim agafar-nos a la música de The Mavericks,
1: sí,
0: i gaudir-la, perquè és que ara ve una patum. Ara ve una patum...
1: Un disc de l'any 98, no?
0: Sí, senyor. Un disc que duia per títol Trampolín.
1: Sí,
0: Trampoline. I que va ser, sobretot aquest tema que escoltareu a continuació, jo crec que fins i tot, si pugeu el volum, esteu on esteu, hi haurà gent que passa pel carrer o alguna cosa així i farà que sigui amb el cap. Hi ha gent que ha ballat aquest tema hasta gastar-se les rodilles,
1: sí,
0: i, no,
1: senyor,
0: i no tenen,
1: sí,
0: idea,
1: senyor,
0: de quins són los Mavericks.
1: Sinsueles, ja, sinsueles.
0: Sí, senyor. Amb la qual cosa, esteu llestes? És molt, molt... De rebella, molt d'estiu, però con la classe que nos gusta a nosotros, eh? Banderitas de colores i a ballar tota la nit. Senyores, senyors, The Mavericks i aquest tros de hit que es va titular Dance the Night Away.

0: És un espectacle. És un espectacle sonor, però tan ric.
1: Sí. Aquesta és una de les manifestacions, diguem, de la vessant més festiva i pop de la banda, però és que...
0: Però és que, cuidado, però és que jo recomano, si és la primera vegada que us heu enfrontat a Dance the Night Away, torneu-lo a escoltar. Té mil capes, però mil. La base brutal és el contrabaix. Ressona tota l'estona, t'acompanya tota l'estona, t'acarona tota l'estona. Les capes de sons, de percussió que hi ha darrere, les guitarres que hi ha acústiques, anar fent de coixí, és una borrada de tema.
1: El tema va tenir un èxit, sí, ho podem dir, important al Regne Unit. Doncs va arribar a ser el número 4 de la llista britànica de singles.
0: No m'estranya.
1: Vull dir, amb això, què contribuïa això? Això contribuïa al fet de que, des del punt de vista de la trajectòria internacional de la banda, fora dels Estats Units, The Mavericks mai van ser exclusivament una banda per aficionats al country,
0: no,
1: sinó que arribaven a públics que també estaven interessats en altres facetes, com poguessin ser el rock, l'americana, la música llatina o inclús el pop. Vull dir,
0: sí.
1: Tenien una...
0: Jo crec que aquest tema, el Dance the Night Away, jo crec que amb les emissores radiofórmules d'aquí del país també va sonar.
1: Segur.
0: És espectacular, i el que passa que és això, sembla com... Parece como que queda para bailar y tal, y no sé qué, que sí, que també, però torneu-la a escoltar una i una altra vegada, i les capes i capes i capes de música de qualitat que hi ha en aquest tema és impressionant. És
1: va fer molt mal aquell disc, Trampolín, va fer molt de mal.
0: Trampolín, sí senyor, molt, sí senyor. Després del trampolín, bueno, dins del trampolín mateix,
1: sí, sí.
0: Jo què sé, mira, podem ficar la mà. Trampolín és una miqueta d'aquells, eh? És un sac, trampolín és un sac del qual fiques la mà i en treus algú. Què en podem treure ara?
1: Home, jo per anem a veure, per arribar a comprendre i entendre un millor lo que estàvem comentant ara sobre l'amplitud musical que va arribar a agafar la banda en aquella època, estem parlant de finals de 90, jo, per exemple, del Trampolín escoltaria un tema que a mi particularment m'agrada bastant, que és I've Got This Feeling.
0: Sí, senyor. Vamos allà?
1: Vamos.
0: The Mavericks, again, I've Got This Feeling...

0: altra mostra espectacular d'hasta d'on...
1: Amb arregles orquestals...
0: Brutal. Vull dir... Con una cosa així crepuscular a l'Ennio Morricone, sí. Quasi.
1: De fet, en aquest àlbum, a cada tema trobes...
0: Tot.
1: O sigui, però temes que cadascú té la seva cosa que el diferència de l'altre, no? I aquí, esclar, els regles orquestals li donen una dimensió i tal. Jo, si no et sembla malament, i per tancar, diguem, la selecció de temes d'aquest trampolín, jo passaria a escoltar un altre tema.
0: Sí, jo crec que és el que ja, d'alguna manera, posa el punt i final al que és la primera etapa de The Mavericks.
1: Justament, perquè van fer un break aquí.
0: Després d'aquest tema, hi ha un apagón.
1: Sí,
0: un apagón, buscado, i és el tema Someone Should Tell Her.
1: Exactament.
0: Someone Should Tell Her, i en aquí podem fer la primera parada de... primera i única parada dels Mavericks. Senyores, senyors, des del meravellós Trampolín, i aquest Someone Should Tell Her.

0: Doncs aquí, aquí podríem posar, com dèiem, aquell punt final a la primera etapa, diguem-ne, creació, pas a Nashville, reconeixement de la, dels mitjans de country, salto espectacular a llistes internacionals, i arribat a aquest punt diuen, vale, hasta aquí por ahora llegamos y fem una parada. I ara aquí suposo que els diferents membres de la banda tenien els seus propis projectes personals, sobretot també el líder Raúl Malo, i durant un temps doncs, es donen un descans de Mavericks. Havien sigut 8 anys, més o menys, d'un frenesí creativo i de reconeixement, i suposo que, òbviament, de molts contactes per tot arreu i de tal, i van dir, bueno, pues hasta aquí llegamos. Amb aquest meravellós Trampolín.
1: I Raúl Malo també s'embarca en una carrera en solitari, grava àlbums en els quals també va explorar el country tradicional, el pop, la música cubana, cançons romàntiques, estàndards americans, música nadalenca, bolero, etc, etc. I va participar en un projecte que jo no sé si ha sonat alguna vegada, l'Hotel Blue Jack, que sí, los Super Seven, no sé si et sona.
0: Sí, sí que van sonar. Sí que van sonar. Ja fa... Los Super Seven, perquè feien, a més, una versió d'un tema de ZZ Top, que era Heard on the X. Doncs, i mira, aquells els vam estrenar, mira, també.
1: Raúl Malo va participar en aquest projecte.
0: Sí, senyor.
1: De totes maneres, en el 2003, i aquí jo voldria que, a veure si tu m'ho pots aclarir, van publicar un àlbum que es titulava només The Mavericks, que jo no sé si era un recull de temes que no havien publicat en els anteriors àlbums o
0: que no fos una reedició, no del primer, del de Mavericks,
1: no
0: original.
1: Sé, no ho sé, bueno, no arribo.
0: La qüestió és que aquí estàvem al Trampolín, era el 2003 quan el van llançar.
1: No, el Trampolín el van llançar el 98.
0: Vale, bueno, doncs el 2003...
1: És quan surt
0: de Mavericks aquest. Vale, perdó. Això, clar, és que ells oficialitzen el final l'any 2000. Jo és que estava mirant perquè dic, clar, no és fins... Déu-n'hi-do la parada, eh? 12 anys.
1: Home, van ser molts anys, i tant.
0: 12 anys
1: i tant,
0: de parada en les quals, doncs això, el que feien els membres de la banda, i sobretot, com dèiem, la carrera de Raúl Malo amb el Super Seven i amb d'altres projectes. Però, bueno, sembla que hi havia algú que, tot i fer projectes personals, i que avui, igual va ser una cosa parlada entre ells, de dir, escolta, parem, perquè jo vull fer això, vull fer allò, i el 2012 s'inicia amb la notícia del retorn de los Mavericks, de Mavericks. Una notícia important per tots els seus seguidors i que, bueno, que ho van... Perdó. I que el públic ho va agafar, doncs, bueno, amb moltíssimes ganes. Tornen a gravar en estudi, tornen amb noves idees, el Raúl Malo amb la resta de la banda, i en aquesta nova, diguem-ne, posada en marxa, prenen una rellevància més important Paul Deakin a la bateria, Eddie Pérez, cuidado amb Eddie Pérez, a la guitarra, i Jerry Dale McFadden als teclats. La formació, òbviament, recupera la química del passat ràpidament, però hi afegeixen una llibertat creativa que potser no hagués estat possible durant la seva etapa amb una companyia discogràfica gran, com va ser el segell de Nashville que els va fitxar als inicis. I llavors, el 2013, ells el 2012 es tornen a reunir, comencen a crear, i el 2013 surt de la venda un àlbum que també queda marcat ja només per la seva condició d'àlbum de retorn, doncs queda ja com un àlbum, diguem-ne, molt i molt i molt important a la carrera de Mavericks. És el 2013, l'àlbum és In Time, i en aquí hi ha uns Mavericks que, òbviament, són 13 anys de diferència, són en més madurats, i demostren que no venen a recuperar el que havien fet en la primera etapa, sinó que venen, tot i conservar la veu de Raúl Malo, el country, el rock and roll, els ritmes llatins, la barreja que els va fer tan especials, doncs tenen un punt de continuar creant coses noves i emocions noves. I en aquest, retorn de The Mavericks and In Time, podem trobar ja noves peces que passarien a ser clàssics, com aquest Back in Your Arms Again, The Mavericks, In Time.

0: Jo per mi quedava prou clar amb aquest Back in Your Arms Again que los Mavericks estaven de regreso, que havien volto, i el que dèiem, que les coses no havien canviat en quant a paràmetres, però òbviament sonaven amb con el aplomo, que dan 13 anys de diferència.
1: Sí, esclar, les experiències que havien tingut ells per la seva banda.
0: Aquí està. Estaven recopilant ara, hem nomenat los Super Seven, que va ser un projecte en el qual va estar embarcat Raúl Malo en aquesta, en aquest hiatus de 13 anys de The Mavericks. I hem rememorat, perquè és que ja fa uns anys d'això, però nosaltres ja estàvem aquí, i hem rememorat que aquells los Super Seven va ser un festival, va ser un únic àlbum en el qual els membres de la banda, i, a part de Raúl Malo, hi havia entre ells Delbert McClinton, John Hyatt, Clarence Gatemouth Brown i algun més que em sembla que em deixo ara, però bueno, una cosa...
1: Una colla de figures.
0: De locos, una cosa brutal.
1: I van programar un tema d'aquell disc, no?
0: Sí, de fet, l'àlbum es deia Hear It on the X, que és un tema de ZZ Top. Claro, también si vamos a la frontera, claro, pues tienes que coger a ZZ Top. Y ya, dins de l'àlbum hi havia una versió del tema de ZZ Top, Hear It on the X, and Hear It on the
1: X. L'hem de recuperar, aquest àlbum?
0: Pues jo penso que sí, i hem d'investigar-lo més, perquè jo crec que en aquella època ens vam quedar, potser amb aquest tema i algun més, no gaire més. Però perquè era allò, no? Allò de dir, hòstia, el Raúl Malo, el de los Mavericks, i con toda esta gente, però esto qué es?
1: Esto qué es? Esto qué es?
0: Esto de ser como una coña para un tiempo, y sí, no, realment no, va ser un àlbum
1: doncs
0: només.
1: Hem de recuperar-ho, a veure si podem programar algun tema més d'aquell projecte.
0: Rodney Crowell també estava.
1: També,
0: Rodney,
1: també
0: és que és una borrada de superbanda, és una bogeria. Molt bé.
1: Escolta, per tancar ja la selecció de temes d'aquest In Time del 2013, què et sembla si sentim un tema que podríem dir que recupera el so clàssic de la banda, però amb una nova energia? El tema As Long As There's Loving Tonight.
0: Pues ahí va.

0: No, The Mavericks et poden volar al cap, però d'una manera brutal. Hi ha una cosa que a mi em crida l'atenció, i és com passen... com t'ho diria? De fer molt bona música. Jo crec que aquest punt que dèiem abans de la maduresa i el tal... És aquest so compacte que tenien just ara en aquest tema. Sí. Aquest tema et pot aparèixer perfectament per il·lustrar capítols de la història americana dels casinos de Las Vegas. És un swing brutal i hi ha un paper per mi primordial en el contrabaix. Torno a insistir en el contrabaix. Fa un colchón, que se dice, un matalàs brutal.
1: Ells agafen molts elements dels diversos estils que barregen, però... amb la finalitat, com t'ho diria jo? És a dir...
0: És un sonido exuberante, jo diria,
1: sí,
0: ja.
1: Sí, sí, però vull dir, ells, amb aquesta barreja, aquesta fusió, aquest so propi que creen, no es decanten ni per un cantó ni per un altre. Diuen, senyors, aquestes són les músiques que sonen aquí, i juntades per nosaltres sonarien d'aquesta manera.
0: Sí, però jo fins i tot em vinc a referir a un tema pràcticament de producció d'algú i que no crec, que crec que és d'evolució, no? I per això dic, i per mi la clau està en això, està en el passar de fer temes perfectes, com seria Dance the Night Away, a fer aquest tema que acabem d'escoltar i que té aquest punt d'exuberància, sense que sigui una qüestió prepotent ni de lucimiento. No, jo crec que ells estaven enfocats en la música i els hi va sortint això, aquest tema que acabem d'escoltar, és As Long As They're Loving Tonight.
1: Perquè jo crec que ells el que no volien era incomodar els seguidors d'estils que ells utilitzaven i que anaven escoltant els discs de la banda i anaven als seus concerts, però a la vegada també deien, home, per què no introduïm elements que puguin fer, per exemple, aquest tema, fer-lo més ballable o no, perquè sabem positivament que determinades zones del país, o inclús en molts escenaris europeus, la gent als nostres concerts es posarà a ballar, no? Vull dir... No sé, molt grans.
0: Molt grans. I passem, això era any 2015, 2013.
1: El 2015.
0: En dos anys, és allò, ells tornen i jo suposo que se les calienta el morro i ja no poden parar. I el 2015 apareix l'àlbum Mono. Un àlbum que l'hem estat escoltant darrerament aquí al programa, fins i tot.
1: I per què es titula Mono, l'àlbum?
0: Doncs bàsicament perquè fa referència a les gravacions monofòniques de l'època clàssica del pop i del rock.
1: Clar, els Mavericks fan una mirada cap enrere, però no es converteixen en una banda de revival, per dir-ho.
0: I, de fet, graven l'àlbum en mono.
1: Sí, senyor.
0: No el graven en estèreo. I hi ha la curiositat...
1: Nominat al Grammy amb la categoria de millor àlbum d'americana.
0: Amb el pràcticament un contrasentit que és que en aquesta nova etapa, el country passa a ser cada vegada més insuficient per descriure la música de The Mavericks, com ha quedat clar,
1: sí,
0: amb aquest tros de swing que hem escoltat. Però el Mono, dic que l'any passat vam estar programant algun tema perquè es va fer una reedició Mono en estèreo. Doncs quan hem estat escoltant els temes, ens hem decantat per el Mono, perquè sona molt millor. Sona molt millor.
1: Hem seleccionat dos temes
0: des del nostre punt de vista.
1: Per l'homenatge d'avui.
0: Sí, senyor. I el primer és aquest tros de All Night Long, The Mavericks, des de Mono.

0: The Mavericks amb so mono, des del seu mono del 2015.
1: Espectacular. És que segueixo dient que per mi el que és la segona etapa de Mavericks i cada tema que anem escoltant em reafirma més en el término exuberància. Van sobrats de tot. Ara aquí s'han posat latinos, s'han posat...
0: Sí, però clar, el tema...
1: Intenta fer-lo ni la meitat de bien.
0: Aquí el secret és com junten les diverses fonts de les
1: brutal.
0: Quals veuen i el producte que ofereixen, que crec que no deixa indiferent a ningú.
1: No pot.
0: Ni a los más puristas, perquè també les gusta, hombre.
1: Tot. És espectacular, espectacular.
0: Escolta,
1: otro mono. Perquè des d'aquest àlbum, com dèiem, del 2015, aquest mono, la única pregunta que nos queda és eso mismo. The only question is the Mavericks.

0: the question is... que els Mavericks també feien blues, també feien blues.
1: És que, no, ara estava, de veritat que m'estava rient sol, perquè pensava, clar, tu imagina't els, sobretot en la darrera època, l'espectacle visual que era ja veure els Mavericks en directe, amb aquells trajos de colors, molts de colors a l'escenari, però amb la qualitat de que els hi tiressis un meló i et feien un estil de música que sí, perfecte, perquè, clar, és el que acabes de dir. A ver quién les niega, con sus trajes de colores, en un club de Chicago, a subirse al escenario. Que dirían, no, ¿dónde vais así? Espérate, que te voy a hacer algo que igual te gusta.
0: Sí, sí.
1: Mare de Déu.
0: Bueno, estan jugant una mica amb això, no? La part,
1: the only question is...
0: La part estètica i la part...
1: Sí, sí, sí.
0: Diguem,
1: totalment.
0: De la seva presència escènica.
1: Però vull dir, just el que tu deies. Blues, ¿sabéis hacer? Espera, siéntate ahí un momentito.
0: Sí.
1: Que vas a ver. I torno a insistir amb el mateix. Ojo amb Eddie Pérez a la guitarra, que també és una combinació d'espectacle sonor i espectacle visual. L'heu de veure
0: també
1: en directe, és impressionant. I això que estem dient, en directe.
0: Ara ho has dit tu.
1: Senyors, perquè el 2017 arribaria...
0: Treuen un disc oficial, no?
1: El 2017 arribaria Brand New Day, però entre Mono i Brand New Day, clar, el 2016 estaven els nanos com que, hòstia, què passa? Doncs amb la gira, imagino que la gira del Mono acaba i diuen, hòstia, ara hem d'esperar un altre any a treure un disc. Pues mira, sacamos el directo. De lo que hemos ido grabando, sacamos... un directe que es diu All Night Live Volume 1. Ara mateix desconec. Jo diria que no es va arribar a publicar el segon volum, però és això, un àlbum en directe que recollia els Mavericks en acció en la gira de presentació del Mono. I dins d'aquest directe, com ho estem nomenant molt, que l'essència de Mavericks segurament on veure'ls bé és en directe, per a mostra un botó. I ens guardem un altre botó pel final del programa, espectacular també en directe. I també, con el blues o la música americana d'este tipus així, com a protagonista. Senyores, senyors, des d'aquest All Night Live de Mavericks i aquest All Over Again.

0: Senzillament, espectaculars en directe, apabullantes, aparte de lo exuberante, son apabullantes. Jo crec que eren i són, ara sense
1: Raúl Malo al front.
0: Sense Raúl Malo, que es fa difícil d'entendre, però escolta, que celebrem. Però bueno, ja arribarem a això. La qüestió, aquest era el directe que hi havia entre l'àlbum Mono del 2015 i el que es va publicar el 2017, Brand New Day.
1: Brand New Day, confirmar.
0: No va haver-hi un volumen 2 d'aquest àlbum All Night Live Volume 1. No se llegó a tiempo del segundo. El 2017, com dèiem, arriba Brand New Day. I és una banda que ja porta pràcticament en aquesta època, pràcticament 30 anys, reinventant-se. Reinventant-se fent el mateix.
1: És que el títol... Ho pot dir molt clarament. Un nou dia per The Mavericks, que porten pues cada dia fent alguna cosa nou, no?
0: Vull dir, i és molt curiós, per això.
1: Reinventant-se
0: fent el mateix, que és meravellós. O sigui, és com no caure amb l'acomodació, amb el... Si esto me funciona, pues lo hago siempre igual y ya... Però que avorreix... No, és que no et pot avorrir, perquè tot i fer... utilitzar els mateixos ingredients sempre fan algú nou, amb la qual cosa totalment d'acord.
1: Ho reprocessaven.
0: Totalment d'acord amb el que deies, de que el títol va com anillo al dedo. Brand New Day, senyores, senyors, de Mavericks, any 2017. I com ho sonaven? Pues potser l'únic nou és que s'apropen una miqueta més amb el que, com nosaltres, més o menys allà vam començar a entendre o a encabir i acceptar el segell aquell d'americana. I els Mavericks, doncs, igual, també li donen una miqueta més d'espai a això. Per què ho dic? Escolteu el que ve a continuació. The Mavericks, des d'aquest Brand New Day, i el Damned If I Do.

0: Déu-n'hi-do, amigos, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Ara estem mirant imatges de la pàgina de Mavericks a Instagram. Hòstia, has de fer el cor fort, eh? Déu-n'hi-do, totes els muntatges que fan amb la imatge del Raúl Malo, tota aquesta preparació d'aquesta gira de Mavericks and Friends, és hòstia, serà con una carga emotiva de cuidado,
1: sens dubte, jo crec que la fan per això, no?
0: Mare meva.
1: Serà interessantíssim. Després comentarem.
0: Sí.
1: Al final del programa comentarem una mica lo de la propera gira.
0: Sí, senyor, però bueno, dins d'aquest brand new...

Anda, que si la que acabem d'escoltar no ho fos, el corazón te dice que sí, pero la cabeza te dice que no. Raúl Malo se movia com pez en el agua en el tema sentimental i ho feia amb una elegància a l'abast de molt pocs i molt poques. Senyores, senyors, te deseo lo mejor, deia Raúl Malo. I wish you well, des d'aquest brand new day. I wish you well.

0: Amor mío, os desecho el millón.
1: Claro que sí.
0: Y te lo digo con una banda de mariachis electrizados que tengo aquí detrás, que igual no me dan mucha credibilidad.
1: Oye, fa pa choca el tema.
0: No, sí, per això t'ho dic. O sigui, és que és aquesta combinació. Estic dient una cosa que és maquíssima, t'ho dic d'una manera, torno a dir el mateix, exuberant, t'ho dic d'una manera elegantíssima, però som una banda de rock, també, cuidado, con nosotros. Pero...
1: Una banda de rock, que, com tu dius, que l'any següent es van atrevir a fer un disc de Nadales.
0: Sí, senyor.
1: El 2018, Hey, Merry Christmas, és el títol de versions de Nadales.
0: Alguna ha caigut en algun especial
1: nostre,
0: eh?
1: Exacte, segurament ja, sí. Ja hem sentit, obviarem a entrar... amb no, aquest àlbum no. per raons de temps, no?
0: De temporalitat.
1: I el 2019, què van fer? Pues un disc de versions d'altres artistes, Play the Hits.
0: Sí,
1: vull dir, no es van cenyir només a l'univers country, sinó

0: que van agafar, van fer una selecció de composicions procedents de diferents tradicions de la música popular. Òbviament, tan bons interpretant els seus temes com cançons d'altres. I el 2020, a l'any de la pandèmia, Raúl Malo fa realitat un projecte que... un projecte molt personal, però que portava molts anys donant-li voltes, no? Que és gravar un disc només en espanyol.
1: Sí, senyor. Una miqueta retre homenatge a les seves arrels.
0: Exacte.
1: Una immersió molt més profunda en les seves arrels latinoamericanes.
0: I li dono un títol que no admite lugar a dudes.
1: A mi m'agrada molt. L'espanyol.
0: En espanyol.
1: En espanyol.
0: De The Mavericks.
1: Sí, senyor. S'allunyava totalment, o molt, del, bueno, òbviament, del country, del rock retro, que hem anat escoltant tota la nit, per convertir-se pràcticament en un àlbum de música llatina,
0: bueno,
1: amb la personalitat, amb la personalitat de Raúl Malo.
0: I la seva veu.
1: I la seva veu, en primera plana, i que... per demostrar una miqueta que la part llatina no era una influència exòtica, sinó...
0: No, esclar.
1: Jo crec que és una miqueta com... allò estaven allà i hi havia moltes altres capes. No, i el que van fer va ser... pues quitamos esta capa, quitamos esta otra, i què no es queda?
0: Un home de pares cubans i família cubana, doncs, que, òbviament, tenia unes influències culturals procedents dels seus ancestres que ell no volia rebutjar.
1: I el que em vinc a referir és que en el tema que acabem d'escoltar, aquest I Wish You Well, una de las capas es precisamente la influencia latina. Es un tema de cantina, es un tema con una parte muy latina. Lo que pasa es que amb totes les capes que li fotien i creaven el seu propi producte, doncs semblava, pues ahora hacen en espanyol. Sí, pero es que lo han hecho siempre también. Clar. El que pasa que sí, és despullat de totes les altres.
0: Els seus concerts feien temes en espanyol.
1: Òbviament. Sí. I jo us haig de dir que en espanyol, si te'l poses con un copazo, i te l'escoltes, escolta pell de gallina, eh? Cuidadito, boleros i històries molt llatines i amb un Raúl Malo en su salsa, també. I anem a escoltar un tema, com a mínim, de en espanyol, de The Mavericks, i aquest, Poder Vivir, una meravella.

0: Bueno, ahí queda eso, ¿no?
1: Sí, sí.
0: En español, de Mavericks.
1: En español, sí, senyor. Sí, senyor. Això, com dèiem...
0: 2020.
1: 2020. I ara ens anem... Passen 4 anys.
0: Sí.
1: I ens anem al que... 13 àlbums després, des d'aquell Mavericks del 1990 fins a l'àlbum que es publicaria aquest any, seria, sense que ells ho sapiguessin encara, el darrer àlbum en estudi de Mavericks.
0: Amb Raúl Malo.
1: Amb Raúl Malo, sí, sí, clar, veurem, però com a mínim fins al moment, el darrer àlbum amb el Raúl Malo de The Mavericks, un àlbum que es titularia Moon and Stars. Un àlbum que sí, que ja, com diem, ens agrada dir aquí, con los avanzamientos, i amb ja la seva estrena, va ser un àlbum que vam gaudir aquí.
0: Sí, sí, sí.
1: I
0: amb participacions sonades, no?
1: Participacions sonades i amb un tema que a mi em va quedar gravat. Suposo que és això, és juntar... ja en aquesta alçada a una llegenda com The Mavericks amb una senyora que ens ha fet descobrir també molta part de l'americana, i una senyora que la tenim present i que
0: sona habitualment a l'Hotel Blues.
1: Totalment, un referent com és Sierra Ferrell.
0: Sí, senyor.
1: En aquest Moon and Stars, doncs bueno, que no aportaven, com aquell qui diu, res nou, tot i que continuaven fent la mateixa rutina, fent la nova cada vegada, des de Moon and Stars, ens volíem quedar precisament abans d'encarar ja la part final del programa i la part que menys ens agradarà, en aquest tema compartint amb Sierra Ferrell, The Mavericks, i aquest, el que donava títol a l'àlbum, el mismíssimo Moon and Stars, The Mavericks, amb Sierra Ferrell.

0: L'àlbum Moon and Stars es va publicar al juny del... Sí. Al maig, perdó. Al maig del 2024, i només un mes després...
1: Raúl Malo fa oficial...
0: El Raúl Malo anuncia...
1: Que està sent tractat per un càncer de colon.
0: Sí, tot i el diagnòstic, continua treballant i actuant en els concerts durant un temps... però el 2025 la situació empitjora, us vam anar informant aquí, i el setembre del 25 informa que pateix la malaltia leptomeningea, una complicació relacionada amb la propagació del càncer a les membranes que rodegen el cervell i la medul·la espinal.
1: I és clar, The Mavericks ha d'aturar tota la programació que tenia de concerts, doncs l'ha d'aturar, inclosa una part de la gira que teníem previst fer amb Dwight Yoakam.
0: Sí, senyor. Sí, senyor. I el 8 de desembre del 2025, amb 60 anys, el Raúl Malo plega la pinta i s'acaba la seva història. La història semblava fins al moment dels Mavericks, tot i que, com us hem informat, doncs, la resta de la banda ara ha decidit de... Bueno, tornar a la carretera com a The Mavericks and Friends, amb diferents frontmans, però el que està clar, el que és evident, és que Raúl Malo, solo hubo uno.
1: Està clar, està clar.
0: Que va morir, com dèiem, el 8 de desembre del 25.
1: L'alma mater de la banda, que durant més de 3 dècades la va saber, doncs, guiar i conduir, no? Perquè, a més, cantant, compositor, guitarrista, productor i el principal, diguem... escut artístic de la banda, malgrat que la banda ha tingut i encara té com a integrants músics d'altíssima qualificació, però esclar, el Raúl era l'ànima de la banda.
0: Totalment. I fins aquí nosaltres us deixarem ara amb un tros de tema d'un àlbum publicat el 2004, que era un àlbum Live in Austin, Texas, de The Mavericks, en el qual hi havia inclòs un tema que ens sembla que, per acabar aquest especial de Mavericks, doncs nos va com anillo al dedo. Us ho dèiem, podien fer el que volien, ja ens ho han demostrat, fins i tot apropant-se al blues en aquell The Only Question Is, i en aquí s'aproparan al blues, al soul i al gospel, i nosaltres ja diem que en aquí us deixem en manos de Raúl Malo i los Mavericks.
1: I que si esteu interessats i voleu i podeu, el 29 d'octubre al Mayo Performing Arts Center de Morristown, New Jersey, de Mavericks, en directe novament.
0: Nosaltres des d'aquí ja, poca cosa més, us deixem amb la millor companyia, Raúl Malo, de Mavericks, senyor Emili Dragone.
1: Molt bona nit i un plaer haver estat copartícip de la gravació d'aquest homenatge amb aquesta banda que, malgrat tot, sí, forma part de l'Hotel Blues.
0: Totalment,
1: ho tinc claríssim.
0: Totalment. ADN Hotel Blues, i nosaltres, que us deixem en mans, com dèiem, de Raúl Malo i els Mavericks, i aquest Save a Prayer.

partir d'ara et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Sí, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que inicia una nova edició després d'haver començat l'octubre del llunyà 1993. Moltes gràcies per estar en connexió. Algú va dir, bé, concretament ho va dir el gran Bob Marley, mai és tard per arreglar les coses, la vida, l'ànima, ni per fer-ho millor que abans. Ah, però això... Això ho fem junts.
2: Hola, Albert, soy Jesús. A ver si me puedes poner, por favor, por Chas al Nabur, Venecia, sin ti. Muchas gracias, recuerdos.
1: Doncs sí, immediatament sonarà, però abans deixa'm tenir un record per al company locutor, radiofonista, televisiu, Toni Guerrero, que ens va deixar el 2023. Però abans, poc abans, va venir al programa per dir-nos quina era la cançó de la seva vida, i va resultar que era la que tu ens demanes, Jesús.
3: Toni Guerrero, què tal?
4: Albert Malla, què tal?
3: Anem a escoltar tot seguit un fragment de com feia el CRJ Toni Guerrero, concretament l'any 1973 a Ràdio Joventut.
5: Des de RJ de Barcelona, felices vacaciones, amigos. Aquí estamos, como todos los días, Juanito Puerto coordinando el programa, Vicente Catevila y Ramón Alberón, la producción... Y tu amigo Tony Guerrero, para la gran familia de RJ, todos los días y a partir de esta hora, nuestro especial vacaciones. Los mejores temas nacionales e internacionales en el gran show del verano de RJ.
3: Tony, ¿quina podria ser la cançó de la teva vida?
4: Bueno, la cançó de la meva vida és Venecia sin ti, realment un significat. La meva dona, la Nica, que seguim casats, tenim ja... Bueno, hem tingut 3 fills, tenim 5 nets, i realment, doncs, un dia, doncs, estàvem a punt, ens faltava 2 mesos per contraure el matrimoni, i la vaig acompanyar a l'aeroport, no? Llavors, era una de les models més importants que havia al país, no?, maniquí, i a més feia televisió, feia Reina per un dia i tot allò, i llavors, bueno, doncs, sortint jo de l'aeroport i mirant un avió que anava cap a dalt, vaig començar, em va vindre el pensament Venecia sin ti, no? I aquesta cançó potser és la cançó que més ha significat a la meva vida.
3: Doncs és una història molt maca, records a la teva dona, que fa molt temps que no la veiem,
4: però
3: la coneixem, estupendo.

Enecia Cintí, que Charles Aznavour va publicar en castellà el 1964, s'ha convertit en un autèntic clàssic romàntic de la música de tota la dècada. Per cert que fa alguns anys es va estrenar una pel·lícula biogràfica d'Aznavour, que va passar gairebé sense pena ni glòria, i que jo penso que va estar prou bé i que és recomanable si la pots repescar en alguna plataforma. Aznavour havia nascut el 1924 i va morir el 2018 actuant en directe gairebé fins al final. Havia fet 80 pel·lícules, 180 milions de discos va vendre. I parlant de pel·lícules, quina seria la cançó de banda sonora o el tema instrumental que més t'ha agradat? Me'n dius només un? Per correu electrònic, sisplau, aquí a cocodrilclub@gmail.com. Ara mateix estem obrint la gran cortina vermella que deixa veure la gran pantalla on projectarem una pel·lícula que has escollit tu.

0: You Take My Heart Away. Em prens el cor. Bill Conti, des de la banda sonora original de la primera entrega de Rocky, que l'amic Sergio Romano, de Terrassa, vol dedicar-la a la seva dona, Marifé. Ens diu al final del seu correu: aunque te pueda parecer extraño, estamos juntos desde los 18 años, las 24 horas del día. Ya que trabajamos y vivimos juntos, somos unos supervivientes. Doncs moltes felicitats. Ah, y seguiré insistiendo con el Ayuntamiento de Terrassa para que te traigan aquí de una vez. Gracias por todo y por hacernos la vida un poco más llevadera. Un abrazo, Sergio Romano de Antonio. Moltes gràcies per les teves paraules.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Heu vist el piano? On és? Ah, mira, mira, aquí està el piano. A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, per la FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT, és a dir, per al canal de ràdio de la tele, i ara també a través de DAB+. Sempre a prop teu. I si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu. Els trobaràs, per exemple, a iVox.com. També a YouTube, i a Spotify, i a Apple, i a Amazon Music. No perdis la sintonia. I participa. Per correu electrònic. Envia'm un e-mail aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Explica'm coses. Diu: hola, Albert. Fa anys, amb la meva esposa Lourdes, vam anar a una sala de ball on tu punxaves tota la música pop-rock, i ara hem descobert recentment el programa Cocodril Club a Spotify i no parem d'escoltar-lo en el cotxe, a la platja, a casa. Aprofito per desitjar-te salut i que continuï la música per molts anys. I ja que estem, punts suspensius, que a mi m'han agradat sempre els punts suspensius, ja ho sabeu, els que em coneixeu. Diu: quan tenia 8 anys, escoltava una cançó que després vaig saber que era del grup Paper Lace, The Night Chicago Died. Per cert, tot això qui ens ho diu? Perquè és que és un correu llarg, però fins al final... Ah, no ens diu el nom. Pere Ponsa. Doncs aquí la tens, va ser un One Hit Wonder molt potent de 1974.

El seu èxit per sempre d'aquest grup britànic anomenat Paper Lace va arribar al 1974. La noche en que murió Chicago. La història d'un enfrontament armat fictici entre la policia de Chicago i la banda d'Al Capone.

I com a mi, a les festes particulars dels anys 70 em deien el Capone los discos, perquè llavors no s'utilitzava l'expressió punxadiscos o DJ o DJockey, doncs segueixo posant una part del correu, que agraïm molt, d'en Pere Ponsa. Hi ha una banda dedicada a cançons ballables que ens les guardem per al nostre espai Els Més Ballats de la Història. També li va semblar una veu potent la de Jimmy Cliff en el tema I Can See Clearly Now. Però mira, l'escoltem una mica.

està gens malament, aquesta versió. Perquè és una versió que es va publicar per una pel·lícula molts anys després de la versió original que ara escoltarem. Jimmy Cliff, nascut a Jamaica el 1944 i que ens deixava el 2025, la va gravar el 1993 per una pel·li que es va dir Cool Runnings. Però Jimmy Cliff ens recorda moltes nits de farra amb un gran clàssic dels 80, Reggae Nights, que m'han agafat moltes ganes de posar-lo, tot i que no està programat, però el programa l'anem improvisant sobre la marxa. Doncs sí, és una versió d'un tema original de Johnny Nash, que tampoc ja no està entre nosaltres, que havia nascut a Texas el 1940, ens va deixar el 2020, i que la va publicar, fixa't, la de Jimmy Cliff és del 93 i l'original, doncs, de 21 anys abans, de 1972. A mi particularment m'agrada més l'original, en aquest cas.

Johnny Nash, al 72. I can see clearly now. Ara ho puc veure clar. Que quan tens aquesta sensació és molt reconfortant, oi? Ah, però... Tornant al vell amic Jimmy Cliff. Un record per aquelles discos, per aquelles pistes dels anys 80 i per la nostra joventut amb el Reggae Night. Yeah,

Sí, també podria formar part de la nostra secció dedicada a les cançons que donen bon rotllo a aquest Reggae Night. I aquí el personal la canta. A la gent li encanta ballar i al mateix temps cantar. Encara ho comprovem avui dia a les nostres sessions de DJ.

però l'amic Pere Ponsa, que ens ha descobert com per casualitat a Spotify, i ara diu que escolta el programa a tot arreu, al cotxe, a casa, a la platja, doncs també ens recomana recuperar When Tomorrow Comes dels Eurhythmics. Em sembla també una altra gran cançó. Bona memòria i bon gust, amic Pere. És una cançó de 1986 dels britànics Eurhythmics, que eren Annie Lennox i Dave Stewart. La cançó vol dir

When Tomorrow Comes. Quan arribi demà. Annie Lennox i Dave Stewart als Eurythmics des del 86. I l'amic Pere Ponsa, que no ens diu des d'on ens escolta, però diu que ens escolta a tot arreu. Diu, cada cop m'agrada més la versió de Nina Simone de To Love Somebody. Doncs ja és difícil, perquè és que l'original és tan guapa. Deixa-me-la gaudir uns instants, eh? To Love Somebody. Estimar el...

0: Nina Simón del 69. Versionant un tema de 2 anys abans dels Vigis, que, per cert, una versió, a qui ens agrada jugar amb les versions? Gràcies, Pere, perquè l'estem estrenant, no havia sonat mai el programa. Nina Simón havia nascut a Carolina del Sud el 1933 i va marxar a França el 2003. I una última proposta, de moment, de l'amic Pere Ponsa.
1: Coffee black, cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you.

0: Ens diu al final del seu correu, rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com, l'amic Pere Ponsa. Entre tanta bona música, tinc a casa el long play d'en Tomeu Penya, Els Cors Ferits, versió de Some Broken Hearts Never Mend, de Don Williams. En qualsevol cas, és un plaer escoltar el programa i també l'altre programa que fas, Una Vida de Ràdio. Salut, Pere Ponsa. Doncs sí, és una cançó molt maca, eh? Alguns cors trencats no es reparen mai, seria la traducció literal. Però l'amic Tomeu Penya li va dir Els Cors Ferits.
1: Un cafè, un cigaret i una dona que m'estreny fort.

Mensnit. Se botella i un cinglot. Més quan ja més passa la gatera.

0: La versió original d'aquesta cançó, la de Don Williams, que escoltàvem abans, es va publicar el 1977 i Tomeu Penya la va versionar al català el 1990 amb el títol dels Cors Ferits. Don Williams, el seu autor, havia nascut a 1939 i ens va deixar el 2017. Bueno, però al mateix Tomeu Penya li preguntàvem en certa ocasió aquí al programa...
1: Tomeu, m'agradaria molt saber quina cançó t'hagués agradat escriure.
2: Bé, moltes, però n'hi ha una que sempre m'ha impressionat per la seva senzillès i per com ho diu i la manera que ho canta, i és la cançó més versionada de la història. I esta d'ahir d'en Paul McCartney.
1: Te'n recordes de la primera vegada que la vas escoltar?
2: Sí, me'n recordo i la vaig trobar molt estranya, perquè estàvem acostumats, jo de nit, 14-15 anys, estàvem acostumat als Beatles, així com sortien en aquell moment, i sense més ni manco, ve aquella cançó melòdica, només amb una guitarreta i un cello. Tan ben cantat. I vaig quedar encantat. I jo sé per què és. Així entenc per què la cançó més votada com la millor cançó del segle passat.
1: Sí, sí. Original del 1966, que és quan es va complicar.
2: Sí, ja sí, sí, sí.
1: I pots estar content, no?, d'haver-te pogut dedicar tota la vida al que més t'agrada. I poder viure de la teva feina.
2: Sí, és un dels poquets cantautors, som un dels poquets que sempre he pogut viure el que m'agrada. I clar, després de tant d'anys, penso que són més de 40 anys dedicats a la música, 33 anys com a cantautor, i he pogut viure dignament. I això és difícil, i avui en dia tinc tantes i tantes de tuixa. Mai hem vist una de tantes.
1: I per molts anys que sigui així, també.
2: Ah, sí, sí.
1: A tu et continuen agradant les dones, també, no?
2: Més que mai. Més que mai, perquè la millor pec les últimes coses, però jo ara prenc unes pastilles que fan anar fort com un mag de torrent i m'estic més espalt d'una cotorra de dona que tots els frares del món.
1: Estic molt content d'haver-te retrobat, com sempre. Moltes gràcies, molta sort, Tomeu.
2: A vosaltres, adéu.

0: Just a Day, la cançó més escoltada de tots els temps, Beatles Forever. Algú va dir, comencem a envellir quan matem l'esperança, quan deixem de somriure, quan deixem de somiar.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio.
3: Cocodril Club.
4: Oh, si està bien con la ràdio.
3: Cocodril Club, amb el

¿Qué tal? ¿Cómo estás, Coco? Tranquil, tranquila. Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Ah, però si a més és la teva, la de la teva generació, molt millor, no? Gràcies a tots els que dediqueu un temps a escriure'ns, a enviar-nos correus electrònics i gràcies també per la vostra paciència, perquè la veritat és que sortosament en rebem molts més dels que podem atendre a cada programa i per això van amb una mica de retard. A Sabadell sempre hem tingut moltíssims amics i amigues. Per exemple, en Toni Pardo, que des de Sabadell ens diu: et demano del Dr. Hook Cuando te enamores de una mujer bonita, perquè a mi em va passar quan va sortir aquesta cançó. I va ser molt maco mentre va durar, però ho recordo sovint i ho recordo amb molt de carinyo. Doncs és una cançó de 1978-1979, abans les cançons duraven molt més. Va ser número 3 setmanes i el Dr. Hook era Ray Sawyer, que per cert ens va deixar el 2018 amb 81 anys. És l'icònic vocalista que recordareu amb el Parche. Em sembla que Parche en català es diu Pegat. La cançó, com la noia de la que parla, també era molt bonica.

quan t'enamores d'una dona bonica... et comences a complicar la vida, però... mentre funciona, és meravellosa, eh, Toni? Toni Pardo, de Sabadell, gràcies per la teva proposta del Doctor Who and the Medicine Show. Del 78, però per molts cocos seria imperdonable no escoltar la cançó amb la que vam conèixer aquesta formació 6 anys abans. Sylvia's Mother. Una balada lacrimògena que ens agradava ballar de dos.

0: la mare de Sílvia. La història d'aquell pobre noi que estava enamorat de la Sílvia, però la Sílvia passava molt d'ell. Ni tan sols es posava el telèfon. Li demanava a la mare que li posés excuses i al final el noi li va dedicar una cançó a la mare de Sílvia. Gràcies, amic Toni de Sabadell. I de moment ens quedem amb la proposta que des de Manresa ens fa l'Andrea Jornet, que ens demana Telephone Line de la Electric Light Orchestra. Diu, són els meus preferits. Doncs aquesta cançó és del va sortir en single el 1977, quan ells encara no eren gaire coneguts, però és tan bona com totes les demés. Moltes gràcies, Andrea. Salutacions als Cocos de Manresa i no perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
2: Hello. How are you? Have you been?

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar en connexió. Gràcies per tornar a la ràdio. Algú va dir, si no fas res estúpid mentre ets jove, no tindràs res de que riure quan siguis vell. Ei, participa. Quina és la teva?
2: Mira, em dic Joaquim, soc taxista aquí a Barcelona i, si és possible, m'agradaria escoltar a l'Adriano Celentano, al Breguero.
1: Doncs gràcies a tu, en nom de tot el gremi de taxistes que segueixen, com sempre, escoltant la ràdio i que gràcies a ells arribem també als seus clients.

El Coco representa una època en què compartir música significava reunir persones, pujar el volum i crear records que encara avui segueixen sonant a la memòria. L'amic taxista volia recuperar aquest pregueró que va tenir tant d'èxit als anys 60 i que Adriano Celentano també la va publicar en castellà amb aquest títol, Rezaré, que no té gaire a veure amb el títol original anglès. Però que ha estat un tema recurrent sempre al llarg de la història d'aquest programa. Adriano Celentano, en la seva versió en italià, s'hi va estar 5 setmanes en el número 1 a Itàlia. Adriano ara té 88 anys. Nascut a Milà, tant a Itàlia com a Espanya, va sonar molt més la seva versió que l'original de Benny King en aquell 1962. Per cert que el company DJ, mestre de DJs, Jordi Carreras, m'ha regalat uns arranjaments nous que ell ha fet jugant amb les màquines de l'original de l'Stand By Me, però mantenint l'essència original del tema. I fent-lo molt més ballable. Per això omple la pista. Els diumenges a la tarda, quan encara tenim l'oportunitat de fer aquest programa de ràdio adaptat a sessió de ball. Encara no has vingut? Doncs aviat farà 15 anys que ho fem, diumenges a la tarda. Contra tot pronòstic, cada vegada en som més. Cada vegada està més maco, allò. Un ambientasso, la millor música de les últimes dècades. Diumenges tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona.

0: Quin tamarro, eh? Absolutament intemporal. Des de 1962, ara, en aquesta versió actualitzada, no comercialitzada, un regalet que m'ha fet el meu amic Jordi Carreras i que ens fa ballar els diumenges a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona. Arribau 242. Aquesta és la teva, Gabriel.
1: Well, I've seen you before on that discotheque floor. You were driving me out of my
0: mind. I a mi també m'agrada molt. I a mi també em porta records de nits fantàstiques. Although

Max Exit de Suzy 4 al 77. El 78 va ser número 4 al Regne Unit i número 5 a Alemanya. If you can give me love... Si no em pots donar amor, afegeixo jo. Dóna'm música. Gràcies per el teu correu des d'Andorra, Gabriel Marín.

0: If you can give me love, si no em pots donar amor. Susie 4, 1978, ella havia nascut el 1950 a Detroit, Michigan.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.

0: Gràcies per estar en connexió. A qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris per la FM, algunes també per la TDT, i ara també a través de DAB+. El nou sistema d'emissió que s'està imposant a Europa. Ah, però que no ens toquin la nostra estimada FM, eh? Que no ens la tanquin, que no ens la paguin, que forma part de la nostra vida. Recorda que aquí tens una segona oportunitat. Per si has fet tard, per si t'has dormit, per si no et vols perdre res, pots recuperar els últims programes emesos, per exemple, a la plataforma iVox.com, també a Spotify o a YouTube. És gratis, és fàcil, és ràpid, i si ens descarregues, doncs ens pots escoltar quan vulguis, quan vulguis, allà on vagis. Ja saps que el mar o la muntanya, sempre el coco t'acompanya. Per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Rubí l'amic Pep Ruiz, que ens diu: hola Albert, escolto des dels Malla Musicals. Ha, caramba, gràcies per la memòria auditiva. Diu: m'has acompanyat en molts viatges, perquè he treballat de comercial per tota Espanya. Abans et gravava els programes en casset a Rubí i me'ls emportava de viatge per tot arreu. Ara, amb els podcasts, és més fàcil. Em recordo una nit molt especial de 1992. Et proposo escoltar Peor para el Sol, de Joaquín Sabina. Una abraçada des de Rubí, d'en Pep Ruiz. Doncs mira, abans d'escoltar la cançó, recuperem què ens va dir en certa ocasió el mateix Joaquín Sabina sobre les cançons.
1: Las canciones que yo amo son o debieran ser más simples. Yo creo que cosas que no caben en el género poesía las pide a gritos el género canción. Por ejemplo, creo que una canción, cuanto más cursi, mejor. Si tiene una gota de horterez, mejor. Si es desconsolada y demagógicamente triste, muchísimo mejor. Las hermosísimas canciones populares de José Alfredo, a Violeta Parra, a Machín, a yo qué sé, no tienen demasiado que ver con la literatura. Es otro vehículo muy especial, ¿no? Es un género que va, francamente, directo al corazón. Es un hombro donde llorar, ¿no? Lo popular puede ser, con perfecto derecho, demagogia, a condición de que se enseñen las cartas, es decir, y cursi. Nadie va a pedirle a Machín que no sea cursi. Lo que nos gusta es que sea cursi, ¿no? Y demagogo, José Alfredo es el más, por ejemplo, el más, dice: que te den lo que no supe darte, aunque yo te haya dado de todo. Es impresionante el tipo, ¿no? Qué cara más dura. Bueno, eso es lo que nos gusta. Así que la canción es un género que permite las mayores infamias, y no solo las permite, sino que le vienen bien a las canciones.

Meteor para el Sol formava part de l'àlbum Física i Química que Joaquín Sabina va publicar el 1992 i que va ser disc de l'any, és a dir, el disc que va estar més setmanes en el número 1, sobretot gràcies al primer tall de l'àlbum, I nos dieron las 10. Què tal, com van les coses, Coco? Tot seguit, un correu, si més no curiós, reflexiu. L'envia des de Molins de Rei en Joan Marín. Hola, Albert. Suposo que no sóc l'únic desencisat amb tot el panorama actual. Segurament no sóc l'únic dels cocos que segueix el programa que necessita un bri d'esperança. Sé que tard o d'hora escamparà i per compartir aquest sentiment m'agradaria escoltar Who'll Stop the Rain? Ah, la Creedence.

Full Stop the Rain, qui aturarà la pluja. De 1970 i de l'àlbum Cosmos Factory de la Creedence Clearwater Revival, metàfora sobre la desil·lusió, la confusió política i els temps difícils. Ens diu en Joan Marín, també m'agradaria escoltar Well, My Guitar Gently Weeps. Perquè diu, realment estem adormits. Mentre la meva guitarra plora suaument, 1967.

While My Guitar Gentle Weeps. Mentre la meva guitarra plora suaument. Una de les poques ocasions que Lennon i McCartney van deixar els altres dos, George Harrison i Ringo Starr, que col·loquessin alguna cançó en els seus àlbums. Eren muy suyos los chicos.

La cançó es va incloure en el doble àlbum conegut com Àlbum Blanc el 1968. Sí, l'autor era George Harrison i la cançó portava el famós solo de guitarra que va tocar el seu amic Eric Clapton. Significa una reflexió sobre la tristesa, la desharmonia i el desamor universal. Però també va ser una crítica silenciosa a la tensió que llavors vivien els Beatles. Hi havia mal rotllo entre els components de la banda. George Harrison es va inspirar en el concepte xinès del I Ching, que creu que tot està connectat. Tu també ho creus? Jo moltes vegades a la vida he pensat, està tot lligat, està tot relacionat. Ah, i en Joan Marín, des de Molins de Rei, ens diu, també podríem afegir All You Need Is Love.

All you need is love. Tot el que necessites és amor. Els Beatles de 1967. Amb una crida a l'amor universal. A la pau, com la força més poderosa per unir la humanitat.

I l'amic Joan Marín, de Molins de Rei, diu que també podríem afegir Here Comes the Sun. És una delícia tornar-la a escoltar. George Harrison la va escrita al jardí de la casa de camp del seu amic Eric Clapton. Expressa un missatge d'esperança després d'una etapa difícil. Aquí arriba el

Here Comes the Sun, aquí arriba el sol. George Harrison per als Beatles, per l'àlbum Abbey Road del 1969. Del mateix any de Hell, l'òpera pop o rock, himne hippie, que també ens demana recuperar l'amic Joan Marín des de Molins de Rei.

ens diu Joan Marín, tal vegada hem tornat a la situació dels anys 70 amb Vietnam per Ucraïna, l'Orient Mitjà, com sempre. Es van escriure tantes cançons per la pau. On són els activistes amb guitarra d'enguany? On són els concerts com Africa AIDS, Bangladesh, Illa de White, etc.? Què se n'ha fet del Fes l'amor i no la guerra? Mentre la meva guitarra plora i jo amb ella. Com va dir Miguel Hernández, dejadme la esperanza. Gràcies. Joan Marín de Molins de Rei, que comença el seu correu dient: suposo que no sóc l'únic desencisat en tot el panorama actual. Segurament no sóc l'únic dels cocos que segueix el programa, que necessita un bri d'esperança. Sé que tard o d'hora escamparà i per això recordo algunes cançons per compartir aquest sentiment.

aquesta cançó sobre el festival de l'illa de Wight també té una història molt curiosa. Va ser un gran èxit aquí amb una banda teòricament dita Kerouacs, però mai ningú ha sabut qui eren. Segurament eren cantants i músics de laboratori, d'aquests que estaven en plantilla en una companyia discogràfica. Com a anècdota, la van publicar en castellà, però el disc es va gravar a França. I com que només tenien aquesta cançó i havien de posar alguna cosa a la cara B del single, no se'ls va acudir una altra que posava a la cara B la mateixa cançó, però al revés, la qual cosa resultava realment insuportable, com ara pots comprovar, Coco.

Anteriorment, aquest invent l'havia utilitzat John Lennon a l'àlbum Revolver. White is White, una cançó d'amor i llibertat, que la cara B, el títol, també estava escrit al revés. És impronunciable, una cosa així com I'll see it twice. El Festival de l'Illa de White es va celebrar el 1970, entre el 26 i el 31 d'agost, a Afton Down, Anglaterra, i està considerat un dels concerts més grans de la història perquè va reunir més que Woodstock. La xifra estimada és de 600.000 persones. I en ell van participar llegendes com Jimi Hendrix, en una de les seves últimes actuacions, The Doors, The Who, Johnny Mitchell, Miles Davis o Leonard Cohen. El festival va marcar una mica el final del somni hippie dels anys 60 i l'últim festival massiu en aquesta illa, fins que va tornar al 2002. Però, tornant a la cançó, la cançó és original del cantant francès Michel Delpech, que també va fer una versió que escoltem amb Denis Roussos en un programa de televisió.

0: va dir... La mala notícia és que el temps vola. La bona és que tu ets el pilot.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I aquí a cocodrilclub@gmail.com rebem aquest correu. Hola, Albert, sóc la fineta de l'Ametlla del Vallès. Escolto el teu programa sempre des del cotxe del meu marit, que és un molt i molt seguidor teu. Crec que busques cançons que ja ni es recorden i vas i les poses en antena. I així es poden tornar a escoltar. Em podries posar Aleluia cantat per la Maciel? Ja sé que l'autor de la lletra és Luis Eduardo Aute, però a mi m'agrada més la versió de la Maciel. Em fa sentir molt gran, fantàsticament gran. Moltíssimes gràcies, fina aventura. Doncs sí, és d'una època del 1967 que l'Aute escrivia cançons pels altres, però ell encara no les gravava. Més tard va gravar aquest, que va ser el primer èxit de Maciel, el 1967.
2: Por estas cosas y por vivir...

una jove Maciel, perquè ella havia nascut a Madrid el 1947 i aquí tenia 20 anys, era el 1967, la cançó i la versió que ens ha demanat la Fineta de l'Ametlla del Vallès. I com sempre, marxem ballant. En aquest cas, barrejarem l'espai als més ballats de la història amb aquella pregunta que et fem de tant en tant. Recordes el primer disc que et vas comprar? I si no el recordes, m'envies un e-mail i em dius quin és el primer que recordes, que estarem encantats de compartir-lo. Encara que en aquest cas, escoltarem només una miqueta. Aquí a Cocodril Club, a @gmail.com. Dancing, dancing. Ens escriu la Montse Roset, que diu: el meu primer disc va ser el Max Mix de l'estiu 1997. És una compra cutre, sens dubte, diu la Montse. La raó de la compra era que era la banda sonora d'un estiu que va ser històric per mi. Els altres oients del Cocodril van dient discos de persones cultes, com Rod Stewart o Sau, i jo em vaig comprar un recopilatori de carrer amb músiques facilones com El Venao, El Venao.

I acabem el programa d'avui amb el correu d'en Benet de Sant Vicenç de Montalt, que diu que com a cançó lenta escolliria aquesta. Una de 1959, de Paul Anka. Posa el teu cap sobre la meva espatlla.

0: Put your head in my shoulder.
1: Put your lips next to mine, dear.
0: Polanca, que encara està en actiu, en l'actualitat té 85 anys i està treballant, està cantant, està publicant discos des de finals dels anys 50.
1: Maybe you and I will fall in love.
0: Però l'amic Benet de Sant Vicenç de Montalt diu: aprofito per indicar-te que la meva discoteca de bons records era el Club d'Ara de Mataró, on el Get It On dels T-Rex em feia sortir a la pista. Gràcies per tot, Benet, bona musa. Bueno, els tiranosaurus rex de veritat es van extingir fa uns 66 milions d'anys, més o menys. Però els T-Rex de Mark Bolan van triomfar el 71 amb aquest Get It On, posa-t'hi. Unes gotetes de glam rock per demanar-te, com sempre, que procuris ser feliç. Val la pena intentar-ho, Cocodril.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert.

0: Són les dues.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat. La...